La Júlia sentia que anava a la deriva amb els estudis. Buscava un canvi de rumb. El grau en activitats maritimopesqueres ha trobat el vent favorable que necessitava per portar el seu futur a bon port. Amb els cicles de formació professional, busques una professió i trobes una vocació. I pots fer la preinscripció entre el 26 de maig i l'1 de juny. Tens més de 24 famílies per triar. Informa't a preinscripció.gencat.cat. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.

Odontologia honesta és veure una persona on altres només veuen una boca. Per això, a Instituts Odontològics, totes les revisions són gratuïtes, començant per la primera. Troba la teva clínica dental IO més propera trucant al 900 131 002 o a ioa.es. Instituts Odontològics, una altra manera d'entendre l'odontologia.

Odontologia honesta és veure una persona on altres només veuen una boca. Per això, a Instituts Odontològics, totes les revisions són gratuïtes, començant per la primera. Troba la teva clínica dental IO més propera trucant al 900 131 002 o a ioa.es. Instituts Odontològics, una altra manera d'entendre l'odontologia.

0: Martina Codina Best Moments.
1: Es parla molt del dret a la desconnexió a casa, no? De gent que diu, escolta, jo faig les meves 8 hores, no, a mi no em molestis, tinc dret a desconnectar a casa
2: aquí,
1: meva.
2: Aquí sí que em sento interpel·lat.
1: Dret a la desconnexió a casa. Jo proposo el dret a desconnectar a la feina, també. És a dir, que tu de tant en tant...
2: Encara bé.
1: Que de tant en tant em diguis, Sergi, ara vas tu, eh? I jo, què? Vull dir, fa estona que no t'estic escoltant.
2: Això vol dir que no està passant, ja.
1: Bueno, però jo vull cobrar-ho, això,
3: va,
1: Ernest.
3: Dret.
1: Després, igualtat salarial, vale? Hi ha una norma esquerda salarial. Els homes cobrem més que les dones en general. Com ho compensem, això? Cada vegada que un home li digui a una companya carinyo, o que li digui, bueno, si vas vestit així segur que tanquem el business, eh? La nòmina d'aquell tio aquell mes la cobra la companya que ha sigut víctima del comentari.
4: Oh, em sembla meravellós.
2: Feliç dia del treballador, de la treballadora, a tothom.
0: Comença el dia rient amb l'Ernest Codina i tot l'equip del Matina Codina. De 6 a 11 del matí a RAC 105.

La Júlia sentia que anava a la deriva amb els estudis. Buscava un canvi de rumb. El grau en activitats maritimopesqueres ha trobat el vent favorable que necessitava per portar el seu futur a bon port. Amb els cicles de formació professional, busques una professió i trobes una vocació. I pots fer la preinscripció entre el 26 de maig i l'1 de juny. Tens més de 24 famílies per triar. Informa't a preinscripció.gencat.cat. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.

Lindsay Lohan. Són les 6 del matí i a RAC 105 entra a treballar l'equip del Matina Codina. Un grup de professionals que s'han llevat a l'hora que surt el camió de les escombraries, única i exclusivament perquè tu comencis bé el dia. Des d'ara i fins a les 11, llevar-se serà una festa. Matina Codina, amb l'Ernest Codina, a RAC 105.

0: Doncs ja hi tornem a ser, benvingudes i benvinguts a una nova edició del Matina Codina en Accent 5. Comença una nova jornada, torna la rutina, ens tornem a llevar d'hora i tornem a venir a aquest estudi per ballos de ràdio aquí a RAC 105 per saludar-vos, per abraçar-vos i per, sobretot, esperonar-vos i donar-vos energia per subsistir a l'inici d'aquest nou dia. Aviam, un moment, eh? Què ha passat aquí? Donem un segon, que estic obrint el guió perquè no sé què ha passat, que se m'ha tancat. Aquestes coses que passen en directe, eh? Coses molt de dilluns, no? Bé, res, que espero que estigueu molt bé, que hagueu passat un bon cap de setmana llarg de l'1 de maig. Començaré, com sempre, doncs, explicant el temps que tindrem avui. Temps inestable, amb xàfecs, eh? I tempestes més freqüents i extensos, sense descartar, atenció, calamarsades o pedra, menys opcions de pluja a la costa de Barcelona. Ambient primaveral i mar una mica remoguda. Tindrem detalls d'aquesta inestabilitat que presenta avui el pronòstic amb la Mònica Usart, que avui és el seu aniversari, en parlarem ara, també aquí al Matina Codina. En qualsevol cas, tornem a la càrrega, com deien, després d'aquest cap de setmana llarg de l'1 de maig, amb les piles carregades, amb ganes de ràdio i, sobretot, amb la il·lusió de començar aquesta primera setmana de maig amb molt bones vibracions. Entesos? D'acord? Doncs som-hi, va. A veure, avui parlarem, evidentment, del Barça. Del Barça masculí, d'entrada, eh? El Barça masculí. Que encara no ha pogut aconseguir la Lliga després que el Madrid guanyés ahir 0-2 al camp de l'Espanyol. L'equip de Hansi Flick haurà d'esperar el clàssic de la setmana que ve i, per tant, té l'opció de guanyar-li el títol al seu etern rival a casa, davant de l'afició, i pintar-li la cara, entre cometes. Vull dir, hi havia l'opció de passadís que ha quedat frustrada, però hi haurà aquesta opció, aquesta oportunitat que entenc que el Real Madrid intentarà evitar de totes totes. Per tant, serà un clàssic, jo crec que molt igualat, molt disputat, i en què tots dos doncs voldran guanyar. Que això també s'espera d'un partit de futbol, que hi hagi tensió. Si el Barça tingués la Lliga guanyada, doncs ja seria un passeig o un partit una mica més descafeinat. Són gairebé les 6:03. Evidentment, també hem de parlar del Barça femení, que ja és a la final de la Champions League, que es disputarà el 23 de maig a Noruega, a Oslo, després de vèncer ahir per 4-2 al Bayern de Múnich davant de l'afició del Camp Nou, que un altre cop va omplir les graderies fins a la bandera, 60.000 espectadors. Molt bones notícies pel futbol femení. I més enllà de l'actualitat esportiva, avui també celebrarem que és el Dia Internacional de Star Wars. May the 4th, 4 de maig, que recorda l'expressió May the 4th be with you, que vol dir que la força t'acompanyi, que és la mítica frase de Star Wars. I amb el Sergi Ferrer avui farem una mica d'immersió en aquest univers d'aquesta saga històrica, amb una secció que serà bona tant pels que en sou seguidors de Star Wars com que pels que, com jo, doncs no heu vist ni una sola de les pel·lícules de la Guerra de les Galàxies. I avui també ens visitarà aquí al Matina Codina el nostre mèdium, el nostre il·lusionista i tarotista Sandro Feil, per intentar respondre alguns dubtes de futur que tenim projectats sobre el mes de maig. Per exemple, qui guanyarà la Champions o quins seran els grans premiats de la 6a edició dels Premis RAC 105, entre molts altres misteris. I avui també felicitarem, com deia, la nostra meteoròloga del programa, la Mònica Usart, que fa 42 anys. La podeu, si voleu, doncs, felicitar a través de les xarxes socials, que avui estarà doncs molt contenta, suposo, de rebre aquest bany de masses i de felicitacions i d'emocions a flor de pell aquí al programa. Ens va prometre que portaria esmorzar per tot l'equip, a veure si és veritat, si és una dona de paraula i ha complert amb la seva promesa. I, com sempre, rematarem el programa amb el més destacat que hem vist a la tele. Sentirem la ressenya de Marc Puga sobre la nova entrega de la pel·lícula El diable vesteix de Prada, que s'ha estrenat també aquest cap de setmana. I escoltarem l'Albert Pedrola amb els principals titulars de la premsa esportiva, entre moltes altres coses que avui us hem preparat per aquesta edició de dilluns del Matina Codina, que és la número 1044, i que avui començarem escoltant la gran Olivia Rodríguez, que, per cert, ja ho sabeu, lluirà també a la samarreta del Barça en el clàssic del cap de setmana que ve. 6:05, bon dia Catalunya, el Matina Codina ha arrencat, això vol dir que tot transcorre amb normalitat. A veure si us agrada la nova de la Rodrigo, que es diu Drop Dead. És novetat a RAC 105.
1: Matina Codina,

0: totes les pífies que els membres d'aquest programa hem fet aquesta setmana, les relliscades al Patina Codina del Xavi Cazorla.
1: Sí. I començarem amb una de les especialitats del programa, que són els atacs de riure. Val? En aquest cas va ser el dia de l'apagada. Van desfilar pel programa un seguit de personatges explicant com l'havien viscut fa un any. Teníem el Quico Rivera explicar la seva història i va rompre el Canut, que es va desmuntar els dos segons i, bé, realment ningú sap per què.
2: Como trabajo de DJ.
3: Sí, escolta, perdona, Quico, si m'ho permet.
4: Ai, que mono.
3: És Canut, què tal, com esteu?
5: Bé, millor que tu, crec.
3: Ara li ha agafat un atac de riure al Lluís.
5: El fot sense porta, Lluís. A través de les parets.
3: Que no, no l'heu sentit.
6: Escolta, a mi m'agradaria explicar. No l'explicaré, jo t'ho dic jo que no l'explicaré.
3: Va, Lluís, tornem a entrar, va.
6: Perdona, Quico, si m'ho permet.
3: Perdona, Quico, diu.
5: Fa una hora d'això, ja
2: tu en Sevilla, jo.
4: Li torna a dir.
6: M'agradaria explicar la meva experiència amb l'apagada elèctrica.
3: Jo estava parlant.
5: Vale, va, va, que ja estem en tercera línia. Vamos, vamos, Lluís.
6: No, és que era, va ser molt bo perquè jo estava parlant amb la filla del Ronald Koeman. ¿Te acuerdas?
7: Buenos días, Luis.
3: Hombre, Ronald.
5: Com va tu por aquí, no?
3: Bé, mira...
5: Uau, que complicat.
3: Es va apagar també,
5: eh? Sí,
3: van caure tots els fusibles.
5: Sí,
3: en fi, per molts anys més d'atacs de riure del Matina Codina. Què més, Cazorla?
1: Ai, sí, anem a una cosa estranya que ha passat aquesta setmana, perquè en algun moment suposo que algú dels de dalt deu haver donat instruccions de canviar la línia editorial del programa molt dràsticament, i jo, com estic emparant, no m'he assabentat. Així va començar aquest programa l'altre dia.
3: Amb una de les teves noticietes divertides.
4: Va, sí, anem a Buenos Aires. Un adolescente de 15 anys va amagar el seu embaràs i recorre al chat GPT.
5: No!
4: Fins que va donar a llum. No tenia cap acompanyament adult, més la presència del seu xicot de 16 anys.
5: Ah, però val, doncs era madura.
4: Sí. Hores després, la situació va agafar un gir una mica més delicat i inesperat.
2: Encara més? Sí. No me jodes, Manolo!
4: Perquè el pare de la criatura es va dirigir als voltants d'una estació de tren amb el bebè i el va deixar per allà.
3: Sí, una història tan trista, no?
2: No, i ara...
3: M'ho he presentat com la noticieta divertida.
4: Ja,
3: en quin moment has pensat que era la notícia que havia d'obrir el programa?
5: Va sobreviure el bebè o tampoc?
4: No, després ja el van trobar a la comissaria.
5: Xistes de nens abandonats.
4: Jo en cap cas he dit que era una notícia graciosa.
5: Has començat fent la vagueta en argentí.
2: Bueno, sucedió en Buenos Aires.
4: Perquè us ambientéssiu.
8: Però sona molt, molt maca.
3: Encara volia tenir la raó, la tia.
5: Sí.
4: No sé, era una notícia curiosa.
5: Sí, sí, sí que ho era.
2: Va posar bebé abandonado divertido a Google i li va sortir aquesta.
3: Jo no diré res, perquè és veritat que tampoc he contribuït aquesta setmana a Cazorla.
1: No, perquè per demostrar-vos que la línia editorial del programa ha canviat del tot, de la mare explicant com abandonen a un nadó, anem a la crònica negra de l'Ernest per despresentar una cançó de la Shakira.
3: Fixeu-vos si fa anys que es manté a dalt de tot la Shakira, que aquesta té 21 anys. Fa poc que ha mort un dels obrers que estava treballant en la construcció d'aquest escenari. Perquè es veu que li ha caigut una estructura als peus.
9: Però què m'estàs contant?
3: L'han traslladat a l'hospital.
5: Ernest Cal, aquesta informació.
3: Sí. No, i es veu que per
5: culpa
3: de la gravetat de les ferides, doncs, ha traspassat l'obrer.
2: Paren les rotatives!
3: Escolta, no fa cap gràcia.
5: Oh, però és que hem començat.
3: Però és una notícia, ja està.
5: Tenim declaracions dels fills plorant, per exemple?
6: No, m'agradaria fer un petit minut de silenci.
2: Otro más.
5: El matinal que et desperta amb energia i bon humor.
3: No es pot dir res seriosament en aquest programa.
5: Clar.
3: La
2: sorpresa és que et puguis morir d'un cop als peus.
3: Però és un titular. Era una notícia que volia donar i ja està.
10: El programa sempre allà on hi ha la notícia.
3: Ara, és veritat que sensibilitat zero, després. Vull dir...
5: Bueno. A mi em va agafar contrapeu, igual que a ell l'obrer.
3: Bé, jo continuo pensant que s'havia d'explicar.
5: No, no, tant.
2: Paga la pena.
4: Hòstia, no, aquesta música. No sé.
5: Jo ara, sempre que soni Shakira, tiraries des del cant dels ocells darrere.
4: Sí, sí.
5: Queda molt bé, escolta'm.
3: Va.
5: I amb aquesta música i solemnitat, doncs, la resta d'empífies de la setmana aquí, en aquest trenet.
3: Han passat tota la celebració de l'estadi, diguem-ne, aquella cursa que fan pel voltant agraint a tots els...
5: La volta d'honor. Sí, no sé si és una cursa.
11: Els llogaters que han demanat que s'activi aquesta pròrroga en aquest mes que ha estat en decret el vigor.
12: Ser, vaig ser líder de l'estrena de la Sexta, cara al sol, o sigui...
5: Cara al sol, no, animal, cara al sol.
4: Primers, els millors, perquè estan aquí a peu del canyó des de les 9 fent cua.
5: Del canyó, has dit?
4: Del
11: per escoltar el rem amb aquesta que et diuen ells mateixos.
5: Sí?
3: El Raúl Alejandro, no?
0: vegada sortir el Tacones Rojos.
13: Això era la lletra, però bueno.
0: Vale, perfecte.
1: Ernest, no passa res.
14: La mierda de DJ.
15: Tant la cançó boomer...
0: I això vol dir que...
15: Avui...
0: Sí, moment, estic parlant jo, tio.
13: És que és molt bona.
4: Com s'ha moviat.
0: No, és que vas de xulo i ja carregada la cançó d'ahir encara.
4: Tan bèstia.
0: I ja la d'ahir.
4: El mític gol de l'Iniesta que va marcar el Chelsea.
14: Chelsea.
4: És que, perdó, el Chelsea. No rieu, que el tema és trist. Parlem de la Paz Vega, ha tallat amb l'Orson.
0: Amb qui?
4: No. Sí. No puc més, tornaré a vomitar. Va.
16: Ens van demanar que féssim un programa diferent. I, de fet, no.

0: L'1 de maig se celebra el Dia Internacional dels Treballadors, que és una jornada de reivindicació laboral i social arreu del món i commemora una vaga que va començar l'1 de maig, fixa't, quina casualitat, del 1886 als Estats Units, vale? Per exigir, entre altres coses, la jornada laboral de 8 hores. Eren unes vagues i consistien a molestar molt i fins i tot a fer mal i que et fessin mal, perquè les coses només s'aconsegueixen així. Ho dic per la gent que diu: "Ai, és que els profes s'estan passant amb les protestes, haurien de fer un escrit i penjar-lo a la..." Ricard Ostrell, dit això, hem aconseguit certs drets i ara es parla de reduir la jornada i tal, molt bé el que tenim, però jo crec que hem d'anar més enllà. Ja que ho fem, organitzem-nos i anem més enllà. Ara. Porto propostes reals de coses que hauríem de demanar. Per exemple, es parla de reduir la jornada laboral i es parla molt de la jornada laboral de 4 dies.
1: Oh, sí.
0: A mi ja em sembla bé. 4 dies al mes, pot ser els 4 primers dilluns, i tenim la resta de la setmana per fer la buga, per fer la casa i per sortir. Mateix sou, eh?
2: Sí, sí.
0: Després, tema sous. Demanen, per aquí sempre demanen augment del salari mínim. Vale. Proposo una doble mesura. Per una banda,

0: La Júlia sentia que anava a la deriva amb els estudis. Buscava un canvi de rumb. El grau en activitats maritimopesqueres ha trobat el vent favorable que necessitava per portar el seu futur a bon port. Amb els cicles de formació professional, busques una professió i trobes una vocació. I pots fer la preinscripció entre el 26 de maig i l'1 de juny. Tens més de 24 famílies per triar. Informa-te'n a preinscripció.gencat.cat. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
1: Estic dret a desconnectar a casa
2: aquí, meva. Aquí sí que em sento interpel·lat ja, perquè d'entrada haurem de mirar si les fem les 8 hores.
1: Ara, no, un moment, no, no comencem ara, res. No vull fer aquesta secció per
2: barallar-me.
1: No vull fer... No siguis... Deixa'm treballar. Dret a la desconnexió a casa. Jo proposo el dret a desconnectar a la feina, també. És a dir, que tu de tant en tant...
2: Encara bé.
1: Que de tant en tant em diguis, Sergi, ara vas tu, eh? I jo, què? Vull dir, jo fa estona que no t'estic escoltant.
2: Això vol dir que no està passant, ja.
1: Bueno, però jo vull cobrar-ho, això,
3: va,
1: Ernest.
3: Dret.
1: Després, no voleu permetre el teletreball? Vale, doncs fem una cosa. El temps que jo trigo a anar a treballar computa com a horari laboral. El tercer dia que la Renfe trigui 3 hores 40 en deixar-me a l'oficina, llavors com de sobte diran, escolta, i per què no fem una videotrucada des de casa?
2: Ostres, estàs perdent el temps aquí al matí a Codina. Sí, sí, sí. Has de ser, no sé, líder d'algun sindicat o muntar un partit polític, tio, perquè l'Ada Lillo fa estona que l'està aplaudint amb les orelles.
4: Sí, absolutament, és que em sembla més molt coherent.
1: Hi ha una altra alternativa amb el teletreball, que és que, vale, teletreballem, però a l'oficina no. Cada dia algú ha de posar a casa i ha de preparar algú molt bo per esmorzar. És una altra manera d'enfocar-ho.
4: Veus com té lògica?
2: Això no és dret del treballador.
1: Això és dret al croissant.
2: Això és drets bàsics dels vividors.
1: Sí, senyor, que sóc jo. Permisos de paternitat o de maternitat? Perfecte, per mi com si estàs 10 anys criant el teu fill. Però jo no tindré fills, per exemple. És una cosa que més o menys tinc decidida. Però aquest permís jo el perdo. Llavors jo vull poder tenir el permís equivalent per fer les coses que la gent que té nens no pot fer. Per exemple, permís perquè ahir vaig sortir de festa fins molt tard. O perquè ahir vaig estar veient Netflix fent les tantes, o perquè ahir vaig tenir sexe, que són coses que la gent que té fills doncs ja no té.
5: Clar.
1: Després.
2: A mi m'agrada, veus, jo que tampoc tinc ara mateix en l'horitzó la
1: paternitat.
2: La intenció de tenir fills, també penso que aquests dies de permís també els podria pillar jo,
1: sí,
2: no?
1: Sí, però tu els recuperes amb el permís per sortir a fer un cigarro. Ah,
2: però estic treballant, mentre fumo treballo, eh?
1: Ja, sí, sí, vale. Així està l'estudi.
6: Adéu tothom.
1: Vale, després, aquesta, anem ràpid. Mar, aquesta també t'interpel·la a tu, perquè ets la noia. Igualtat salarial, vale? Hi ha una norma esquerda salarial. Els homes cobrem més que les dones en general, i més igual que diu que és mentida. Llavors, com ho compensem, això? Cada vegada que un home li digui a una companya carinyo, o que li digui, bueno, si vas vestida així segur que tanquem el business, eh? La nòmina d'aquell tio aquell mes la cobra la companya que ha sigut víctima del comentari.
5: Oh, em sembla meravellós.
1: Anem compensant l'esquerda salarial i anem reduint el número d'idiotes.
2: Totes les noies anant a currar amb un Maserati.
1: I per acabar...
3: Tienen que cobrar menos porque da sin fuerza.
5: No,
3: tienen menos fuerza, eh?
1: Tu no pots parlar a la meva secció.
4: Tienen menos fuerza, que té que veure amb la ràdio.
3: Calla, que eso existe menos, eso está biológicamente.
5: Vete a beber whisky.
1: Calleu, Santiago, per acabar, la conciliació. A favor de la conciliació, radicalment a favor. Que no em permets conciliar? Vale, jo porto el meu fill a la feina i li poses una nòmina. Ara, jo cobro 2.000, doncs el meu fill cobra...
2: Tu t'ho redueixes en cobrar més al final, eh?
1: Si et fixes...
5: És el resum.
1: Tot és un
2: cobrar-ho
1: bé,
2: cobrar més i cobrar-ho tot.
1: Tot.
2: Per respirar,
1: i
2: també.
1: I tota l'estona. I recorda que estem treballant un dia a la setmana, eh, Ernest? No em comencis a retallar drets.
2: Molt bé. Bueno, això encara no s'ha aprovat. De moment és una idea, no? Que vale. El paper ho aguanta tot, també et dic, Sergi Ferrer, i això, malauradament, no serà mai una realitat.
1: Doncs
2: a la vaga!
5: Hi ha un oient, diu, voto Sergi Ferrer, ja.
2: For president.
5: Olé!
2: Ferrer, moltes gràcies.
7: Matina Codina, amb la...

0: Cubejades a la nostra programació. Sempre cotitza amunt la Lady Gaga. Aquí la tenim amb The Dead Dance, parlant de divas. Bon dia, Mònica Usart.
1: Hola, què tal? Bon dia.
0: I per molts anys.
1: Moltes gràcies.
0: Avui és l'aniversari de la Mònica Usart. La podeu felicitar per terra, mar i aire.
1: Endavant amb tot, endavant amb tot. Sí,
0: perquè
1: sí,
0: estem
1: sí.
0: en un moment de la vida, Mònica, que s'ha de celebrar tot.
1: Ho hem de celebrar tot, sempre.
0: A tu t'agrada fer anys, no?
1: Sí, a mi el dia del meu aniversari m'agrada molt. Sí que és veritat que cada cop doncs em faig més, òbviament, i em fa por tot, perquè és que em voldria fer moltíssims d'anys.
0: No, però tu recorda que mala hierba nunca muere.
1: Gràcies,
0: per tant,
1: jo també t'estimo.
0: Per tant, et queden molts anys de vida.
1: L'esmorzar aquell que he portat, per tu no n'hi ha,
0: home,
1: que
0: no,
1: ho
0: però jo t'he fet un regalet.
1: Ja, que maco, unes bosses d'M&M's. És que sóc una viciada, últimament, dels M&M's.
0: L'altre dia va fer públic aquí al Matina Codina que estava enganxadíssim als
1: M&M's. Molt. Des que hem baixat a la planta 3, perquè la màquina n'hi ha. Abans no n'hi havia la 15. I a partir d'aquí, doncs, m'he enganxat. I cada dia necessito la meva dosis i avui tinc dues bossetes aquí que t'agraeixo moltíssim.
0: No, home, no, per molts anys, Mònica, ja saps que t'estimo molt. I per això avui faràs el temps amb Brian Adams de fons i aquesta que es diu 18 Till I Die, que ja és una mostra de les intencions que tens tu de continuar amb l'esperit jove.
1: A tope, sí, doncs mira, va, no sé si podré fer la previsió, però avui us haig avisat de les tempestes que hi haurà a moltes comarques. De fet, ara mateix està plovent cap a la Segarra, l'Urgell, la Noguera, el Pallars Jussà, el Solsonès i l'Alt Urgell, i aquestes pluges aniran a més. Doncs mira, s'esperen tempestes, sobretot a partir de mig matí, primer cap al Pirineu més occidental, prelitoral de Tarragona, però després s'estendran per pràcticament tot el país. Menys probables a la línia de la costa, tot i que de cara al vespre també hi podrien arribar. Hi ha avisos del Meteocat, més de 20 litres en 30 minuts, fins i tot amb tempesta, amb calamarsa o amb pedra.
0: Jo estava més pel Brian Adams que per la previsió, però entenc que pluja, no, avui?
1: Pluja, a moltes comarques, perfecte, tempestes
0: perfecte.
1: I fortes. Sí, sí, sí.
0: Doncs va, per aigua a la bossa, com diu la Mònica Usart, que avui en fa 42 i per això deixarem fins al final aquest 18 Till I Die de Brian Adams.

0: maig, que és especial perquè és el Dia Internacional de Star Wars i també perquè la Mònica Usart doncs, en suma un mes i ja ens ha explicat aquí que el seu esperit es manté inalterablement jove i rockera. És per això que hem escoltat avui aquest 18 Till I Die al Matina Codina de RAC 105. Per molts anys, Mònica. Ara mateix 3 minuts de 6:45 del matí. Bon dia, matineros, arrencant setmana, la primera del mes de maig, amb aquestes notícies principalment destacades. Pirip-pip-pirip i pirip-pip. Heu de saber a aquesta hora que el Real Madrid ha endarrerit el títol de Lliga del Barça i agreuja la crisi de l'Espanyol, que acumula, atenció, 17 jornades sense guanyar. 17 partits sense guanyar. L'equip de Manolo González va perdre 0-2 i només ha sumat 6 punts dels últims 51. Té el descens a només 5 punts i avui en podrien ser només 3 si el Sevilla guanya, perdoneu, la Real Societat. Per la seva banda, el Barça serà campió diumenge si guanya o empata contra el Real Madrid al Camp Nou, amb la qual cosa seria bastant dur pels aficionats i pels jugadors del Madrid, que hauran de veure doncs, com hi ha la volta d'honor, com hi ha la celebració de l'estadi, que suposo que estarà tot a punt, i el Barça, evidentment, no pot fallar. 6:34. Per altra banda, el Barça femení jugarà una altra final de la Champions contra l'Olympique de Lió. Serà d'aquí a 20 dies a Oslo, a Noruega. Suposa la sisena final de Champions seguida del Barça, que hi va guanyar 4-2 al Bayern de Múnich. Alexia Putellas va marxar emocionada enmig dels dubtes sobre el seu futur al Barça més enllà del 30 de juny, però vaja, si a tot canvia, és l'últim partit del Camp Nou i te'n vas emocionada i plorant, home, segurament és perquè tens intenció o saps que no jugaràs més a l'estadi com a local. I els Mossos d'Esquadra investiguen 3 apunyalaments en menys de 24 hores, 2 dels quals han estat mortals. Tots han passat a l'àrea metropolitana de Barcelona, una a Esplugues i 2 a la capital. Els morts són una dona i un home i també hi ha un menor ferit greu. I també la policia ha detectat que algunes bandes criminals juvenils estan captant menors de 14 anys a les portes dels instituts. Ho treu La Vanguardia. A Catalunya hi ha una trentena de bandes i els Mossos ja treballen en un pla per desmantellar-les. Més titulars de les notícies que avui són portada. La majoria dels catalans estan en contra de fer-li un cordó sanitari a Aliança Catalana. En canvi, la majoria estan a favor de vetar Vox. Ho diu una nova enquesta del diari Ara, que apunta que 5 de cada 10 creuen que Aliança és d'extrema dreta. En el cas de Vox, ho pensen 7 de cada 10. I aquest matí està previst que José Luis Ábalos declari al Suprem pel cas Mascaretes. L'exministre està citat a partir de les 10. L'acusen de facilitar contractes durant la pandèmia a canvi de comissions il·legals. S'enfronta a 24 anys de presó. I avui comença un judici contra 18 independentistes per boicotejar un acte de societat civil catalana. Va ser el 2018 i el jutge ha denegat aplicar-los l'amnistia. Els acusen d'atacar el castellà perquè l'acte era un homenatge a Miguel de Cervantes. I Javier Cercas defensa que el procés independentista és la primera mostra de nacionalpopulisme a Espanya. Segons l'escriptor, el procés va ser més perillós que el feixisme. Cercas ho ha dit en un acte del diari El País, que avui celebra 50 anys. 6:36 d'aquest dilluns 4 de maig del 2026. A Girona, els treballadors d'escombraries han començat una vaga indefinida. Reclamen aplicar el conveni col·lectiu o no tornaran a la feina. La protesta arriba pocs dies abans del temps de flors que començarà aquest dissabte. I en música, els Rolling Stones han anunciat nou disc. Nou disc, els Rolling Stones, que ja tenen una edat, Es dirà Foreign Tongues, en català Llengües Estrangeres. La banda britànica n'ha publicat la portada i un avançament de 13 segons. L'àlbum sortirà el 10 de juliol. Pel que fa al temps, avui, que la Mònica Usart fa 42 anys, doncs sembla que ella vol un dia de tempestes per celebrar el seu aniversari. Unes tempestes que aniran a més, sobretot a partir de mig matí, tempestes en diverses comarques on seran menys probables, diuen que és a la costa de Barcelona. 6:37. Fem una pausa i tornem de seguida amb la Mar Puga, les efemèrides, l'Arnau Moret abans de la set i també un primer cop d'ull a la xarxa viària de Catalunya. Bon dia!
1: Hey, hey, hey. Matina Codina, de 6 a 11 a RAC 105.
2: RAC 105 Barcelona.
3: Vine
1: fer el vermut amb música en directe i amb molt bon rotllo.
2: Fira del Vermut en Sul, amb més de 15 vermuts, tallers, tastos, cerveses i molta gastronomia.
1: Del 8 al 10 de maig al Port Olímpic de Barcelona. Organitza Evident Events.
2: Entrades a vermutensul.com. Aforament limitat.
3: Viu l'experiència del festival Les Nits Occident als Jardins del Palau de Pedralbes.
4: Gaudeix d'artistes com Sting, Rafael, Il Bolo, Zaz, Vanessa Martín, Les Migues, Judith Nederman i molts més.
3: Aconsegueix ja les teves entrades a lesnitsoccident.com. Aquest juny i juliol viu nits inoblidables amb els millors artistes del moment.
5: Torna a la fira anual del vehicle d'ocasió a Mundiauto en la desena edició del 6 al 10 de maig. Vehicles d'ocasió seminous o quilòmetre zero de totes les gammes i marques. Mundiauto. Mundiauto, fira anual del vehicle d'ocasió del 6 al 10 de maig al Prat de Llobregat. Entrada gratuïta. Mundiauto.com.

0: Posa't en mans de professionals, notaràs la diferència. CespedSolucion.es.
1: Aprofita només aquesta setmana el Red Days de Mobles La Fàbrica i estalvia't el 21% en tota la teva compra. A més, el transport i el muntatge són gratuïts. Troba els mobles que encaixen amb tu amb un 21% de descompte. Mobles La Fàbrica, el que ens fa únics és ser diferents. Obert al migdia i parking gratis.
2: Et convido a berenar.
3: A berenar, després del cap de setmana que ens ha donat el teu meravellós cotxe? Primer que si va, que si no va, després la grua... A comprar-te un cotxe hauries d'anar.
4: Mundiauto, fira anual del vehicle d'ocasió del 6 al 10 de maig amb entrada gratuïta. Et convidem a una ració de pizza o una crep i sortegem regal sorpresa a la ruleta. Mundiauto.com.
5: Subscriu-te ara a La Vanguardia per només 39 euros. Rep cada dia el diari a casa i emporta't una motxilla per portàtil de Gabol valorada en 60 euros de regal. Amb un disseny elegant, encoixinada i amb dos compartiments. Truca al 933-481-482 i mou-te amb el teu portàtil de manera segura i còmoda amb La Vanguardia i Gabol.
6: A Mundo Deportivo ho vivim tot minut a minut. La tensió de cada jugada, l'adrenalina de cada volta, l'emoció de cada punt o els nervis de cada final. Mundo Deportivo. Ho donem tot.

0: Aquesta és una d'aquelles sensacions que jo sempre etiqueto de agitador de pistes, omple pistes, eh? Una cançó brutal, tot un clàssic de Faithless, l'insòmnia, que és tan important que fins i tot Bebe Rexha ha dit, escolta, donem-li un toc de modernitat, tornem-la a posar de moda, i aquí la teniu a RAC 105 sonant com un dels èxits més potents de la nostra playlist. 2:03:15 del matí, estem arrencant setmana i volem saber com està la gran Mar Puga.
1: Home, bon dia! Estic bé, descansat aquest cap de setmana, he estat a l'Estartit, una mica enfadada perquè ens ha fet un temps de merda després de tota la setmana. Sí. Fent sol, sí. I dies de platja, però això no m'ha privat d'anar a la platja. He anat a la platja igual, ja,
0: patint.
1: Però no he pres el sol, he pres el vent, amb el núvol.
0: I has anat a moda d'una mica com si fossis... com un exercici de bondage.
1: Exacte, gairebé, eh? Sí, més o menys.
0: Jo vaig contestar a les stories dient què fots a la platja, tu.
1: Sí, m'he refredat una miqueta, però no fins al punt d'estar malalta i no venir. Sí, estic bé.
0: No, bé.
1: És més al·lèrgia que refredat.
0: Veig que avui vens arreglada, no? Vens amb una americana de quadres, no?
1: Sí, com del Diablo, sí. Viste de Prada, no? Una mica.
0: Sí, ja t'has tret la gorra.
1: Ja m'he tret la gorra, tot sí. I que em mareja el tema aquest de les ulleres, llavors veuràs que me les poso i me les trec perquè no acabo d'adaptar-me.
0: Aquest cap de setmana llarg m'he trobat moltíssims matineros, que ho sàpigues.
1: I què diuen? Clar,
0: perquè dijous vaig estar punxant a un casament i hi havia oients del programa, divendres vaig anar a Tortosa i n'hi havia molts d'oients del programa.
1: Sí.
0: I també aquest cap de setmana he estat... vaig estar a Salrà, a un concert de Diversiones.
1: Home, m'encanta.
0: També em vaig trobar oients del Matina Codina i molts d'aquests oients em van felicitar pel fitxatge de Marc Puga.
1: Oi,
0: ja t'ho vaig dir ahir en un àudio.
1: M'ho vas dir i em fa molta il·lusió, per tant, donar les gràcies als oients des d'aquí.
0: T'has guanyat en menys d'un any, t'has guanyat el carinyo de molta gent.
1: Que maco. A l'Estartit he de dir que també m'he trobat oients bastant fans del programa i m'ha fet molta il·lusió.
0: Sí, sí.
1: I diuen, sempre parles d'Estartit. Dic, home, no us fallaré mai.
0: Sembla estrany que la gent pugui estimar aquest programa que a vegades no s'entén, és inintel·ligible.
1: Sí, no té cap sentit.
0: Però bueno, la gent
1: però això ens fa especials. Sí.
0: Bé, són 6:45 del matí, ja tenim la Mar Puga aquí, això vol dir que podem fer les efemèrides quan tu vulguis,
1: Of course! Vinga, el 1979, el Regne Unit, el Parlament, nomena Margaret Thatcher cap de govern. Va ser la primera dona que va ocupar aquest càrrec.
0: Sí, sí, una dona que tenia caràcter, De armes tomar.
1: I seguim celebrant! Celebrate good times, come on! El 1976, a Madrid, es fundava el diari El País.
0: Sí, senyora.
1: Tal data com avui.
0: Sí, senyora, és notícia això, eh? Avui hi ha entrevistes importants, ara ho deia a les notícies. Per exemple, Javier Cercas, que en una edició especial del País ha defensat que el procés independentista és la primera mostra de nacional populisme a Espanya. Déu-n'hi-do, s'ha quedat a gust amb aquestes declaracions. Vull dir que felicitats també al País i al periodisme que fan, que és molt seriós i molt, molt extens al llarg de tots aquests anys.
1: Vinga, i un 4 de maig del 1959, a la primera cerimònia dels Grammys, la millor cançó de l'any va ser aquesta. Volaré, de Domenico Modugno.
0: Com ha canviat la música, amb tots aquests anys. 14 minuts i les 7, més cosetes.
1: Doncs avui és el dia mundial de Star Wars. Yeah, per tots els fans.
0: Tu ets seguidora d'alguna de les pel·lícules, de la història, de la trama de Star Wars, no?
1: No he vist cap i no et sé dir absolutament res de Star Wars.
0: Estem al mateix sac.
1: O sigui, m'interessa zero, però felicitats.
0: Avui és 4 de maig, que és May the 4th en anglès, que recorda la frase aquella de May the 4th be with you, que vol dir que la força t'acompanya. És per això, ja fa molts anys que aquest és el motiu pel qual és el Dia Internacional de Star Wars.
1: I avui també és el Dia Internacional dels Bombers.
0: Molt bé, doncs des d'aquí a tots els parcs de bombers de Catalunya que escolteu el Matina Codina, felicitats per la feina que feu. Aniversaris ja o no?
1: Vinga, i tant.
0: Va, quins famosos pufaran avui les espelmes?
1: Home, avui tenim un i de molt important, no? La nostra meteoròloga de confiança, la nostra amiga, la nostra meravellosa Mònica Usar, avui fa 42 anys, des d'aquí la felicitem, després li direm.
0: Sí, jo li he regalat uns M&M's, que li agraden molt, i ella m'ha dit que ens ha portat ensaïmades.
1: Sí, m'ho ha dit també, és maquíssima, felicitats.
0: Començarem la setmana, doncs, a moda de gordos.
1: Home, ja ens agrada.
0: És com ens agrada.
1: Avui vaig a la nutricionista, jo, ja li explicaré.
0: No li diguis.
1: Vinga, Emil, el Cesc Fàbregas, exfutbolista, avui fa 39 anys, i també en fa 39 el Jorge Lorenzo, exmotociclista. Seguirem amb el torero Manuel Benítez, que en fa 90. L'actor de Rambo 5, Òscar Janada, en fa 51. I seguirem amb el baixista de Green Day, Mike Byrne, que avui en fa 54. També Jackie Jackson, membre del Jackson 5, fundador i l'únic que encara està viu, en fa 75. I acabarem amb l'Audrey Hepburn, que avui en faria 97, de Desayuno con Diamantes. No sé si l'has vist.
0: No.
1: No, veus, ja
0: si l'he vist, l'he oblidat. Jo tinc una facilitat per oblidar coses que veig. Alguna cosa més? Algun aniversari més?
1: Doncs no, fins aquí.
0: Tens alguna cosa dels astres avui o no?
1: Sí, que avui els Aries, Lleons i Sagitaris us veureu especialment afavorits per l'energia del dia. Tindreu més iniciativa, confiança i oportunitats en l'àmbit personal i també professional. I acabarem amb els bessons, com jo, que podríem destacar la comunicació i les relacions socials, trobant-nos en situacions avui molt favorables.
0: Doncs saps que diria que no hi ha el Ferran Aràndiga avui?
1: Què dius?
0: És que no veig que piqui la línia. Ferran, ets per aquí? No, veus?
1: No.
0: No hi és. Per tant, escoltarem ja el hit per sortir al llit i en tot cas el recuperem després per saber com estan les carreteres.
1: Avui és molt bo el hit. Sí, perquè ahir va ser el primer concert dels dos concerts que farà a Barcelona, El Último de la Fila, un grup que ha tornat als escenaris després de gairebé 30 anys i ha ofert dos concerts. Ahir el primer i aquest dijous 7 de maig a 8:45 de la nit faran el segon. Va ser a l'Estadi Olímpic Lluís Companys i, per tant, avui començarem el dia escoltant El Último de la Fila, com un burro amarrado en la puerta del baile.

0: S'han tornat a reunir l'última de la fila, el Quimi Portet i el Manolo García, fa només unes hores que omplien l'estadi olímpic Lluís Companys sota la pluja i cantant èxits com aquesta que avui recupera la Mar Puga.
1: Matina Codina.
2: Abans de les 7.
3: Qui em truca ara, tio?
2: L'Arnau Mulet.
0: Hola, Molet, hem de canviar la falca aquesta perquè sempre...

0: La Júlia sentia que anava a la deriva amb els estudis. Buscava un canvi de rumb. El grau en activitats maritimopesqueres ha trobat el vent favorable que necessitava per portar el seu futur a bon port. Amb els cicles de formació professional, busques una professió i trobes una vocació. I pots fer la preinscripció entre el 26 de maig i l'1 de juny. Tens més de 24 famílies per triar. Informa-te'n a preinscripció.gencat.cat. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
1: Llibres.
2: Perquè té... Escolteu, és un museu on els visitants són convidats a recórrer l'exposició inspirada en les banyistes i van vestits com els mateixos personatges de les obres d'art. Ah, o sigui, són obres d'art de gent en banyador. Olé. I la gent el que ha de fer és entrar al museu en banyador. És una idea que transforma el públic en part de la mostra amb cossos reals que dialoguen entre ells. Per tant, és com una experiència artística.
3: No són cossos allò esculpits, no? Esculturals, sinó que són cossos com el del Jan Laporta, per exemple, en banyador.
4: M'hauries de veure en banyador, nen. És una meravella.
3: Llavors, aquí l'experiència és que tu hi has d'anar vestit també així, en banyador.
2: Has d'anar en banyador. I fins i tot hi ha un incentiu, que és que hi arriba en banyador, pot entrar gratis. I el museu ja té vestidors perquè, o sigui, tu no has d'anar pel carrer banyador, diguéssim. Però si tu ja arribes i no t'has de canviar allà, doncs no pagues ni l'entrada.
3: No creu que estan portant a l'extrem el que són les actituds vers l'expressió artística. És a dir, cada vegada tots són més collonades.
1: Sí,
3: no?
1: sí.
3: Exacte. Recordo el plàtan aquell que van posar amb una cinta americana a la paret, que allò valia una milionada.
1: Això va menjar. No? El tio que el va comprar se'l va menjar davant de l'artista.
3: I ara és, com podem reinventar l'art, no? Que la gent vagi vestida amb banyador al museu.
4: Vinga, a mi m'agrada anar a les exposicions completament. No, és una casa que és fantàstica perquè molts quadres doncs, l'artista dibuixa alguna persona sense roba i en el meu cas li faig un petit homenatge amb la cigala a l'aire.
3: Molt bé. Recordo també una vegada en un museu que van exposar una tassa de vàter i un tio que s'estava cagant i la va utilitzar. No sé si recordeu aquesta notícia.
2: Sí, bona.
3: Es va explicar aquí al matí a Codina.
2: Fantàstic. Doncs mira. Ara podeu anar a Suïssa en banyador.
3: Quina és l'última vegada que heu anat a un museu molt ràpidament per tancar ja?
1: Uau! No, jo he anat a un molt divertit perquè es diu el Museu Moco. I vaig entrar i no era tan divertit.
5: Es diu Moco.
1: Es diu Moco a Barcelona.
3: Sí, però no té res a veure amb el Moco.
1: No. Per desgràcia, un cop entres t'adones que és un museu normal.
3: Bé, un dia aquest repassarem els museus més raros perquè n'hi ha molts. De moment, fins aquí aquesta infopuga d'avui, patrocinada per Rosa dels Vents.
6: Aquest cap de setmana amb Rosa dels Vents desconnecta de la rutina i passa temps de qualitat en família. Entra a turismeenfamilia.com i descobreix el nostre ventall de cases i activitats amb els millors monitors per gaudir d'un cap de setmana diferent en família. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. Turismeenfamilia.com, tot allò que realment importa.

0: que la ràdio sempre la ràdio i l'altaveu en què s'ha convertit RAC 105 de grans cançons com aquesta que es diu 6 de febrero del Cuarto Azul. Mentre esperem que passi per Barcelona amb els seus concerts de Palau Sant Jordi, la seguirem escoltant. Una mica de nostàlgia, perquè és dilluns i el dilluns ja de sèrie intrínsecament és nostàlgic.
1: Condis t'ofereix aquesta secció.
0: Hola, Xavi Cazorla.
2: Hola. Ei.
3: Al Matina Codina és l'hora de fer zàping.
4: Ja, mica, cabezón.
0: Va, va. Farem un passeig per alguns dels aspectes de l'actualitat. Cazorla, per on comencem avui?
2: Doncs mira, comencem pel Barça, que ahir es va classificar per la final de la Champions.
0: Hola. Sí, senyor.
2: Femenina el dissabte 23 de maig a Oslo.
4: Són boníssimes, aquestes noies.
2: Sí, quina et va agradar més ahir, com va jugar, Jan?
4: La Anna.
2: Vale, Aitana. En tot cas, va entrar a la segona
4: Aitana,
2: part.
4: Correcte.
2: Feia com 4 mesos que no jugava. 4-2 al Bayern de Múnich amb dos gols de l'Alexia Putellas, que va marxar mig plorant de la vespa del Camp Nou. Bueno, diuen que no renovarà, o sigui, acaba contracte, i hi ha qui diu que no renovarà, i com era un partit al Camp Nou, doncs hauria pensar i mai més tornaré a jugar en aquest
0: Entenc que té una edat i també vol fer com els grans futbolistes, anar-se a retirar alguna lliga d'Estats Units o de Japó.
5: Pues tant del Barça, perdona, tant del Barça no serà.
0: Tots ja, ja hi som.
5: Tots aquests, l'Iñigo Martín i tots aquests independentistes, tal. Sí, però després ve Qatar i et fot els diners sobre la taula.
0: No sé què dieu, si faríeu el mateix. Ja un cop heu guanyat tots els títols amb el Barça. Sí, sí, Àlex, sense guanyar-los. Ja,
2: i sense guanyar-los.
6: Sí, sí, sí. Mira que jo estimo aquesta casa i estimo aquest país. Sí. A mi em ve un qatarí i em diu, mira, té una maleta amb tot de bitllets i tal, i li dic...
0: I tots els teus valors progressistes se'n van a la merda, Sergi.
6: Però és que no, no, no, ni progressistes. No, no, no, Arne, és que no saps lo barato que jo puc arribar a ser.
2: Sí, sí. El maletí buit, i només per la gràcia d'un maletí.
6: Perquè em sembla guapo. Ja dic, si té candau...
0: Hòstia, quina olor de petroli que fa aquest bitllet. M'és igual, vinc cap aquí.
6: Som-hi. Sí.
2: Doncs bé, això és el que comentava la Laia Coll al final del partit.
0: Deixa'm rectificar-te, no m'agrada dir això.
2: No, no,
0: la Laia
2: rectifica.
0: Coll està de baixa.
2: Està de baixa.
0: Sí. Primera pifia de la setmana.
2: Vale, vaig apuntar-me-la.
0: Perquè està...
6: Te n'enreies del Jan Laporta,
0: està a punt de parir. I és la Clara Rodergues.
2: Però Laia Coll, jo no conec a les que narren al Barça, però sí a les jugadores.
0: Bueno, escoltem el
2: fill. A la Bet Rodergues, la de...
0: No, Clara Rodergues.
6: Deixeu estar, Xavi, deixa que presenti.
2: Que ja ho sé, grita, però...
7: I l'àrbitre, Stephanie Framar, que xiula al final! Final! Final a l'Spotify Camp Nou! Ara sí! Després d'un partit amb uns moments de patiment, podem dir-ho ben alt i ben fort, el Barça és finalista de la Champions League per setena vegada, la sisena consecutiva. Apunteu la data, culers, 23 de maig a les 6 de la tarda, l'Uleval Stadium d'Oslo. El Barça tornarà a intentar-ho. El Barça buscarà la quarta Champions, la que es va escapar l'any passat a Lisboa en un mal dia. I el Barça el 23 de maig ho tornarà a intentar.
0: Sí, sisena final consecutiva. L'any passat van palmar a Lisboa, a veure si aquest any ens podem llepar les ferides i guanyar. Això entenc que són calés, no? Entenc, perquè això ho paga la UEFA. Per tant, la porta, això és una petita palanca pel club, no?
4: Una petita, doncs, ajuda per seguir amb les obres que tenim al Novoya, que no acaba mai amb la tercera grada.
8: S'ha de posar pla dur ara en tercera graderia.
0: Aquest estadi caurà trossos.
8: Sí,
6: al principi, només per disputar-la ja són 400.000 euros.
0: Veus? Bueno, algú és algú. I a més es menja bon salmó allà a Noruega. Vull dir que t'ho passaràs bé.
4: M'encanta.
0: Canviem de tema, Xavier.
2: Anem al futbol de machos, ahir a Cornellà al Prat. El Madrid va guanyar 0-2 a l'Espanyol. D'aquesta manera, el Madrid impedeix que el Barça fos campió de Lliga ahir, que a mi ja em sembla bé.
0: No es pot parlar de passadís, per tant. No hi haurà
2: passadís. No hi haurà passadís.
4: Ai, Liga. El Barça podria perdre tots els partits que
2: queden. I et diré més, i l'Espanyol guanyar-los tots i anar a l'Europa League, fins i tot.
4: Europa League,
2: ara. Vale. Sí, dic l'Espanyol, que l'Espanyol porta ja com 16 partits
0: 17
2: seguits.
0: 17 partits amb el d'ahir.
2: Amb el d'ahir, 17, perfecte. Doncs porten 6 punts de 51 possibles. No? Sí, bueno, així, una bestiesa.
6: Clar, és que si anem a les dades, si estem anant allà a buscar el detall...
0: No. I atenció, perquè si avui guanya el Sevilla el seu partit contra la Real Societat,
6: l'Espanyol
0: queda només a 3 punts del descens.
6: Sí,
0: i la setmana que ve hi ha Sevilla-Espanyol.
6: Exacte. I si mi abuela tuviera vida,
0: seria
6: mi abuela.
2: Seria boníssima, tu abuela, però...
0: Són dades.
2: El Girona també està per sota. I ningú aquí no es diu estar dient res.
6: Molt bé,
2: és que quina provocació.
6: Ara, vergonya.
2: Una provocació, però en qualsevol cas, ahir al Chiringuito, Pedrerol va explicar el perquè d'aquesta victòria del Madrid, perquè és important, sobretot, no tant perquè el Madrid pugui guanyar la Lliga, sinó per això.
9: El debate ahora es, el Barça podía ser campeón esta noche, no lo es.
10: No lo es.
9: Ha habido fiesta, se retrasa la Girona al Camp Nou. Fueron artificiales, vuelta de honor,
10: tifos. tifos y la humillación de ganarle la Liga en la cara al Madrid. Claro, ¿estamos de acuerdo?
11: Claro.
10: Eso es lo mejor, lo que sueña. Cualquier culé soñaría con eso. Y el madridismo quiere evitar la humillación de que le pinten la cara y ganar en el Camp Nou.
11: Una obviedad.
10: No es que el Madrid gane la Liga ni celebre un título por el hecho de ganar el Camp Nou. Evita la humillación de que lo haga el Barça en su cara.
11: Es, mira,
10: ¿cuál? Ese partido, el orgullo, por respeto a la afición del Madrid y al club. Y por orgullo, el Madrid tiene que pelear por ganar el partido. Y ganando el partido significa que la humillación no es a la cara, no le pintan la cara en el Camp Nou, y que además la posibilidad de que el Barça sea campeón en Vitoria un miércoles, 11:30 PM, diluye la fiesta preparada tal día como hoy, ¿no?
0: Fixeu-vos com està el Madrid, que el títol que poden guanyar aquesta temporada és l'orgull de que el Barça no et pinti la cara al Camp Nou el cap de setmana que ve.
12: Bueno, la situació és patètica, no? Si el Barça no gana el Madrid, va ganar la Liga pues completamente descafeinada, no?
2: Clar, un
12: dimecres.
2: No hi Liga,
12: no?
0: Pensa que el Barça guanyarà el títol si empata o guanya.
12: Clar.
0: Per tant, si ho fa mínimament bé, el Madrid s'haurà d'empassar una celebració de focs artificials, de volta d'honor...
12: De tifos.
6: Que de lo de tifos.
2: Però el Madrid sortirà amb ganivets amagats a les espinilleres per matar els jugadors del Barça. Serà un partit d'aquests de trencar genoll al minut 3.
0: Almenys hi ha una mica d'emoció, que és el que volia Javier Tebas, no? De que el Barça no tingués la Lliga guanyada ja, perquè ja en aquest partit no el miraria ningú. I ara el morbo està de poder-li pintar la cara al Madrid allà. És veritat que si el Madrid guanya el Barça... la celebració del títol quedarà una mica descafeinat, perquè ja es torna a guanyar, es guanyaria el títol això entre setmana, un dimecres,
2: que
0: no, a 2:15 PM de la nit.
2: Estoy explicando lo mismo que me he escuchado ya.
0: Sí, però tenim... No, però que tenim canal...
2: No,
0: que tenim
12: presidente,
0: Javier. Home, que tenim canaletes amb obres...
12: Ara.
0: Tens, Va, doncs ja està. Crec que s'ha explicat.
2: Sí,
0: ho deixem aquí, a Cazorla?
2: Sí, deixem-ho aquí, perquè és una molta informació. Jo vaig anar al Condis, ara a veure aigua.
0: Després sentirem el tall aquest que havíem en algun moment del programa.
2: Sí, ja surt ara, ja.
0: De Dani Alves.
2: Sí.
12: Ostres, sí.
0: Si vols explicar un moment.
2: No, vull explicar.
0: No vols explicar.
2: No vull que la gent estigui atenta o que truqui a Dani Alves
6: ara,
2: i li pregunti.
6: Fins les 11 ara, molt connectats.
12: Tic-tac.
13: Tenim carn.
14: I també peix.
13: Tenim fruita.
14: I tenim verdura.
13: Tenim amplis horaris.
14: I botigues al teu costat.
13: Tenim el que necessites quan ho necessitis.
14: I estem molt a prop teu.
13: T'esperem. Condis. Molt de barri. Molt d'aquí.
3: Afegeix una dosi de matina acudint al teu cafè i sigues el matinero més despert de l'oficina.
15: La gent mataria altra gent si no existís un problema aquest de bon matí.
3: Troba'ns cada matí a RAC 105.
16: Per alguns és un circuit. Per nosaltres, on es forgen els campions.
3: Del 15 al 17 de maig viu tota l'emoció de MotoGP al Gran Premi Monster Energy al circuit de Barcelona-Catalunya. Entrades a la venda a circuitcat.com.

0: Wala, les megabotigues de l'esport i la moda casual, amb les millors marques.
1: Ara Wala et prepara per anar a la muntanya. Sí, aquesta setmana 20% de descompte en tota la roba, calçat i accessoris de marques com The North Face, Salomon, Columbia.
0: Wala, les megabotigues de l'esport i la moda casual, ara també a Sabadell i Sant Pere de Ribes.
1: Wala!
2: I tu que deies que això de tenir fills no era per a tu? I mira't ara, de camí a una altra festa infantil. Doncs el mateix et pot passar amb Cofidis, que et pensaves que no era per a tu i ara t'estàs plantejant sol·licitar el teu préstec Cofidis, sense canviar de banc, amb atenció personalitzada i adaptat a les teves necessitats. Doncs visca els canvis. Més info a cofidis.es. Cofidis, compta amb nosaltres.
3: Per aquí, sisplau. I ara, si mireu a la vostra dreta, podreu observar...
4: La plaça Catalunya! La plaça Catalunya! La plaça
5: ara, Catalunya sona a rock. I del bo, condueix el nou T-Roc amb motor híbrid i etiqueta Eco. Descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya. Llarga vida al rock.
4: Thank you!
3: Per aquí, sisplau!
6: Aquest estiu, viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
7: Compte amb la casa que tenen. Entrem?
8: Compte amb l'alarma que tenen.
7: Doncs no hi entrem.
9: La superseguretat que li dona a casa teva Movistar Prosegur Alarmes també la noten ells, que està connectada amb la policia 24 hores i respon en menys de 20 segons. Truca al 900-351-351. Ara instal·lació gratuïta. Movistar Prosegur Alarmes. Tecnologia per protegir millor.
10: Matina Codina!
11: Des de ben d'hora al matí, segur que et fan escoltar moltes ximpleries.
12: Tant per tant, escolta les que fem nosaltres.
10: Matina Codina. A RAC 105.

0: Li donem el títol a la cançó més romàntica de la programació actual d'Arrac 105, aquesta de Bruno Mars, és el seu disc de Romantic Risk It All, que és la cançó que li canta Mbappé a l'Estéreo Expósito, que aquest cap de setmana els han pescat allà en un iot alta mar, mentre el Madrid, està com està.
1: MontseInteriors.com i les seves botigues t'ofereixen la trucada felicitació.
0: Mira, és els 50 primers euros de la setmana els donarem a la Martina, si ens agafa el telèfon. Martina Codina? No, ara ho sabrem.
2: Que bé que sona.
0: Fa 13 anys, la Martina, aviam si l'agafa, va.
3: Estem trucant a un fix.
2: Es nota, és so de fix,
3: Sí, és una cosa que ja no es fa,
0: Recordeu la resta d'oients que si la Martina no agafa el telèfon hi haurà rebot i que podeu encarregar una trucada a desperta@rec105.cat. Hola, Martina! No.
4: Quina llàstima.
0: Doncs va, compte enrere per obrir línies al 902-47-705 de 3 segons. 3, 2, 1...
5: 1, correcte. Podeu trucar al telèfon del programa.
0: Gràcies.
5: Martina Codina.
0: Hola, bon dia.
6: Hola, bon dia.
0: Com et dius?
6: Vinyet.
0: Vinyet, des d'on truques, bonica?
6: De Sitges.
0: Com ha anat el cap de setmana llarg?
6: Molt bé, tot un
0: èxit. Sí, t'has mogut de Sitges o t'has quedat aquí una mica a fer una espècie de pre-estiueig?
6: Bueno, entre Sitges i Terrassa.
0: Molt bé, s'ha posat bé, aquests 3 dies s'han posat bé, que sí? Vinyet?
6: Oi tant.
0: I avui notes una mica la síndrome postvacacional o no? Allò una mica de baixona.
6: Sí,
0: de
6: avui és drama, avui.
0: Sí, ara que estàs anant cap al curro ja?
6: Sí.
0: Com està el trànsit, Vinyet, a la teva zona?
6: Doncs, una miqueta cargadet, però, més que per dir en camions. Però, això és
2: el
6: de cada dia.
2: Cada dia.
0: Ja, però, els camions han d'omplir les prestatgeries, també ho hem d'entendre, no?
6: Exacte. I els camions et diuen que és bona senyal.
0: Sí. Vinyet, t'agradaria donar un missatge d'optimisme a la resta de matineros que, com tu, estan escoltant la Matina Codina? No sé, un missatge així una mica esperonador, una mica d'arenga, va.
6: Vinga, va, feu a terra, que és un dilluns amb un bon regust de cap de setmana llarg.
7: Exacte, va, feu a terra.
2: Molt bé, Vinyet. A mi m'has convençut.
0: Això no va preguntar-vos, ha sonat convincent. Jo crec que ho ha dit una mica des de la depressió, eh?
2: No, jo estava a punt de dimitir en directe i ara aguantaré un parell de setmanes més.
0: Escolta, la Vinyeta està molt contenta perquè s'emporta 50 euros!
2: Cara,
0: per bescanviar qualsevol de les 27 botigues de Montse Interiors o a montseinteriors.com. Gràcies per escoltar el Matina Codina, bonica.
6: A vosaltres, felicitats pel programa.
0: Merci, no pengis, que els perds,
1: Hola, bon temps. És hora de renovar el teu llit amb un botí. El cobrellit ideal pel seu teixit lleuger i farcit fi. Ni fred ni calor. Perfecte. I ara, a Montse Interiors, fins al 24 de maig els tens tots amb un 20% de descompte. Vine a les nostres botigues o a montseinteriors.com. El teu descans es mereix un motiu.

0: Baby Don't Hurt Me No More, eh? Fixa't quina faria tan oberta que té el protagonista d'aquesta cançó, sí. Sisplau, que no em tornin a ferir, sisplau.
1: Haver-ho de demanar així, sisplau.
0: Sí, sí, escolta, una versió de l'original de Hathaway, de David Guetta, 7 i 25 minuts, dilluns 4 de maig, May the Force. Sí.
2: Aigües de Barcelona t'ofereix el temps.
0: I també l'aniversari de la Mònica Usar, que en fa 42! I l'ànima quants en fa, la teva ànima, el teu esperit?
3: 18.
0: 18, eh?
3: Sí.
4: Mira, ja pots conduir.
1: Sí. La teva ànima.
0: Què? Estàs contenta, no, suposo?
3: Sí, home, aquest dia sempre m'agrada. Sí, home. Sí, sí. Ara us portaré una ensaïmada de xocolata.
5: Ai, ai, ai!
3: Sí!
5: Ai, ai, ai.
0: Sempre passa millor el dilluns. Pensa que jo tenia ganes que arribés aquest dia ja només per l'ensaïmada que la Mònica ens porta avui de xocolata, eh?
1: Sí, senyor. És la manera que ens en recordem de felicitar-te, no?
3: Sí, clar. I que m'abraceu i em feu petons. Però si no, no ho feu, eh?
0: Vols dir que em surten els números? Una ensaïmada per 6 persones que som al matí avui?
3: És enorme. És molt grossa l'ensaïmada. Ai, que rico. És d'aquelles grans.
5: Mira, Mònica, et donaré una lliçó de vida.
3: Oh.
5: Sí. Una ensaïmada mai és enorme.
3: D'acord.
5: Una per cap, sisplau.
0: Una ensaïmada amb Coca-Cola, no, president?
5: Home, amb Coca-Cola, com l'esprit.
3: A veure si us l'acabeu.
0: Perfecte.
1: No, no, bueno, no juguem tampoc. Això igual et funciona amb els lingüistes de RAC1 i tal, però aquí pensa que passem molta gana.
3: Veurem. Sí, sí.
0: Bé, Mònica, per molts anys, la teva felicitat és la nostra i esperem que sigui un gran dia per tu.
3: Que bé, compartir-ho amb vosaltres.
0: Un brindis per la Mònica.
1: Molt bé, Mònica.
5: Molt
3: bé. Gràcies. Mare meva. No me'n donis més.
0: Un dia que, per cert, en algunes comarques serà passat per aigua, no?
3: Sí, perquè s'esperen tempestes avui a molts punts del país, ara al matí, sobretot al Pirineu més occidental, més cap a la banda de Lleida, també punts del prelitoral de Tarragona es poden anar formant alguns xàfecs i a partir del migdia la pluja guanyarà protagonisme i afectarà qualsevol punt del país, tot i que seran menys probables a la costa de Barcelona i Costa Brava. I podrien arribar, això sí, de cara al vespre. Hi ha avisos del Meteocat per intensitat de pluja, més de 20 litres en 30 minuts i amb alguna pedregada o calamarsada i temperatures semblants a les d'ahir o una mica més altes. I ara mateix entre 14 i 17 graus a Barcelona, 15 a Girona i també a Tarragona, 13 a Lleida, 8 a Prades i 11 a Olot i a Solsona.
0: Gràcies, Mònica, per molts anys.
3: Fins ara, merci.
2: Aquí ens mou la qualitat. Per això, l'aigua supera gairebé 400.000 controls anuals durant el seu recorregut fins a arribar a les nostres llars amb la màxima qualitat i totes les garanties sanitàries. Aigües de Barcelona, la gestió responsable.
0: Bon dia, Xavi Pardo.
6: Què tal, com esteu?
0: Tu celebres alguna cosa? No, dia normal, no la teva.
6: No, celebro que hem tingut tres dies de cap de setmana.
0: És veritat.
6: I que, ostres, tant de bo fos sempre així.
1: Si votéssim l'esquerra de veritat, això seria cada setmana, però no existeix el partit que ens pugui portar això.
6: Jolín. Tres dies de cap de setmana és el que necessites per poder fer una mica tot el que requereix la teva vida.
0: Hi ha estudis científics que ho diuen, eh?
1: Sí. Diuen, és un dia per fer la casa, un dia per fer una activitat que t'agradi i el tercer dia per no fer res.
6: Com deus tenir tu la casa, que necessites un dia sencer, eh?
1: No, clar, jo faig dos dies de no fer res.
6: Cada setmana.
1: Aquest és el problema.
0: Sí, si tinguéssim tres dies, jo crec que dos dies els dedicaríem a l'oci i llavors necessitaríem un dia més per fer les neteges.
6: Però això, com que ho has de fer igualment, clar, el que passa és que et sap greu invertir temps en això tenint només dos dies de cada setmana. També jo em vaig passar el dissabte, el divendres sencer, tot el matí netejant i pensava, no passa res.
1: Clar.
6: És que encara em queden dos dies i mig.
7: Tot això són les notícies. Avui són molt divertides, m'agraden molt.
0: Vinga, va, repassem-les. Aquests són els titulars principals de l'actualitat avui, no 4 de maig. Xavi Pardo, els Mossos investiguen, atenció, 3 apunyalaments en menys de 24 hores.
6: Sí, i han acabat aquests apunyalaments amb dues víctimes mortals i un menor ferit greu. Tot això ha passat a l'àrea metropolitana de Barcelona en menys de 24 hores, aquest cap de setmana. I això coincideix amb una informació que avui llegim a La Vanguardia que diu que la policia ha detectat que algunes bandes criminals juvenils estan captant menors de 14 anys a les portes dels instituts.
0: Ai, no. Són els ojeadores de la delinqüència.
1: És que és temporada de fitxatges.
6: Tal qual és això. Hi ha una trentena de grups involucrats i els Mossos ja treballen ara en un pla per desmantellar aquestes bandes criminals. També hem tingut notícies en les últimes hores de Dani Alves, que ha reaparegut en una gran trobada evangelista llista que ha omplert el, poca broma, el Banda Metropolitano amb 35.000 persones assistint a aquesta gran cerimònia evangelista, i Dani Alves ha tornat a explicar, l'hem sentit i altres vegades fent-ho, però que a la presó va veure la llum, que Déu Nostre Senyor el va salvar i que des que va sortir en llibertat va prometre que dedicaria la seva vida en cos i ànima a servir Déu Nostre Senyor, i doncs això és el que està fent.
1: Molt ben fet. Algú ho ha de fer.
0: El Sutton no la va veure la llum.
6: Escampar la paraula de...
7: Va més gent a veure l'Alves que a l'Espanyol.
1: Sí.
7: Increïble.
1: Una provocació.
0: Bé, més titulars, va, Xavi.
6: Doncs el diari Ara, que hem llegit una enquesta, diu que la majoria dels catalans estan en contra de fer cordó sanitari Aliança Catalana. Sí, en canvi, o sigui, la majoria estan a favor de vetar Vox, de fer aquest cordó amb Vox, però no amb Aliança Catalana.
1: Clar, perquè aquest... no s'assemblen en res.
6: Clar, és que aquí hi ha un problema de descodificació, perquè 5 de cada 10 creuen que Aliança és d'extrema dreta, per tant, només la meitat. En canvi, en el cas de Vox, 7 de cada 10 veuen claríssim que és un partit ultra.
0: Que per cert, aquesta enquesta del diari Ara diu que també part dels vots que hipotèticament tindrien unes eleccions si es fessin ara, hi hauria un trasbassament de vots, un tant per cent bastant important, sí, sí, sí, de Junts, i també un percentatge, em sembla que era el 15% de Vox.
1: Jo, veient aquesta enquesta, us aconsello no prendre el sol durant una temporada. Com més blanquets estiguem, millor.
6: Sí, l'enquesta, la d'avui, és com la tercera entrega d'una macroenquesta que han anat publicant per etapes, i aquest cap de setmana sortia aquesta enquesta de si es fessin eleccions a la mateixa Catalunya, Aliança Catalana podria convertir-se en la tercera força del Parlament per davant de fent el sorpasso de Junts i pràcticament traient el doble d'escons
0: doncs
6: de Junts.
0: Tindrem el que votarem. Alguna cosa més, Xavi Pardo?
6: Sí, que a Girona els treballadors d'escombraries han començat una vaga indefinida pocs dies abans del temps de flors, que comença aquest dissabte, per tant, una de les cites clau
1: temps
6: de la ciutat de Girona, temps de pudors. Doncs abans que arribin les flors, arriben les pudors, ja es veu això. A veure si arriba algun acord en les negociacions.
0: Que l'Ajuntament faci alguna cosa perquè Girona, que és la ciutat més maca de Catalunya, no pot estar bruta.
6: Sí, l'Ajuntament ja ha convocat una negociació aquest matí d'urgència, però en fi, recorden que l'empresa concessionària de neteja d'escombraries, doncs això és una empresa privada, per tant, la situació laboral amb els treballadors i si s'aplica o no el conveni col·lectiu, ho han de resoldre ells.
0: Que bé que ho fas, Pardo, moltes gràcies.
6: A vosaltres, guapíssims.
0: Una mica d'energia per començar.

0: El 6 de juliol, Barcelona i Catalunya es convertiran en la capital del ciclisme mundial, perquè des d'aquí, des de Catalunya, començarà aquest any el Tour de França. I Doctor Prats han rebut l'encàrrec de fer l'himne oficial d'aquesta gran départ amb aquesta cançó que es diu Energia, que és pura proteïna, pura vitamina. 7:35 d'aquest dilluns 4 de maig. Sergi Ferrer, quin és el vídeo, la imatge del dia d'avui?
1: Doncs, com sabeu, la ultradreta no para de pujar cada dia més i són molts els que han dit ja que votaran a partits ultra.
2: Que
1: i són gent que, a més, té claríssim el programa electoral del partit al que voten, perquè el votant d'ultradreta està molt informat. Clar. I així ho demostra aquest senyor, a qui sentirem ara, que li fan una pregunta molt concreta sobre l'agenda 2030, i el tio ens ensenya com és un votant promig de Vox. Atenció.
3: ¿Cómo definiría usted l'agenda 2030?
4: Lo que nos hace falta en este país.
3: Pero Vox se muestra en contra de ella.
4: ¿Perdona?
3: Vox se muestra en contra de l'agenda 2030.
4: Ah, bueno, evidentemente, y yo también.
1: I així es resumeix el nivell intel·lectual de la gent que acostuma a votar aquests partits.
0: Està clar que aquest senyor no recicla.
1: No.
0: Sergi Ferrer, gràcies.
1: A tu.
5: La felicitat matinal és només a un clic. Encendre la ràdio, RAC 105 i... Matina Codina.
6: RAC 105 Barcelona.
7: 100 anys després de la mort de Gaudí i amb la culminació de la Torre de Jesucrist, la Sagrada Família vol celebrar-ho amb la seva ciutat. Durant tot l'any, els que viuen a Barcelona podran visitar el temple amb un 50% de descompte, acreditant la residència. Més info a sagradafamilia.org. Basílica de la Sagrada Família.
8: Torna la fira anual del vehicle d'ocasió a Mundiauto en la desena edició, del 6 al 10 de maig al Prat de Llobregat. Vehicles d'ocasió, seminous o quilòmetre zero de totes les gammes i marques. Només per venir, et convidem a una ració de pizza o una crep i sortegem regal sorpresa a la nostra ruleta. Entrada gratuïta. Mundiauto.com.

0: Posa't en mans de professionals, notaràs la diferència. CespedSolucion.es.
1: Aprofita només aquesta setmana el Red Days de Mobles La Fàbrica i estalvia't el 21% en tota la teva compra. A més, el transport i el muntatge són gratuïts. Troba els mobles que encaixen amb tu amb un 21% de descompte. Mobles La Fàbrica, el que ens fa únics és ser diferents. Obert al migdia i pàrquing gratis.
2: Atenció, viatger! El 22, 23 i 24 de maig tens una cita a la Meeting Camper Yati a Fanc Aventura, Girona. La trobada overland més gran del sud d'Europa.
3: Xerrades de grans viatgers, exposició de campers, accessoris i complements 4x4.
2: Zona d'acampada i food trucks. Vine, inspira't i torna a casa amb el pròxim viatge bategant el teu cor.
3: Per a més informació, meetingcamper.com.
4: Molins ve de gust, torna amb l'onzena mostra gastronòmica de Molins de Rei.
5: El cap de setmana del 8, 9 i 10 de maig, vine a la plaça de la Llibertat i gaudeix de tapes i platets i de música en viu.
4: Vine a descobrir tota l'oferta gastronòmica de Molins de Rei.
5: Més info a molinsvedegust i molinsderei.cat/turisme.
6: Estar a casa i mirar cotxes per internet està molt bé, però el millor és agafar les claus, agafar el cotxe i anar a Mundiauto per veure, tocar i provar el teu nou vehicle. Mundiauto.
7: Torna a la fira anual del vehicle d'ocasió a Mundiauto en la desena edició del 6 al 10 de maig al Prat de Llobregat. Mundiauto.com.
8: La teva música.
9: Rec 105.
10: Seguim al Matina Codina, 7 i 39 d'aquest dilluns. Si vols emprendre un negoci i tens dubtes, a CaixaBank disposen d'oficines especialitzades en emprenedoria perquè cada pas sigui una bona jugada. Perquè si a tu t'importa, estimat matinero, a CaixaBank també. CaixaBank, tu i jo, nosaltres.
11: La xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya patrocina aquest espai.
10: Ferran Arandiga, tu i jo, les carreteres, com estan?
12: Bon dia, doncs. Comencem la setmana des de primera hora del matí amb una avaria a la C58 de sortida de Barcelona en direcció a Sabadell, on encara es talla un carril de circulació i es genera un quilòmetre i mig de retencions. Al nus de la Trinitat també hi ha cues habituals amb afectacions de retruc a la ronda de dalt fins a Penitents i també a la ronda litoral fins a la Barceloneta. Pel que fa als accessos a Barcelona des del Llobregat, circulació amb retencions per la B23 des del Papiol o la A2 des de Sant Andreu de la Barca. Per últim, al Vallès, retencions habituals a la C59 a Caldes de Montbui, a la C17 a Parets del Vallès o a la C58 des de Sant Quirze cap a Barcelona. També a la AP7 hi ha retencions en sentit sud entre la Roca i Barberà del Vallès en sentit sud, com dèiem, però també en sentit nord al punt de Sant Cugat. De moment, això és tot des del RAC. Molt bon dia.
10: Per aquí, sisplau. I ara, si mireu a la vostra dreta, podreu observar...
13: La plaça Catalunya! La plaça Catalunya! La plaça
14: ara, Catalunya sona a rock i del bo condueix el nou T-Roc amb motor híbrid i etiqueta Eco. Descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya. Llarga vida al rock.
10: Thank you!
15: Per aquí, sisplau.
10: Matina Codina.

0: Una cançó enganxosa, aquesta dels barcelonins Siderland, que recull l'essència de l'amor. Tutu, turu. Per cert, Siderland és un dels grups que actuaran a la gala dels Premis Rec 105 el dia 12 de maig, dimarts que ve. Demà no, o sigui, demà en 8, al Teatre Victòria, al costat de Nil Moliner, Joan Dausà, Mamaduixa, Maria Jaume, Max Navarro, Bandaneón i Nain. Sergi Ferrer, 7:44, quin és el titular d'Impacte d'avui dilluns?
1: Doncs que a Corea del Sud, si això de la ràdio no ens va bé, companys, igual hi podem trobar una feina, perquè s'ha organitzat un concurs de migdiades.
2: Oh, que xulo.
0: Te la guanyo jo, Te la guanyo jo.
1: Clar, no, estaria disputat el tema. Estem parlant d'una competició oficial, vale. Els participants s'havien de dormir en un parc mentre se'ls hi controlava, perquè dius, això què fas? Fas veure que dorms i ja està. Sí. No. Hi havia gent controlant el ritme cardíac, perquè se suposa que baixen les pulsacions quan estàs dormint. Llavors així valoraven qui descansava millor. I diràs, quin és l'objectiu d'això?
2: Aviam.
1: Doncs no hi havia premi. És que era per visibilitzar que allà, a Corea del Sud, la cultura del treball i de l'esforç fa que la gent faci jornades de 12, 14, 16 hores diàries, la gent està esgotada de manera crònica i han hagut de fer una competició per poder dormir una mica i no estar treballant tota l'estona.
0: Són molts els beneficis de la migdiada i molts estudis que parlen de la migdiada, perquè si et passes els 20 minuts és negatiu.
1: Ai, sí.
0: Si dura menys de 20 minuts també, vull dir que... En fi,
3: molt buenos días, familia, tío.
0: Home, bon
3: dia. ¿Qué tal? Oye, yo hubiese ganado este concurso, pero...
1: Sí. Vamos.
3: Fijo, vamos.
0: Home, a veure, a Andalusia teniu fama de ser bons fent migdiades, no sé.
3: Sí, hombre, bueno, yo no sé si a Andalucía, pero yo me pego una siesta que de 5 horas no pasan. ¿No?
1: A tu no et deixarien competir per professional.
4: Así estás.
3: Exacto. He dicho no pasan, pero quiero decir como mínimo.
4: Ah, vale.
3: 5 horas mínimo.
1: Sí, tranqui. Sempre hables mal, no passa nada.
0: Mar Puga, què he volgut dir? Així estàs.
4: Home, que així estàs de mig dormit sempre, no?
5: És veritat.
4: No, va com una mica empatat.
1: Bueno, molt.
3: Que, claro, yo hago el horario al revés. O sea, yo por la noche estoy despierto y por
1: Déjalo.
4: No eres muy avispado.
1: Déjalo estar.
0: 3:15 del matí. Espera't. Ara.
4: Ara.
0: El ratolí estava de migdiada, també. Bé, escolta, que la Shakira es veu que ha triomfat, que flipes a Copacabana davant de 2 milions de persones.
4: Què? Una bogeria. La cantant colombiana va oferir un concert gratuït i històric a la platja de Copacabana, a Rio de Janeiro, reunint prop de 2 milions d'espectadors, el públic més gran de la seva carrera i un dels majors per part d'un artista llatí. Un show, o dins de la gira de Les Mujeres Ja No Lloren, que va combinar grans èxits com el Waka Waka...
0: Home, si estàs allà i no toca el Waka Waka, jo li tiro una pedra.
4: No, però és que és més fort el tema, perquè també va cantar Hips Don't Lie. Un esdeveniment que va començar amb uns drons pel cel, després de gairebé una hora de retard per part de la cantant.
1: T'estan esperant 2 milions de persones.
4: I va aparèixer un escenari de 1.300 metres quadrats, vestida amb una granota brillant dels colors del Brasil. I aquest va ser el xou.
0: Molta gent anant en metro a aquest concert cantant proclames contra Gerard Piqué.
2: Sí,
0: en plan, en lloc de cantant cançons de Shakira, insultant Piqué.
1: Que bo.
0: I per mi és delicte que arribi una hora tard al concert, perquè estava allotjada just davant del passeig on s'estava fent aquest concert de Copacabana.
1: Surt abans.
0: Vull dir que això ja és bici.
1: Gràcies.
0: Això ja és bici.
4: Ja és perquè diguin les estrelles i llegamos tarde.
0: Sí. S'ha fet viral el vídeo en què ella surt quan la gent es comença a concentrar allà al passeig dient, buah, tota aquesta gent em ve a veure a mi. Sí, sí, que Shakira, però també és gratis el concert.
1: Ah,
0: Cazorla, bon dia.
6: Hola.
0: Quin àudio s'hauria de fer viral aquest matí?
6: Doncs mira, hi ha un programa que es va fer popular a Discovery Max, que ara es deu poder veure alguna plataforma, que és Mi Extraña Adicción. Que, com el seu nom indica, doncs tracta de penya amb addiccions molt estranyes, com el cas d'aquesta noia, que suposo que es volia primar i hauria anar al nutricionista, i el nutricionista li diria, has de tancar la boca i menjar menys. I la noia aquesta, doncs, hauria de dir, ah, sí, doncs aguanta amb la ratafia, ja veuràs.
7: Soy adicta a aspirar toda la comida por la nariz.
8: ¡Ay, la madre me parió!
7: Cuando llega al fondo de la garganta es una sensación muy distinta, pero sigo percibiendo todos los sabores como si estuviera comiendo y bebiendo de forma normal. Mi forma favorita de empezar el día es con una tortilla y un café. Está buenísimo. De hecho, tiene un efecto relajante cuando llega al fondo de las fosas nasales.
0: M'estàs dient, Cazorla, que comença el dia esnifant una truita i un cafè.
6: Tot, absolutament.
2: Això m'ho van recomanar a mi, també, el nutricionista. Hòstia, anava de cul. Hòstia, no et menjaràs, no, aquestes patates? Això no t'ho acabaràs, no? Vaig durar un dia.
6: Però hauries de titular, Jan. No,
2: però vaig engreixar, al final.
0: Hi ha gent que està molt malament.
6: Sí, sí, sí,
0: no és notícia no. Cada dia a personatges d'aquests...
1: Em molestava molt que fes...
0: Sí.
1: Cada vegada que acabava.
0: Però per mi hi ha un descobriment científic que diu que noto els gustos igual.
1: Sí.
0: Per tant, titular d'aquesta hora del matí és que tenim papiles gustatives al nas.
1: Vale. Sí.
3: Bueno, esto mi compañero Luca no lo podía hacer porque no tiene nariz.
5: Sí,
3: o sea,
5: sí, es verdad. Yo lo hago,
3: no podría hacerlo.
5: Sí, bueno, es decir, que tengo nariz, lo que pasa es que está de formailla.
1: Sí, ¿eh? Bueno, de forma ahí.
5: Tú no me vuelvas a mencionar en tu vida, Andy, que te reviento la cabeza.
3: Bueno, hombre, somos amigos, ¿no?
5: No, somos amigos, tío, un desgraciado.
0: Escolta, ho deixem aquí. Gràcies, Cazorlas.
1: Sí.
0: Per cert, el concert va anar bé, el concert de dijous a...
3: No, sí, como
0: a concert, Coliseu, ¿no? O sea,
3: lo que son las canciones fueron bien, lo que pasa que no vino ni Cristo.
5: No se presentó ni el guitarra.
8: Les colònies de Rosa dels Vents t'ofereixen aquest espai.
9: Estàs escoltant la cançó boomer de l'Alan Lillo.
1: Epa!
0: Vinga, tens molta pressió perquè hem de començar la setmana amb alegria, Lillo.
10: Sí, escolta, no és per res, però ja sabeu que aquesta secció té molt èxit, podríem dir fins i tot que és la millor del programa, i els oients aprofiten els oients que els hi fem la trucada de despertador per expressar-ho també, com va fer el Roger el passat dijous,
0: Que entres al sorteig d'un lot de llet nostre que farem d'aquí una estona, entesos?
11: Perfecte, moltes gràcies. I una última cosa.
0: Per molts anys.
10: Alan, sí, digue'm.
11: Són boomers que són l'hòstia.
10: Ostres,
1: sí,
10: gràcies,
1: no,
10: Roger.
1: No,
10: gràcies.
1: Gràcies,
10: Roger.
0: Pareu d'alimentar el monstre,
10: gràcies,
0: tio.
10: Gràcies, Roger. Clar, és que a la gent li encanta la secció boomer. És que és la que posa la pell de gallina.
0: A veure, quina cançó boomer t'agrada?
11: Arroba Alan Pulero, sisplau.
4: Sí, senyor. Hola, molt bé.
10: Sí, senyor.
4: Ja has donat el dia.
10: A Instagram.
0: Quina cançó boomer t'agradaria que sonés a la secció?
11: Alguna de Phil Collins m'agrada molt.
10: Bé.
6: Era bueno, Phil Collins.
10: Sí, senyor.
11: O Eros Ramazzotti, també.
4: M'encanta.
0: No, fixa't. Eros Ramazzotti no existeix.
6: És un altre.
10: Però, estava nerviós, en Roger, estava nerviós. Doncs escolta, mira, dit i fet, any 2000.
1: Oh!
10: Un

0: Connecta't a l'aventura. Connecta't al motor. Connecta't a divertir-te i a l'adrenalina. Connecta't al mar. Connecta't al LOL, al WOW i a unes colònies sense parar de riure. Deixa la pantalla al calaix i connecta't a l'estiu amb Rosa dels Vents.
1: Hi ha moltes coses que no entenc!
2: Avui, a banda de ser el primer dilluns del mes de maig i l'aniversari de Mònica Usart, també és el Dia Mundial de Star Wars! Ostres!
3: Per què? Per què? Us preguntareu. Prou. Per què? Perquè avui és 4 de maig, en anglès May the 4th, que s'assembla molt a l'expressió May the Force, que vol dir que la força estigui amb tu. May the Force be with you. S'entén? És una excusa al final per disfressar-se de Chewbacca. Llavors, jo he vist les pel·lis, hi ha molta gent que no les ha vist, però necessiteu conèixer el context per viure la societat occidental del segle XXI. Us explicaré molt ràpidament de què van les pel·lis, vale? Així teniu tema de conversa. Star Wars va d'una secta que opera a una galàxia molt llunyana i molt gran on tots els planetes són habitables i tothom parla el mateix idioma. Vull dir, hi ha gent que diu que el català i el valencià no és la mateixa llengua, però entre una galàxia i l'altra, el mateix idioma. Llavors, i en aquesta galàxia hi ha una cosa que és la força. I diràs, què és la força? Doncs és la manera que han trobat els guionistes de justificar tots els errors de guió que hi ha. Qualsevol cosa que passi és la força. Vale?
4: Que bueno.
3: Llavors, hi ha uns Jedis, que són els bons, que és una secta que en un món de tecnologia futurista sense precedents i tal van amb una espasa i amb una capa de monjo de Montserrat.
1: Aquests són els que van de blanc?
3: No van de blanc, van de claret, perquè tu com a espectador no t'has d'esforçar gaire. Van claret. Llavors, els dolents, qui són els dolents? Doncs aquests sí que van de negre i tenen noms gens sospitosos com Darth Sidious o Darth Maul.
5: Quina por!
3: Que,
5: sí.
3: Perquè tu com a espectador diguis, ja sé qui és aquest que te banyes, no?
6: Claro, que habla como Constantino Romero, ¿verdad?
3: Exacte. Llavors, un dels dolents principals té asma i està tota la saga sense... Es veu que no han inventat el Ventolin a cap dels 35.000 planetes que hi ha a la sèrie. També hi ha un alien que sembla el Jordi Pujol, que parla al revés, però ningú li vol dir perquè fa gràcia que parli així raro. Un altre que és idiota i només parla amb crits i gàrgares, que fa... I té problemes amb la llei, o sigui, podria ser l'Ortega Smith d'allà. I un robot que parla xiulant i que és l'únic que treballa de tota la sèrie. Cap d'aquests que us he dit fins ara té un sou conegut. No se sap de què treballa cap d'aquestes persones.
7: Escolta, hi ha un que s'assembla al Ronaldinho Gaucho, al Java de Jaya.
3: El Jar Jar Binks.
7: Jar Jar Binks.
3: Sí, també va acabar una presó del Paraguai, però d'allà. Llavors, el dolent va variant, perquè hi ha com 123 pel·lis. I llavors, un dels més coneguts és aquest amb asma, i quan va morir van fer un altre que no tenia asma, però que anava vestit igual.
5: Spoilers!
3: Llavors, tot i estar avançadíssims en aquesta galàxia, sempre mor gent a la guerra, perquè és tota l'estona hi ha una guerra, no? Ara. Star Wars, està tot el dia en guerra, vol dir la traducció.
7: Ara.
3: Llavors, sempre mor gent perquè es veu que no han inventat els drons. O sigui, a Ucraïna sí han inventat els drons, però allà has de pujar tu a la nau, a pilotar. Llavors han de posar pares i mares de família. I la conclusió de les pel·lis sempre és que vigila amb el costat fosc, perquè tu pots tenir un dia tonto, tu ets un tio genial, però de bandera, d'ole. Ara, tens una discussió tonta amb el teu jefe,
7: ara,
3: doncs vaig a matar nens.
5: Valen.
3: Que això és el que ha passat a Israel. Llavors, això al final és el costat dos, sempre hi ha com el bé i el mal, no? O sigui, el Barça i el Madrid, Palestina i Israel, nosaltres i Flashback.
1: Correcte.
3: Sempre hi ha uns bons i uns dolents. Llavors, si al final no ho heu entès i tot això no us ha interessat, recuperaré la vostra atenció amb una versió de Star Wars cantada per gossos.
1: Gràcies, Sergi.
3: De res.
8: Hi ha coses que no haurien d'alterar-te el dia, ni tan sols aquell moment al volant. Quan un parabrisa rep un impacte, no és només el trencament del vidre, és tot el que això suposa. A Crystal Box reparem o substituïm el parabrisa trencat i ens ocupem de tot de principi a fi perquè et centris a continuar el teu dia. No deixis que res trenqui el teu moment al volant. Crystal Crack, Crystal Box.
9: A Birba tenim una manera de fer les galetes molt nostra i autèntica, que ens fa escollir els ingredients més naturals, trencar els ous frescos a mà i posar-hi les ametlles una a una. Galetes Birba, fidels al que és autèntic des del 1893 amb el nostre tarannà.
10: David, ¿dónde andas?
11: ¿Qué dice? ¿Cómo está el tío? Pues me pillas en casa.
10: ¿Qué casa? ¿Tú estás en el bar?
11: Pues eso, como en casa. Vente, anda.
10: Pídeme un colacao, que ya estoy ahí.
11: ¡Antonio!
12: Marchando, otro colacao.
11: Eres el mejor.
12: Colacao. Tan único como Estopa. Tan único como...

0: Ben! Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució. A l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
1: Hola, bon temps. És hora de renovar el teu llit amb un botí. El cobrellit ideal pel seu teixit lleuger i farcit fi. Ni fred ni calor. Perfecte. I ara, a Montse Interiors, fins al 24 de maig els tens tots amb un 20% de descompte. Vine a les nostres botigues o a montseinteriors.com. El teu descans es mereix un motí.
2: Aquest estiu viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
3: A Ford hem electrificat els nostres vehicles. Sent l'esperit esportiu del Capri, l'aventura sense límits de l'Explorer i l'agilitat urbana del Puma Geni, vine a provar la nostra gamma elèctrica amb el carregador i la seva instal·lació gratuïta. Aquest mes, a Ford, sumem 4.500 euros a l'ajuda del Pla Auto Plus, xarxa de concessionaris Ford de Catalunya.
4: És tan tendre amb mi, Di.
5: Amb tu i amb tothom, Al. És car d'Aldi de primera qualitat.
4: Crec que m'he enamorat.
5: Normal, amb aquests preus.
4: Aquesta setmana estalviem la Burger Meat de vedella picada a 4,55 al mig quilo.
5: I la banana a 0,99 al quilo. Aldi.
4: Que poc que costa comprar bé.
6: Matina Codina.

Coneixes Mon, la marca número 1 de cosmètica natural i ecològica feta a Catalunya. Tot va començar fa 30 anys amb una petita botiga al barri de Gràcia i avui pots gaudir dels seus cosmètics als millors herbolaris de Catalunya. Rosa mosqueta regeneradora, arbre del te purificant, tot fet amb ingredients ecològics per cuidar la teva pell cada dia. Troba'ns a les millors botigues naturals i també a mon.es.

0: que explica com quan de sobte pot arribar algú a la vida de forma inesperada i trastocar-ho tot, eh? Encara estem aquí esperant, no?
1: Sí, sí.
0: Com aquella noia que estava en el Muelle de San Blas, no?
1: No, estava esperando.
0: Exacte, sí, sí, una mica. Nil Moliner, me acuerdo de ti. Per cert, que Nil Moliner és un dels noms propis que actuarà a la 6a edició dels Premis RAC 105 el dimarts 12 de maig al Teatre Victòria de Barcelona i ho farà al costat de Joan Dausà, Mamaduixa, Maria Jaume, Max Navarro, Siderland, Banda Neon i Naina. Si voleu veure en directe aquest espectacle, estigueu atents a l'antena de RAC 105 per saber quan podreu aconseguir les vostres entrades. Ara són les 8 i 3 minuts després de Me acuerdo de ti. Engeguem nova hora. Bon dilluns, Catalunya.
2: Si estàs escoltant aquest missatge i has fet el més complicat del dia, llevar-te. A partir d'aquí, deixa'ns-ho a nosaltres. Únic, inimitable, irrepetible, incorregible, inigualable, inintel·ligible. Benvingut a l'epicentre del terratrèmol de la ràdio matinal. Benvinguts al Matina Codina, amb l'Ernest Codina. Felicitats pel programa.
0: Bon dilluns i moltes gràcies per escoltar-nos. Primer dilluns del mes de maig, un programa presentat efectivament per jo mateix, que sóc l'Ernest Codina, i també una sèrie de grans professionals, els millors de la ràdio matinal, que de seguida saludo. D'entrada, bon dia a tots els matineros i matineres. Després del dilluns post-cap de setmana llarg, som aquí per combatre la síndrome postvacacional. Us entretindrem amb la millor actualitat, la música més bona de la radiodifusió catalana, i també, per exemple, amb informació com la que us dono ara al respecte del temps, per exemple. No, sí, sí, sí, avui tempestes que aniran a més al llarg del matí, sobretot a partir de mig matí, ojo, perquè fins i tot hi haurà calamarsades.
3: Correcte, compte!
0: A moltes comarques, ens ho explicarà de seguida la Mònica Usart, que avui fa 42 anys, per cert. Ara. Després la felicitem. Cazorla, bon dia.
4: Bon dia.
0: Què has ensenyat a les teves filles en les últimes hores?
4: Doncs quan algú deixi de tocar el guió, que se m'estaran cap a un costat, t'ho explicaré. Ara, he ensenyat, o almenys ho he intentat, durant aquests 3 dies de festa, que aquest cap de setmana volia que guanyés el Madrid. Les nenes em deien, per què? I jo els deia, perquè així el Barça pot guanyar la Lliga, saps? La podrà guanyar la setmana que ve. Elles deien, però si vols que guanyi la Lliga al Madrid, per què vols que guanyi el Madrid avui? Clar. Doncs deia, doncs perquè així els hi guanyarem a ells a la cara.
0: Clar,
4: i elles em deien, ja, però millor guanyar-la avui i que perdi la Lliga. I jo els deia, val, però jo prefereixo la setmana vinent al Camp Nou perquè els farà més ràbia.
0: Sí.
4: Però elles em deien, però si el Madrid perd amb l'Espanyol també els hi farà ràbia. I els deia, sí, també els hi farà ràbia, però els hi farà més ràbia la setmana vinent. I així vam estar en bucle ben bé 15 minuts fins que al final els vaig dir, perquè així també perd l'Espanyol.
3: Ah,
4: i ja està.
3: M'heu obligat a dir.
5: Quina vergonya, quin param, quin poc exemple per una nena.
3: Una vergonya. És un equip català, l'Espanyol, que a vegades se t'oblida, eh?
4: Bueno, és igual.
0: Mira, almenys estic content perquè s'ha acabat el debat sobre si passadís sí o passadís no.
3: Ai, sí.
0: Ara la cosa va de guanyar-los al Camp Nou i de celebrar-ho dels seus morros. Sergi Ferrer, molt bon dia.
3: Bon dia.
0: A qui dediquem avui el programa?
3: A Dani Alves.
6: Epa.
3: I espereu.
0: Què ha fet ara?
3: Deixeu que desenvolupi, perquè si s'acaba la secció aquí ara és molt raro.
0: A quina discoteca ha anat a fer mal?
3: No. Per sort crec que ja no s'hi dedica, això. El tio, veient la impunitat de la que gaudeix i després de fer el que va fer a Sutton, que tothom ho sap, però no ho direm perquè... ha abraçat la fe.
4: Ah, sí?
3: Ha abraçat la fe, perquè la gràcia de la fe cristiana en aquest cas és que si tu fas una cosa molt, molt, molt, però molt dolenta, però després te'n penedeixes una mica i fas quatre parenostres, Déu Nostre Senyor et diu, palante, sigan, no? Com el Mateu Laot.
0: Dret a la compassió i a la misericòrdia.
3: Doncs ha reaparegut aquest, en aquest cas, en un macroacte evangèlic al Wanda Metropolitano. Això que vol dir que han tancat l'estadi sencer de l'Atlético de Madrid perquè tot de gent que segueix la fe evangèlica, que acostumen a ser aquests predicadors de «Porque Dios me prometió!»
1: «Claro que sí!»
3: «Que seríamos libres!» Doncs aquests, doncs ha reaparegut ell davant de desenes de milers de persones fent aquest paper de predicador.
5: Que maco,
3: que si voleu podem sentir-ne un petit esbós.
7: Va. Yo estuve detenido. 40 años precisamente estuve detenido. 40 años. Pero en la cárcel, Cristo me ha hecho libre. Yo no sé lo que ustedes están pasando en vuestras vidas. ¿Cuáles son las cárceles que ustedes están enfrentando?

0: pero yo vengo aquí a decir que hoy Cristo romperá esas cárceles,
1: bueno,
0: derribará estos muros.
2: Bàsicament, el que diu aquí cridant és que ell no va passar per la presó després de fer el que va fer a Sutton, sinó que la seva presó era no haver abraçat la fe.
3: Ah.
2: Llavors va estar 40 anys en una presó de la no fe.
1: Crist no deixa de ser un jutge, no? Que et dona t'allibera d'alguna manera d'una operació durant molts anys. No em surten els números, però estava pensant, perquè les esglésies estan totes buides.
2: No, ui, no, però no, les que nosaltres coneixem, sí,
3: rotllo,
2: les, el rotllo evangèlic, que no són esglésies que no són esglésies, que és un local popular on fan choripanes.
3: Són panxitos, todo.
2: No, cállate, cállate.
4: No diguis això, home.
2: No es pot, i no facis servir aquesta paraula.
4: Joder.
3: No se puede decir nada.
2: No, no, estas cosas no se pueden decir.
1: Bé.
3: No, de verdad, como
2: bueno, podem canviar de tema perquè és molt, molt espès.
4: Per què ho van fer en el Wanda i no en el Camp Nou?
2: Clar. Saps on no ho faran, al Bernabéu? Perquè no es pot pel soroll.
1: Bueno, escolta, 8 i 8 del matí. Marc Puga, quin motiu has trobat avui per llevar-te?
5: És un motiu bastant potent, perquè no ho diríeu mai, però dins del meu marc de gustos musicals de Miguel Bosé, Manolo Escobar o Melendi,
1: sí,
4: claro,
5: també m'agrada això a mi.
2: Home!
5: La Puga sorprèn. I resulta que els Rolling Stones publiquen nou disc, el seu 25è àlbum d'estudi, i sortirà a la venda el proper 10 de juliol. Per tant, ja queda poquet.
2: Com es dirà el disc?
5: Portes de Nadal. Es diu Foreign Tongues.
2: Com?
5: Foreign Tongues.
2: Què vol dir?
5: Llengües
1: estrangeres.
3: Te comia la llengua. Els
6: Beatles serà... eren els bons.
5: No, els Rolling Stones també. L'àlbum serà el primer des del 2023 i arriba després d'una campanya promocional amb pistes misterioses i avenços que han anat fent a les xarxes socials.
1: No, quants anys té el Mick Jagger?
5: Doncs no ho sé, ara mateix t'ho dic.
1: 80 i pico, no?
4: Te s'ha drogat més que jo, tio.
1: Bueno, deies, perdona.
2: 82 anys té.
5: 82 anys.
1: És com si el meu pare fes ara una gira mundial o tragués un disc.
2: A l'autor... Saps allò que Google et dona propostes de cerca quan tu busques alguna cosa? He posat edat Mick Jagger, 82 anys, i la primera pregunta que em suggereix és ¿cuándo dejó de drogarse Mick Jagger?
5: Nunca. Res, un treball que és el número 25 de la seva carrera i confirma que la banda continua activa després de dècades, per tant estarem pendents d'aquest àlbum.
1: Inesgotables, i encara es belluga, el tio. Que per cert va amb una noia que té 50 anys menys que ell, també.
2: Sí,
5: i tal.
1: Jo crec que aquesta notícia ens ha de donar per repassar una mica la vida i miracles de Mick Jagger.
5: I tant, ja ho farem.
1: Veurem també si, no sé, quines noves sonoritats integra aquest disco. Sons de respirador, màquines d'hospital, no sé.
2: Té 38 anys, la parella de Mick Jagger.
1: Per això. 8 i 10. I avui arrenquem més al Matina Codina, com dèiem, i com que ja comença a ser una tradició, hem convidat el nostre tarotista de capçalera perquè ens informi de què ens depara, què ens té preparat aquest mes, Sandro Feil. Molt bon dia.
7: Sí, hola, buenos días a todos. Sandro Feil, para servirles. ¿Qué tal?
8: Hola.
7: ¿Qué tal están? ¿Qué le gustaría saber a los señores y a las señoritas?
2: A veure.
1: Doncs mira, si sembla, començo jo. Aquest mes de maig tindrà molts esdeveniments importants. Per exemple, els Premis RAC 105, la final de la Champions, el Festival d'Eurovisió, el Barça-Madrid...
7: Vale. Bueno, no me agobies tampoco. Son muchas preguntas. ¿Sí? Tengo que mirar las cartas. Por cada pregunta que me estás haciendo, terminaríamos en el ya tardas del Enric
1: Fon. Va, llavors que no sé què.
7: Bueno, pues mira, vamos a hacer una cosa. Voy a hacer una tirada de cartas general y os respondo a todas las preguntas en una misma tirada.
5: Ah,
7: ¿sí?
5: Vale,
1: perfecto.
7: ¿Estamos de acuerdo?
3: Sí.
7: No se retire. Vamos a ver.
2: ¿Cómo voy a retirar?
7: Vamos a usar las cartas para ver todas estas preguntas del señor Codina.
5: Va.
7: Y compañía.
1: Sí.
3: Pues estás allargando la tocada, voy a Sandro.
2: Sí.
1: Sí.
5: ¿Qué estás fent?
1: No, porque nos vol cobrar. Mira, ya está.
2: Que son de madera las cartas.
5: Sí, sí que pesan.
7: Bueno, pues no pasa nada. En peores plazas hemos toreado, ¿sí? Ajá. A ver, vamos a ver, ya lo tengo.
2: ¿Qué?
7: Campeón de la Liga. Perdón.
5: ¿Qué?
7: Vamos en orden, a ver un momento. Esta carta es campeón de la Champions, sí. Joan Dausa.
5: ¿Qué?
2: ¿Qué?
7: En el Barça-Madrid ganará Estonia con 170 puntos.
5: Que salían barrejando las cartas.
7: El Festival de Eurovisión acabará con goles de Rafinha, Fermín y Pedri.
2: ¡Vamos!
3: ¿Qué?
7: Y los premios RAC 105 se los lleva al Paris Saint-Germain en la prórroga.
2: ¡Toma ya!
5: Dios, espero que hoy no cobre.
7: Bendiciones.
1: Ahí está.
7: Buenas noches.
1: Ya está.
7: 320 euros.
1: Ara cala. No penso pagar.
2: Com posem això a la quiniela?
1: Ja està. Jo volia preguntar si lo hará mejor Marc Puga que Mònica Usart. en los premios.
7: Es verdad, porque tengo entendido que usted, señorita, le haya, bueno, pues va a presentar los premios.
5: Sí, he destronado.
2: Le ha robado el lloc, es increíble. Bueno, en aquesta ràdio com volen les punyalades.
7: Me sale en éxito, me sale la carta del sol, lo vas a hacer bien,
5: ostres,
7: ¿sí?
5: Ostras, gracias, qué presión.
7: Y vas a sudar mucho, por eso me sale el sol, siempre los sobacos.
5: Voy a sudar, vaya.
2: Sí, se te han mezclado con las del Ernest, creo.

0: En el nostre pla per despertar Catalunya ja estava prevista aquesta cançó de la Taylor Swift amb el cantant de Panic at the Disco, Brendon Urie.
1: Movento Garage MG, nou concessionari a Barcelona, patrocina aquest espai.
0: I ara, Xavi Cazorla, parlem de les grans protagonistes del dia d'ahir, que van ser les mames.
2: Doncs sí, ahir va ser el dia de la mare i una usuària de TikTok, Mar_Trueba, va agafar totes les frases típiques de mare i les ha ficat dins una cançó que ha fet amb intel·ligència artificial i que sona així de bé.
3: Ponte la chaqueta que hace frío, deja el móvil que te vas a quedar tonto, recoge tu cuarto que parece una leonera y no me contestes con ese tono.

0: Cazorla, et vull felicitar per aquesta joia que has trobat.
1: Sí, no, és el millor que has fet.
2: Gràcies per felicitar-me per alguna cosa que n'hem fet.
3: Molt bé, però, per mirar TikTok.
0: Però ho has trobat tu. Ho has trobat tu.
2: Ah, això sí.
4: Oye, está muy bien, parece la cantante bebé, ¿verdad?
2: Sí, té un rotllet.
0: Fa
2: sí.
0: por, això. Fa una mica de por, això de la intel·ligència artificial. Sí.
3: Que no existeixi la cantant que ha cantat això, no? És com increïble.
0: No, no. Guapa, més, boníssim. És que fins i tot la mètrica, la melodia, no? La tornada, està molt ben trobat.
3: Sí.
0: Que és veritat que hi ha el prompt, que és que el que tu li dius a la intel·ligència artificial, que és com ha d'actuar, no? Sí, que això sí. Ho has de dominar.
3: Però
0: i
3: tu aquest
0: persona...
3: prompt me'l dius a mi i jo no t'ho sé fer.
0: Ja. I en qualsevol cas tinc un altre dubte molt ràpid ja per tancar aquest espai, que és sí. Com és que totes les mares d'Espanya diuen el mateix?
4: Mm. És veritat, eh?
3: No? Ja.
4: Lo del
3: ja.
4: Banco d'Espanya, jo no soy el Banco d'Espanya.
2: Sí.
4: Perquè t'has deixat el llum obert, és màgic.
3: No. També és veritat que igual som nosaltres els fills que som igual de dolents arreu de la península.
4: Ja està.
0: Sí, però les frases són calcades a totes les cases, no? I em pregunto, una mare de Japó també diu el mateix?
3: Sí, però diu el Banco de Japón.
2: Clar, el de Japón.
4: I no diu allò de com vagi jo i ho trobi, perquè allà al Japó es veu que cada cosa té el seu lloc.
3: Ah.
4: És a dir, allà ningú perd
0: bueno,
4: més.
0: Bueno, una frase que és molt de mare, per cert, que no la diu la cançó. Si sempre deixessis les coses al mateix lloc,
3: ara,
0: no les clar. Perdries.
3: I no et diu hoy hay lentejas y mañana hay... Et diu hoy hay sashimi. I mañana...
5: I los niños japoneses, ¿cómo saben que su madre son japonesa y no china? Si se conocen,
0: perquè ho
5: iguales.
0: Posa al passaport.
3: No, bueno, i perquè la seva mare, Ernest, no cal, mira la documentació.
4: Bueno.
0: Bé, jo sempre deixo la publicitat al mateix lloc, que és aquesta hora, més o menys.
2: Hola.
0: Ara toca fer una pausa i aplaudir un Xavi Cazorla, que ho ha fet molt bé, eh?
3: Xavi!
4: Molt ben cantat!
6: MG Movento Garage ja és a Barcelona. Passeig Maragall 365. El cotxe que necessites totalment equipat i amb 7 anys de garantia és més a prop teu. Ja sigui elèctric, híbrid o de benzina, vine a descobrir la nostra gamma al concessionari MG Movento Garage. El Passeig Maragall 365. Consulta les nostres ofertes a mgmotor.com.
7: Matina Codina.
8: Busques un cotxe dissenyat per gaudir al volant? I equipat amb la tecnologia que et farà emocionar com en una muntanya russa? I només aquest mes des de 14.900 euros financiant amb Stellantis Finance? Descobreix el cotxe petit líder a Alemanya al teu concessionari Opel més proper. Més a opel.es.
9: Como hemos cambiado.
10: Els canvis proven bé. Renova el teu cotxe per un nou Citroën amb fins a 8 anys de garantia i estalvia fins a 8.500 euros si el finances amb Stellantis Finance. Canviem? Citroën. Consulta citroen.es.

0: 79 euros.
1: Has dit un renove?
0: MediaMarkt.
2: Mira aquesta casa. Hi entrem?
3: És un primer i entrem, té balcó i entrem, té Movistar Prosegur Alarm, no hi entrem.
4: La superseguretat que li dona a casa teva Movistar Prosegur Alarm també la noten ells, que està connectada amb la policia 24 hores i respon en menys de 20 segons. Truca al 900-351-351. Ara instal·lació gratuïta. Movistar Prosegur Alarmes. Tecnologia per protegir millor.
5: La teva pròxima aventura t'espera al Pirineu i les Terres de Lleida. Descobreix paisatges únics practicant senderisme, ciclisme o rafting. Endinsa't a la història del seu patrimoni i gaudeix dels sabors autèntics d'una terra rica en tradicions. Lleida. Tot el que busques és a l'interior. Patronat de Turisme. Diputació de Lleida.
6: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.

0: Maria, estàs en mute.
1: I tu que deies que no veies clar això de treballar des de casa? I mira't ara, líder en videotrucades. Doncs el mateix et pot passar amb Cofidis, que et pensaves que no era per a tu i ara t'estàs plantejant sol·licitar el teu préstec Cofidis, sense canviar de banc, amb atenció personalitzada i adaptat a les teves necessitats. Doncs visca els canvis. Més info a cofidis.es. Cofidis, compta amb nosaltres.
2: Aquest estiu, viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
3: Sense nosaltres viuries igual. Però series una persona més trista. Matina Codina, de 6 a 11 a RAC 105. Amb l'Ernest Codina.

0: Ja ho vam dir l'altre dia, que aquesta cançó ens recorda molt a l'Alright de Christopher Ross, però no, és la nova cançó d'un dels artistes revelació del moment, Max Navarro, sortit de OT, un tio que té una comunitat de fans molt fidel i que acaba de treure aquesta cançó després d'Estrelles, que es diu Inigualable. Per cert, Max Navarro, que actuarà també a la 6a edició de la gala dels Premis RAC 105 el dimarts 12 de maig al Teatre Victòria de Barcelona, ho farà al costat d'altres noms propis com Nil Moliner, Joan Dausà, Mama Duixa, Maria Jaume, Siderland, Banda Neon i Naina. Si voleu viure en directe aquest espectacle, estigueu atents a l'antena de RAC 105 per saber quan podreu aconseguir les vostres entrades el 12 de maig. Tornen als Premis RAC 105 amb el patrocini... Patrocini de Santanderes Music, Deo Catalunya, Frit, Ravi, Clilla, Diagonal, Som Connexió i Veolia, amb la col·laboració d'Estrella d'Am i amb el suport de la Generalitat de Catalunya. I després del cap de setmana llarg, aquestes són les notícies d'aquest 4 de maig.
1: Val, Pardo, vinga.
2: Les notícies pardes. Xavi Pardo.
1: Quina meravella.
0: Unes notícies pardes que avui obrim explicant que la majoria de catalans estan en contra de fer-li un cordó sanitari a Aliança Catalana.
3: Sí, i en canvi la majoria de catalans estan a favor de fer el cordó sanitari a Vox. I això diu una nova enquesta del diari Ara, que apunta que 5 de cada 10 creuen que Aliança és d'extrema dreta. Per tant, només la meitat dels catalans creuen que Aliança Catalana és un partit ultra. En el cas de Vox, en canvi, és un pensament o una opinió més estesa, ho pensen 7 de cada 10.
1: Claro.
0: Més coses. Aquest matí està previst que José Luis Ábalos declari al Suprem pel cas de les mascaretes.
3: Sí, l'exministre està citat a partir de les 10. L'acusen de facilitar contractes durant la pandèmia a canvi de comissions il·legals i s'enfronta a 24 anys de presó. Poca broma.
1: Pobre José Luis.
3: És l'últim dels acusats d'aquest cas, del cas mascaretes, que declara davant del jutge. La setmana passada ja ho han fet tant Aldama com Coldo García. Avui li toca amb ell i aquesta setmana pràcticament ja quedarà vist per sentència aquest judici. I avui en comença un altre judici contra 18 independentistes per boicotejar un acte de societat civil catalana.
1: Que bé.
3: Això va ser el 2018 i el jutge ha decidit que no se'ls aplica l'amnistia.
1: Fixa't.
3: Perquè el cas no té res a veure
0: amb la independència.
3: I què passa
0: amb tots els actes independentistes que han estat boicotejats per gent de societat civil catalana?
1: Però això no passa res, Ernest, que no saps com funciona la justícia. No,
3: doncs que en aquest cas sí que s'aplica l'amnistia perquè són de l'altra banda.
0: Sí, no hi ha més preguntes, senyoria. Per mi s'ha acabat el judici.
1: Vale, doncs culpables.
0: Bé, estem preocupats per Girona, avui dilluns, perquè es veu que els treballadors d'escombraries han començat una vaga indefinida. Oh. Jo no em vull imaginar una Girona plena de merda.
3: Doncs avui ja comença a passar això. Ja comencem a tenir imatges de Girona amb contenidors amb brossa amuntegada o
0: rates.
3: O sigui, o bosses d'escombraries tirades pel carrer. Això ja està començant a passar per aquesta vaga dels treballadors d'escombraries que reclamen aplicar el conveni col·lectiu. Diuen que si no pensen tornar a la feina.
1: Això passa a Barcelona sense vaga. Tot brut i no cal una vaga.
3: Però Girona s'hi miren més.
1: Clar.
3: Aquesta protesta arriba a pocs dies del temps de flors que comença aquest dissabte. Per tant, no sé, haurem de buscar les flors entre les escombraries.
1: La
3: gent que vagi al temps de flors seran com porcs buscant perles.
0: Segur que arriben a un acord. Segur. Va, aviam. Un home ha batut el rècord de tatuatges de Marvel.
3: És un senyor britànic, no sorprèn això. S'ha tatuat 63 personatges de la franquícia. Va començar amb Thanos el 2016 i des de llavors s'ha gastat més de 20.000 euros.
1: La mare del Thanos.
0: Senyal que els té.
3: I fins aquí, perquè ara no es pot dir la resta.
1: No.
3: I ha dedicat 350 hores a tatuar-se.
1: Jolín!
3: Però això, mira, si tens temps lliure a la
0: teva
3: vida...
0: Quina manera d'embrutar la pell.
3: Quina manera de perdre el temps, 350 hores, però sobretot a mi el que m'impacta són aquests 20.000 euros invertits en tatuatges.
0: Són cars.
3: Aquest senyor l'haurà d'exposar en un museu.
1: No hi ha tants personatges a Marvel. Estic repassant. Ha repetit algun?
0: Sí.
1: Segur.
0: Sí.
1: Té dos Spider-Man.
0: Tenim la foto d'això, no?
3: Jo no l'he vist, però segur que existeix.
0: No, busquem-la perquè la compartirem a l'Instagram de RAC105, @RAC105. Avui, que és el Dia Internacional de Star Wars, segur que hi ha algun friki de la saga Star Wars que ha fet el mateix.
4: Amigo.
0: Estem 100% convençuts d'això. Són 8:45. Ho deixarem aquí. Xavi Pardo, moltíssimes gràcies. I ara anem a posar una de les cançons que més ho peta. I mira que ja té anys, de Justin Bieber. Això es diu Beauty and a Beast.
5: ¡Ay, qué bien!
0: Justin Bieber, que ja sabeu que ho ha patat aquest any al Coachella Festival.
2: Matina Codina.

0: Tremenda, eh? Estic enganxat al Viure en Avit, que li hem donat una segona vida. No nosaltres, sinó els fans, pròpiament, eh? 8 i 33 d'aquest primer dilluns del mes de maig. Sergi Ferrer, ara a la notícia curiosa del Xavi Pardo, estàvem explicant que hi ha hagut un paio molt fan de Marvel, que s'ha gastat 20.000 euros en més de 60 i pico tatuatges, no?
1: 63 té el rècord mundial.
0: Sí, volíem comentar la imatge. Tu finalment l'has trobat i ara la compartirem a l'Instagram de RAC105. No sé si hi ha algun comentari que vulguis afegir.
2: Que porta molts tatuatges.
1: Sí, a mi el que m'ha sorprès, us fixareu a la foto, és que encara té molt d'espai per fer-ne 63 més de DC Comics, si vol, perquè el tio només està a mitja esquena. Va molt sobrat. Us heu d'imaginar les cares, ara ho veureu, un al costat de l'altre. No s'hi ha recreat gaire.
0: No estic a favor.
1: No, jo tampoc.
0: Bé, en fi, demana pas al Francesc Mauri. Bon dia, Francesc. Molt bon dia.
3: Bon dia. Mira, Ernest, avui és 4 de maig, sí. És l'aniversari de la meva companya, la Mònica Usat.
4: Sí.
3: I m'agradaria, si m'ho permets, dedicar-li un homenatge.
4: Oh. Home, que bonic.
3: Per molts anys, Mònica.
4: Gràcies.
0: Per molts anys.
3: Et cantaré la cançó d'aniversari.
4: Molt bé.
0: Ui, la poso ja, és aquesta que m'has deixat aquí, eh? Aviam.
3: Anys i anys, per molts anys, a la una per molts anys.
2: Ostres, que maca.
1: Una llarga, això, eh?
3: Anys i anys, per molts anys, a les dues per molts anys.
0: No, Mauri, perdona una cosa. Una cosa és aguantar el teu ritme parlant lent i l'altra és a sobre haver d'escoltar l'anys i anys el teu ritme, perquè s'està fent molt pesat. Per cert, a tot això em fa 42 la Mònica Usart, que la tenim aquí. Bon dia, Mònica.
4: Hola, què tal? Bon dia.
3: Hola, Mònica. Hola. És curiós que fas anys justament el dia de Star Wars.
4: Sí, sí, sí, que és veritat.
3: Que, Mònica, ets una meteoròloga d'una altra galàxia.
2: Oh! Ostres, que maco.
3: Així, senyor. T'estàs fent vella.
4: També, també.
3: No, vull dir vella amb ve alta.
4: Molt bé, també.
3: Que jo et donava, vull dir.
2: Mauri. Hòstia, el Mauri és d'aquests que...
4: Que som companys de professió, no pot ser això.
2: És d'aquests el Mauri que vol quedar bé i la caga més cada vegada que parla.
0: 100% correcte. Oh. Francesc, anem a les coses que tens escrites millor sense improvisar, sí, perquè la improvisació no t'està sortint bé.
3: Doncs mira, m'he preparat un petit poema, Mònica, com a regal d'aniversari.
4: A veure.
3: Sembla, doncs, vaig executant-lo.
1: Executa.
0: Vinga, entre meteoròlegs. Va, una felicitació, Francesc. Avui t'està felicitant tothom, no, Mònica?
4: Sí.
0: Alguna felicitació que vulguis destacar abans, la de Francesc, així d'algú que pugui...
2: Abans el Molina o el Mauri, qui ha felicitat abans?
4: Doncs de moment cap dels dos. De Meteor encara no ha felicitat ningú. Veurem qui és el primer meteoròleg o meteoròloga que felicita.
0: Algun personatge públic que t'hagi felicitat ja a aquesta hora?
4: Tots vosaltres.
1: No, públic.
0: De veritat, famós de veritat. Famós de veritat.
5: Felicitat, fa una estoneta de felicitat, Mònica.
4: Sí, és veritat.
1: L'has abraçat per l'ensaïmada.
5: Tens Netflix, per cert?
4: No, no tinc Netflix.
0: Va, anem, Francesc, anem al poema, va.
3: Doncs mira, va, comencem. Mònica.
2: Amoteo.
3: De les companyes, la més bònica.
1: Joder! Ostres, la primera ja.
2: Que maca.
3: Forta com una calamarsa. Caràcter com un huracà. Simpàtica com un isòbre. Amb tu el temps ens fa xalar.
0: Jo sabia que les isòbres eren simpàtiques.
1: Com a mi que és.
3: Avui em fas 42. Ho celebrem.
0: Què passa?
3: Perdona, tinc tos. Passa el temps i seguim coincidint. Ja sigui a TV3, a RAC1 o a RAC105. Mira, ara es torna
2: això també estava...
4: És que ell tenia tos i jo he estornudat.
1: Has d'arribar matxús.
3: Les cròniques que fas són impecables. Treballadora professional, com el temps quan és estable.
1: Ostres.
4: Ui.
3: Comences molt d'hora. La gent t'escolta des del netbus. Connectes com un tornado, com un núvol coronomolimbo.
0: No sap dir el nom del
2: comolonimbo.
3: Mònica, no sóc un savi, però espero que aquest poema t'agradi. Només dir-te que de part d'en Mauri que tinguis un feliç aniversari.
4: Ah! Que maco!
0: T'ha agradat, Mònica? Sí.
4: M'ha encantat. veritat. Wow.
0: Tens el nivell d'exigència molt baix, trobo.
4: No,
0: el poema una mica justet.
1: No? Ha fet rima dissonant, que és una que no existeix.
4: No. Sempre ha fet que hagi pensat en fer un poema avui i és bonic, no?
0: Sí, bueno, avui està sensible i tot, tot
4: t'afecta. Sí, clar.
0: Està sensible i molt que guapa, que avui estrena una,
1: sí,
0: una samarreta brilli-brilli espectacular.
1: Estàs molt bònica.
0: I ens ha portat una ensaïmada brutal, sí, de xocolata, que per això estem tots estornudant, perquè aquesta pol, aquest polsim de l'ensaïmada ens està afectant. Doncs visca la Mònica Usart.
4: Gràcies, bonics.
0: Per molts anys plens de vida.
4: Eh? O
0: per
4: molts, feu tot, eh?
0: Per molta vida en aquests anys, també.
4: Sí.
0: En qualsevol cas, viva la vida, de cop. Calleu tots, home, ja.

0: Ja sabeu que van omplir 4 vegades l'estadi olímpic, com també ho faran aquest any els Oques Grasses. Aquí tenim Coldplay amb Viva la Vida.
1: Per cert, avui jugo al Manchester City, ja que parleu de Coldplay.
2: S'interessa, sí. Pep.
1: Avui hem de posar aquesta cançó vestidor, juguem amb l'Everton, és un partit que ens va a la vida. Mai millor dit.
0: Doncs ànims, Pep, ja saps que sempre et volem el millor, encara que sigui lluny del Barça.
1: Gràcies. No, jo no hi torno al Barça, ja us ho veig.
3: Mac Ambients t'ofereix aquest espai.
0: Vinga, va, compleanyera. Com es diu en català, compleanyera?
4: Aniversallera.
0: Quin temps farà avui? Sembla que en algunes comarques plourà i de valent, no?
4: Sí, de fet, ara mateix està plovent cap al Pallars Sobirà, la Cerdanya, el Berguedà, el Ripollès, també la Ribera d'Ebre, i aquests ruixats aniran a més a mesura que avanci la jornada. Ara al matí afectaran sobretot punts del Pirineu, sobretot més occidental, més cap a la banda de Lleida, i també punts del prelitoral de Tarragona, i a partir del migdia i durant la tarda s'estendran per tot arreu. Tot i això, seran menys probables a la línia de la costa, sobretot entre la Costa Brava i la Costa Central. En aquests punts potser al vespre hi podrien arribar alguns ruixats. Hi ha avisos del Meteocat per acumulacions d'aigua o intensitat de pluja de més de 20 litres en 30 minuts i localment amb calamarsa, amb pedra i també amb tempesta. Hi puja una mica la temperatura diurna entre els 19 i els 22 graus, tot i això no tindrem els valors que havíem tingut a principis de la setmana passada. I ara mateix entre 14 i 16 graus, 14 i 16 graus a Barcelona, 16 també a Tarragona, 12 a Lleida, 14 a Girona, 16 a Cunit i 13 graus a Falset.
0: Com ho celebraràs avui, això, a part d'aquí amb els companys i tal?
4: De moment, ahir ho vaig celebrar amb la família, al migdia. Vaig fer una cosa que no s'ha de fer, que és bufar les espelmes el dia abans, però encara soc aquí. Ja, bueno.
5: No, jo ho vaig fer l'any passat i m'ha anat superbé.
4: És que era diumenge i, clar, era més fàcil.
5: No passa res, no passa res.
2: No t'ha anat tan bé, mare.
5: Sí, m'ha anat molt bé, millor del que tu saps.
2: No t'ha anat bé.
5: Però no saps molt de la meva vida, Xavi.
4: Pobre. No, no, tot i això, faré berenar familiar també avui. I després ja ho aniré celebrant en petit comitè amb altres persones.
2: Quan és la farra? La farra guapa,
4: ara,
2: quan
4: la
2: és?
4: La farra la fem el 16 de maig, vale, i venim. Celebrarem les dues primeres ties bones que ja hem fet 40.
5: Ara ens apuntem.
4: Sí, 16 de maig.
0: Allà estarem.
4: Sí.
5: Dissabte.
0: Sí? Suposo. No, sé, no ens heu convidat, però
4: si
0: ja vindrem.
4: Si ens trobem de casualitat.
0: Fins després, Mònica. Un minut per 9:15 del matí.
6: Tancar els ulls i veure la teva nova casa moblada a l'instant com tu imagines. Tots tenim els nostres somnis i el nostre és ajudar-te. Per això a Mac Ambients pots comprar els teus mobles sense maldecaps. Nosaltres ho fem tot. Dissenyem els teus espais, t'ho portem a casa i t'ho muntem. A més, pots pagar còmodament. Vine a Mac i no esperis més per fer realitat els teus somnis. macambients.com.
0: I ara us expliquem una de les polèmiques del dia que té a veure amb Mbappé i aquesta senyora. Què passa amb el jugador francès del Real Madrid?
5: El futbolista Kylian Mbappé ha generat polèmica entre els aficionats del Real Madrid després de ser vist a Itàlia amb l'actriu Esther Expósito mentre s'està recuperant d'una lesió.
0: I els seus companys i el seu equip de futbol estan passant per un dels pitjors moments de la història, perquè aquest any repetiran el nadaplete.
5: L'han lesionat i mentre es veuen imatges del futbolista preses a Sardenya, mostrant el jugador gaudint d'uns dies de descans, fet que ha provocat crítiques d'una part bastant madridista, que considera inadequada la seva actitud en un moment clau de la temporada, com bé has dit, Ernest, perquè no estan en el millor moment.
7: Bueno, ya está, venga.
8: Ya estamos con las críticas. Bueno, Madrid ganó el partido.
7: Ya está, Juan.
0: Ha sortit Álvaro Arbeloa dient que ell no pot decidir, jo penso que sí que pot, què fan els seus futbolistes quan no estan convocats.
9: No pots si ets un pipiolo com Álvaro Arbeloa. Si fossis un Mourinho, et diria jo que aquest tio estaria així.
10: Perdón, el senyor Kylian Mbappé tenia dia libre, podia fer lo que quisiera. Entonces,
0: però amb els diners que cobra, no, jo penso que hauria estar al costat de l'equip.
9: Vas al camp i aplaudeixes.
0: No sé com ho veus tu, Mar.
5: Sí, estava lesionant, no hauria d'estar vacant. No, jo crec que si ho fas, almenys que no et vegin, no? O sigui, ja que vas, ja que estàs allà amb la teva, no sé si nòvia, rotllo, no sé què són.
8: Eso es envidia porque está con Esther Expósito.
5: Hauria d'intentar que no et vegin. El cas és que aquesta relació dubtaven en si eren nòvios, si eren parella, que eren, perquè els havien vist a Madrid i a París i des d'aleshores no han deixat de sortir imatges. I en aquest cas a Itàlia es veu a la parella d'una manera molt afectuosa en un iot de luxe, cosa que ha tornat a alimentar aquests rumors, perquè hi ha imatges inclús on s'estan fent un petó.
0: Ja no hi ha
5: llavors,
0: cap dubte
5: ja
0: que,
5: estan junts.
0: Que aquí hi ha un rotllo de Déu. No sé si són parella o si estan embolicats, però... Bueno.
1: Qué fuerte, una tortugarincha en barco, ¿verdad?
5: Però aviam, si, realment, si està a Itàlia i tampoc està fent res, no? En plan, vull dir que potser no està fent excursions o correr, saps? Que està descansant, sí, no ho sé. Ah,
9: és lleig, ja dic jo que excursions no n'està fent.
5: No, però és lleig.
0: Tu imagina't lleig, que el Barça s'ho està jugant tot o està en un moment en què necessita el caliu de tots els companys i de tots els aficionats.
5: Ja està, no, ja
0: tens la Minya mal lesionat i t'assabentes que està en un lloc de luxe passant soteta
5: i rescats,
9: mai millor dit.
0: I absolutament aliè, no, al drama que viuen els seus companys i la institució, el club de futbol que li paga religiosament cada mes i no gens malament.
9: Sol espanyol no passa.
5: L'haurien de fer fora de l'equip. No sé si aquestes coses fan, al futbol, però l'haurien de fer fora i ja està.
9: Nosaltres no ens passa amb no sé, amb qui jugui a l'espanyol.
5: Amb algun d'ells.
9: 31 milions d'euros anuals, que és la dada que necessitava. Ja està, mucha envidia veu aquí, macho.
8: 31 milions i con este depósito.
5: Un lloc de luxe és un taxi per nosaltres.
0: No, el problema és que hi ha impunitat. O sigui, que aquest tio, aquesta gent poden fer el que vulguin i aquí ningú fa res. Alguna cosa més?
5: No res, tu, que t'hi vagi bé per Itàlia.
9: Clar.
0: Fem una pausa i tornem de seguida amb el més destacat de la tele i l'Ala Lillo.
9: Sí, senyor!
5: Oh, no!
7: Matina Codina amb l'Ernest Codina.
11: Lo peor de la profesión, lo peor. Entonces no sirve ni para colaborar.
12: Rec 105 Barcelona.
13: L'esperit de la Sala Bars torna a Barcelona. Aquest estiu el poble espanyol serà el nou escenari de Bars Festival.
14: Un cartell amb llegendes mundials. Rubén Blades, ZZ Top, Charlie Puth, Belén Sebastián i la música dels 90 de King Crimson and Beat.
13: Gaudeix també de nits úniques amb la rumba de Gypsy Kings i Los Manolos, l'energia de Joan Dausà, Xinova o el rock de Pifi Clairo.
14: Des de l'indi de Babasónicos fins al fenomen de Maria Becerra.
13: L'estiu de Barcelona es viu al Bars Festival. Entrades a la venda a bars.cat.
15: Torna la fira anual del vehicle d'ocasió a Mundiauto en la desena edició del 6 al 10 de maig. Vehicles d'ocasió seminous o quilòmetre zero de totes les gammes i marques. Mundiauto. Mundiauto, fira anual del vehicle d'ocasió del 6 al 10 de maig al Prat de Llobregat. Entrada gratuïta. Mundiauto.com.
16: Tens esperit viatger i ganes d'aventura?
17: Vine a la Meeting Camper Yati del 22 al 24 de maig a Fuerteventura, Girona.
16: La Fira Overland més gran del sud d'Europa, on podràs descobrir vehicles camper 4x4.
17: Accessoris, xerrades de viatges inspiradors, tallers...
16: Zona de food trucks i acampada en plena natura.
17: Vine, inspira't i torna a casa amb el pròxim viatge bategant el teu cor. Meetingcamper.com.
18: Tres jubilades, un pla, zero límits.
19: Arriba a Barcelona Pensionistes, la comèdia de la temporada protagonitzada per Irma Soriano, Rosa Benito i Loreto Valverde.
18: Arriba al Teatre Apolo. 23.000 espectadors han exhaurit les entrades en la seva primera temporada.
19: Tres úniques setmanes, del 20 de maig al 7 de juny. Un cant a la vida.
18: Entrades a la venda a gruposmedia.com.
20: Únic, s'escriu amb H o sense H?
21: Únic i sense H? Vaja, si no és que parlem del Tucson, líder en vendes durant 5 anys, aleshores va amb H de Hyundai. Condueix un Hyundai Tucson edició especial Blackline amb canvi seqüencial DST i llantes de 17 polzades. Tan únic com tu. Informa't a Hyundai.es.
22: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
23: Estar a casa i mirar cotxes per internet està molt bé, però el millor és agafar les claus, agafar el cotxe i anar a Mundiauto per veure, tocar i provar el teu nou vehicle.
15: Mundiauto. Torna la fira anual del vehicle d'ocasió a Mundiauto en la desena edició del 6 al 10 de maig al Prat de Llobregat. Mundiauto.com.
24: Olivia Rodrigo torna a Espanya el 2027 amb The Unravel Tour. Barcelona, Palau Sant Jordi, 1 i 2 de maig. L'única ciutat d'Espanya. Entrades i tota la info a livenation.es.
25: Et convido a berenar.
26: A berenar, després del cap de setmana que ens ha donat el teu meravellós cotxe? Primer que s'hi va, que si no va, després la grua... A comprar-te un cotxe hauries d'anar.
15: Mundiauto, fira anual del vehicle d'ocasió del 6 al 10 de maig amb entrada gratuïta. Et convidem a una ració de pizza o una crep i sortegem regal sorpresa a la ruleta. Mundiauto.com.
27: Rec 105. Movento Garage MG, nou concessionari a Barcelona, patrocina aquest espai.
0: I ara connectem amb la veu d'un dels nostres galàctics. Bon dia, Ferran Aràndiga. Últim cop d'ull a les retencions de la xarxa viària. Quan vulguis.
1: Bon dia, doncs ja s'han solucionat les dues incidències que teníem actives fa una estona, però continuen les fortes retencions als accessos i voltants de Barcelona. Recordem, continuen aquests més de 10 quilòmetres de cues entre Pallejà i Sant Vicenç dels Horts fins a Cornellà, a la A2, al Llobregat. També la B23 continuen uns 5 quilòmetres de cues des del Papiol a la B23. Tot i així, també, al vessant nord tenim fortes retencions en tot el nus de la Trinitat, que de retruc encara afecten a la circulació de la Ronda de Dalt, en aquest cas amb cues fins la Diagonal, o també des del nus de la Trinitat per la Ronda Litoral fins la Barceloneta. Ara mateix la AP7 també és una de les vies amb més cues, concretament amb retencions en sentit sud entre la Roca i Montornès, però també entre Mollet i Barberà. En sentit nord també hi ha retencions a l'altura de Cerdanyola del Vallès. De moment, això seria tot des del RAC. Molt bon dia.
27: Arriba Movento Mazda a Terrassa, el teu concessionari Mazda, al carrer Colom 390. Descobreix vehicles nous d'ocasió i servei de taller oficial amb tota la garantia Mazda. I ara, promoció especial de taller. 15% de descompte en la mà d'obra del teu manteniment, reservant cita fins al 31 de maig. Movento Mazda a Terrassa. T'hi esperem? Si et pregunten què escoltes...
2: Digues la veritat. Matina Codina, amb l'Ernest Codina.

0: Número 1, un dels números 1 d'aquí, de RAC 105, aquest superestrella d'Aitana. Ens torna bojos. 5 minuts i les 9.
1: Eurofitness us ofereix aquest espai.
0: A l'Lillo, moment d'actuar com cada dia, repassant el més destacat a la tele.
2: Som-hi, perquè dissabte vam tenir col·lapse a TV3.
3: Col·lapse.
2: I Jordi González va entrevistar el presentador Roger de Gràcia.
0: Sí, home, bon company, i tant que sí.
2: Un Roger de Gràcia que va reconèixer tenir un problema diagnosticat que... jo crec que ningú sabia, perquè...
0: Bueno, ara fa dies que se'n parla, ja,
2: se'n parla, però vull dir que fins al moment és un tema que...
3: No es coneixia molt, això.
2: Que era bastant tabú per ell.
4: Jo tinc una cosa que es diu fòbia social crònica, amb la qual cosa, quants menys siguem, més benvinguts serem, i millor pel meu cap.
5: Però això és un diagnòstic o és un pretext?
4: Això és un diagnòstic que em van fer fa bastants anys,
5: sí,
4: i que em va alleugerar moltíssim, em va alleujar moltíssim, perquè pensava que la culpa era meva, de que no sabia fer les coses, de que no sabia relacionar-me amb la gent. Em van dir, tens això? I dic, ah, carai, no és culpa meva només.
5: Perquè el que passava és que trobaves millor sol que en companyia de la gent.
4: A mi em passa una cosa, jo quan quedo amb gent em descarrega piles en lloc de carregar-me. Jo tinc un petit jutge aquí dintre, molt saber, que analitza qualsevol cosa que passa en la relació que estiguem tinguent tu i jo i ara, per exemple, o amb tres persones.
5: Sí.
4: Amb la qual cosa sempre està dient, això vols dir que ho has dit bé?
5: Ah, et qüestiones tu, no qüestiones el teu interlocutor. No,
4: tota l'estona qüestiona com m'estic col·locant jo en aquella conversa. Amb la qual cosa, això em genera una dificultat extra. I cada vegada que he de socialitzar és com un esforç extra. No?
0: Ha de ser terrible tenir una feina que et col·loca en l'aparador social, no? I que precisament socialitzar i estar amb altres persones et vagi tan en contra i t'apareixin aquestes veus interiors que t'estan demanant fugir perquè et sents superfiscalitzat tota l'estona.
6: Que xulo, no? Sempre...
0: No, molt xulo.
3: No, que xulo, no.
0: Està parlant del...
3: Que ets un Pokémon que només saps dir una frase o què?
6: Escolta'm...
0: Està parlant dels seus problemes de salut mental, no pots dir que xulo.
3: Que xulo, per què?
6: Sempre parlem,
3: col·lapse,
6: de problemes mèdics.
3: L'altre.
6: Xulíssim.
0: No, no, molt valent el Roger de Gràcia i des d'aquí molts ànims perquè vam compartir una època allà a Catalunya Ràdio amb ell, Xavi Cazorla, i tampoc ho havia exterioritzat mai allà. No, sí que a vegades tenia aquest punt de tio solitari.
3: Sí, sent generós.
0: No.
2: Què vols dir?
0: Quan interactuaves molt simpàtic, no tenies la sensació de que tenia aquesta fòbia social
3: crònica? No, és veritat que no, que era una persona que almenys a les distàncies curtes o almenys en el lloc de feina no... Potser era un tema més quan ella es notava fora de la feina, poder.
7: Sí que és veritat que en aquesta feina concreta estàs tota l'estona parlant i parlant amb gent i mostrant interès tota l'estona. I llavors, i a mi em passa, jo sóc molt social.
3: Tu ets molt pesat, ets el que ets, tio.
8: També, sí.
3: Mare de Déu.
7: No,
0: quin problema tens tu, Sergi?
7: Eh?
0: Quin problema tens tu?
7: No, que jo arribo a casa i estic cansat de parlar amb gent i perquè jo em cansi, jo que tinc bateria social il·limitada, imagina't una persona que no li agrada.
3: Pero tienes el pene torcido.
7: Pero eso es otro tema, eso es fobia social a los penes rectos.
0: Bé, canviem de tema i aplaudim la valentia de Roger de Gràcia de parlar
7: i la meva.
6: I el penis del Sergi també.
8: Bravo, penis. Vagi,
0: com us agrada parlar d'això?
7: Del penis del Sergi.
0: Sisplau.
2: Ahir va ser el dia de la mare.
3: Mira, ara que
2: parlàvem
3: de...
0: Exclusiva.
2: I a l'APM no han deixat escapar l'oportunitat de recordar un dels talls que millor defineix una mare, en aquest cas una mare sapastra, que en un concurs de tele va quedar fatal, però fatal, fatal, amb els seus fills.
9: Hola, soy Sara, tengo dos hijos. Me he equivocado.
10: ¿Cuántos hijos tienes?
9: Tengo dos.
10: Ah, entonces está bien, ¿no?
9: No, tengo... ¡Oh! Tengo tres.
3: ¡Ostras!
10: Estás de coña, ¿no?
9: No, tengo tres.
10: Estás de coña.
11: Les mares... Jo crec que les mares són les mares.
0: Jo ho vull atribuir als nervis d'estar un programa de tele, no un concurs televisiu, que hi ha la primera pregunta i hi ha dubtes.
3: Clar, i vols respondre-la molt ràpid, precisament perquè no pensin que t'ho has hagut de pensar i ho dius tan ràpid que no has pensat.
7: Dius, està anant a pillar, vol que digui tres.
0: En un casament que vaig anar el setembre passat, van sortir dues noies a llegir i una va dir el nom de l'altra.
2: Ah, sí.
0: Vull dir que els nervis traeixen d'aquesta
8: manera. Són molt traicioners.
3: Sí, a mi em passa quan em pregunten l'edat de les meves filles que ho dic molt ràpid perquè no sembli que no me'n recordo i sempre et dic un any menys.
8: Quants en tenen?
3: Un any menys.
12: Això passa molt a la ràdio moltes vegades. Quan hi ha gent que truca i, clar, no han sortit mai per la ràdio.
8: Clar.
12: Llavors estan nervioses, en aquest cas, quan jo feia a l'Islàndia. Recordo un dia que vaig dir, Eugènia, bona tarda, i fa, Eugènia, bona tarda, la persona.
7: Normal que fóssiu líders.
0: Per tant, ho atribuïm a un lapsus i ja no al fet que sigui més bona o més dolenta, com a mare només faltaria. Sí.
2: Bueno, i acabem, si us sembla, amb una baixa televisiva, tal i com l'hem conegut sempre. Em refereixo a la de Risto Mejide, que el seguirem veient a la tele, però ja no el veurem mai més fent de jurat d'un programa. Ja no serà mai més jurat.
0: Ja deixa aquest paper, aquest rol de, no? que el va fer triomfar per primera vegada, Operació en Triunfo, el 2001.
8: Sí.
13: Exactament. Tothom feia 40 share d'audiència.
2: Què?
13: Creo.
7: Que malament parla.
2: Molt bé, Risto. Bueno, va tancar Risto d'aquesta manera la seva etapa com a jurat, en aquest cas des del plató de Got Talent.
0: Amb aquesta reflexió.
14: Hace 20 años, cuando me senté en un plató como este, para valorar por primera vez el trabajo de otros, no era consciente de lo que iba a aprender. Y os quiero hablar del aprendizaje. Es una de las maravillas que tiene el talento, que sin querer, sin pretenderlo, enseña cosas a los demás. Y hoy quiero darle las gracias no solo a vosotros, sino a todos los concursantes que han pasado por mis valoraciones. A los que les he dicho que no, y luego la vida les ha dicho que sí, y me alegro mucho de haberme equivocado. A los que les dije que no, y luego la vida también les ha dicho que no, con esos tengo una deuda pendiente, que es decirles que no desistan, que sigan fracasando, porque si algo me ha enseñado este talent show es que fracasar es la manera que tiene la vida de preguntarte cuánto deseas lo que deseas.
8: Que maco, parla superbé, Risto.
13: Sí, gràcies.
8: Bueno, però parla bé.
3: I la música fa molt, eh?
0: S'agrada molt ell mateix i és tot fum.
8: Bueno, sí. Pues està bé, agradar-te.
0: Si tan greu t'ha sabut dir que no a un, pues haver dit que sí en el seu moment. No?
7: Però té raó el Xavi,
8: no poden dir que sí
7: a tothom. Li treus la música i és un discurs bastant mediocre.
13: Quiero aprovechar este micrófono de Racks en 5 para agradecer a todos los que habéis formado parte de mis valoraciones.
3: Maco.
13: A los que les he dicho que no y luego han triunfado. Que era un sí.
0: A los que tornaràs a dir el que
8: hi ha. Ja,
3: sí,
8: això
3: que era molt maco.
13: Als que els hi vaig dir que sí i la vida després els hi va dir que no.
3: És veritat.
13: I a los que les dije que no, luego la vida les dijo que no. Yo ahora les digo que sí.
7: ¿Eh? ¿Qué mes?
8: Un poco tarde.
13: Pero que no.

0: Pell de gallina.
1: Sí, qui no va tan savi,
2: és que m'ho ha tret de la punta molt de la
3: maco.
2: Llengua.
1: Molt maco.
3: Quina merda de...
4: Ho deixem aquí. Ens alegrem que deixi ja de jutjar la gent, perquè el primer que va fer és mirar-se al mirall ell mateix, no? I dir-se que no.
5: No te
4: Quan
5: diria...
4: te mires en el espejo.
2: En el mirallo?
1: En el mirall.
5: A veces quiero mirarme en el mirallo y digo que no.
1: Ostras.
5: Pero luego me veo y pienso, esto es un sí. Pero no. O sea que sí.
6: Any nou, nous propòsits. Potser un any més actiu i saludable? Potser cuidar més de tu i del teu entorn? Comença a fer-ho possible als clubs Eurofitness i descobreix tots els propòsits que volem compartir amb tu i amb el planeta. Ara és el moment de començar. Consulta promocions a eurofitness.com. Eurofitness. El meu cos, el meu planeta.
7: Matina Codina.
8: Tiri, tiri, tiri.
9: Quan escoltes RAC 105 et sents genial, oi? Doncs el mateix passa amb això.
10: L'assegurança de salut de Línia Directa t'ofereix accés directe als millors metges especialistes, als millors hospitals i a la tecnologia diagnòstica més avançada amb menys esperes. Des de 19,90 euros al mes i sense copagaments. Truca al 917-700-700 o vine a directe a lineadirecta.com.
11: Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
12: Perquè m'ofereixen fins a 3 anys de garantia. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
13: Perquè puc finançar-lo al 100% i al millor preu. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
14: Perquè puc deixar el meu cotxe antic com a part del pagament. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
15: Jo me compro el cotxe en Flexicar. I tu?
16: Dolor? Aquesta vegada no t'impedirà continuar fent el que et ve de gust, perquè estem al teu costat per alleujar el dolor ràpidament. Neix el nou Fisiocrem Gel Forte, perquè res t'impedeixi gaudir del que realment vols. Amb Fisiocrem Gel Forte, tu ets més fort que el dolor. Per a dolors aguts musculars i articulars, a partir de 12 anys, compleix amb la normativa vigent en matèria de productes sanitaris. Vegeu un efecte secundari i contraindicacions al web de...

0: Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució. A l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
1: Si los problemas diarios te tienen estresado, tranquilo, toma Ansiomet. Ansiomet con triptófano, lúpulo y vitaminas del grupo B contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Ansiomet, consulta a tu farmacéutico o dietista.
2: Escolta, ¿y si parem a dinar en aquest restaurant tan xulo?
3: Ui, ens l'hem passat, no?
4: Que el preu de la gasolina no et controli la vida. Gamma Ebro híbrid endollable des d'1,7 litres als 100 quilòmetres. Gaudeix de condicions especials del 8 al 20 de maig a la xarxa oficial de concessionaris Ebro.
5: A Ford hem electrificat els nostres vehicles. Sent l'esperit esportiu del Capri, l'aventura sense límits de l'Explorer i l'agilitat urbana del Puma Geni, vine a provar la nostra gamma elèctrica amb el carregador i la seva instal·lació gratuïta. Aquest mes, a Ford, sumem 4.500 euros a l'ajuda del Pla Auto Plus. Xarxa de concessionaris Ford de Catalunya.
6: Tanta simpatia no pot ser obra d'una intel·ligència artificial.
7: Matina, codina.
6: Un programa fet per persones de carn i ossos.
7: Felicitats pel programa.

0: Ha sigut notícia aquest cap de setmana de seguida que ha ficat 2 milions de persones a la platja de Copacabana, Rio de Janeiro, al Brasil, amb tot de fans de la colombiana fent càntics contra Gerard Piqué.
1: S'ha flipat una mica, hi ha hagut un moment en què es veu que ha dit que allà a Brasil hi havia com 25.000 mares solteres que han de treballar molt dur per aixecar endavant la seva família i els seus fills, entre les quals jo m'incloc, que dius, home, ni ets mare soltera ni crec que et puguis comparar la teva feina amb la d'una mare soltera de veritat, que ha de fer 40 hores cada dia.
2: Sempre està donant la nota aquesta Shakira, perdona que digui, aquesta Shakira, jo sóc del Team Piqué, però vaja, 100%.
3: No hi ha d'haver equips, els dos són uns impresentables i ja està.
0: Té un punt d'egocèntrica i estrella la noia, ja ho sabem, això no és notícia. Bé, setembre i octubre del 2026, ja sabeu, farà molts concerts en aquest estadi efímer de Madrid. 9 i 9, bon dia, Marc Puga.
4: 9 i 9, bon dia.
0: Anem a parlar de la gran pel·lícula del cap de setmana que està fent molts bons números a taquilla, El Diablo Viste de Prado, de Prada 2.
4: Tantes coses a comentar. Un pel·liculó en el que li poso perfectament un 10. Teníem un àudio d'un oient que ens ha dit que no li ha acabat d'agradar, no? Aquest matí ens ha comentat, no.
2: Ostres.
0: Però sí, diu que es va dormir al cinema, que es va avorrir molt i que hi va anar obligat per la seva dona.
4: És una pel·lícula que ha arrencat amb molta força taquilla mundial, debutant en primer lloc amb 77 milions de dòlars als Estats Units i al Canadà i uns 156 milions a nivell internacional. Wow. Xifra que suma més de 200 milions de dòlars al primer cap de setmana.
3: Molt bé.
0: Doncs es confirmen els teus pronòstics, que tu deies que això seria un pel·liculot i les xifres t'avalen.
4: I mira, al nostre oient no li ha agradat, però aproximadament un 74% del públic recomana la pel·lícula. Per tant,
0: públic més femení que masculí, potser? Però
4: jo ahir vaig anar al cinema, perquè ara vull destacar 5 coses de la pel·lícula, i una d'elles és que la sala estava plena, a diferència de moltes vegades, i un públic molt variat, edat variada, sexe variat, o sigui, hi havia gent de tot.
0: Val.
4: Han fet merchandising. Podies comprar crispetes amb una... com en un bolso vermell, comprar-te Coca-Cola amb una ampolla així amb brillants vermells també i sabatetes que penjaven.
5: Això ja lo dice yo con Torrente. Torrente, president.
4: Costava aproximadament 50 euros al, diguéssim, al pack.
1: Ostres.
4: Crispetes i Coca-Cola.
0: Què dius? Tu te'l vas comprar, el pack aquest?
4: No, perquè no estava. Jo vaig anar amb intenció de comprar-me'l, però jo vaig anar diumenge. Clar, la pel·li es va estrenar dijous, jo crec que no quedava merchandising.
3: El cinéfilo viste de Prada, també, eh?
4: Segona cosa que vull destacar és que es nota molt l'evolució de la societat aquesta pel·lícula. La primera va ser el 2006 i aquesta segona el 2026. Apareixen cossos no normatius, es suavitza molt el llenguatge que s'utilitzava aleshores amb el que s'utilitza ara i se suavitza molt també la figura del cap, del jefe, diguéssim, d'una empresa amb molts detalls que si has vist la 1 i la 2 doncs es nota que gràcies a Déu han passat 20 anys i hem evolucionat com a societat i a la pel·li es plasma això.
1: No facis spoilers.
4: No faré spoilers.
3: Els 20 anys han passat, Marta, això no és un spoiler.
4: També parlem dels outfitazos, que si voleu alguna inspo per outfits és ideal perquè estan guapíssimes, cada outfit que porten és increïble, tant la Anne Hathaway com la Meryl Streep. Jo m'he fixat que a Hollywood passen 20 anys i estan igual o millor, no sé si és per les operacions o els diners que tenen, però estan guapíssimes.
5: Estripes, ara que no s'entén, vull dir, està guapíssima.
1: Una mujer de bandera, és verdad.
4: Parlarem també de la banda sonora, perquè aquí a RAC 105, que som molt de música, és una pel·lícula amb un total de 13 cançons i entre elles canten Dua Lipa. I always
0: jump too quick. Que la moda i la música estan molt vinculades, no? Sí, llavors, molt. És important la banda sonora, entenc que està molt triada meticulosament.
1: Claro.
4: A més de la Dua Lipa, també hi ha un tema de Miley Cyrus, Welcome Back.
0: Se'ls han gastat, ja poden facturar amb les entrades perquè...
4: No, heavy. I hi ha temes de la meravellosa que aquí ens encanta, Lady Gaga, com Runway.
0: Epa.
6: Perdona, això que era una pel·lícula o un concert?
4: Home, és una pel·lícula amb música, Toni. També
0: no entenc que aquest oient que ens ha enviat l'àudio s'adormís amb aquesta banda sonora, si és tremenda.
4: També la cançó dels crèdits és de la Gaga, que és Glamorous Life.
0: Vas quedar fins al final dels crèdits o no?
4: Sí.
0: Hi ha alguna escena d'aquestes extres?
4: No, hi ha cap sorpresa. S'ha apagat la pantalla. I també he volgut destacar una cançó...
5: Què? Déjame decir lo mío. No se puede hablar. El torrente...
7: cuando te quedas en los créditos.
4: Hay una sorpresa.
7: Luego hay una sorpresilla relacionada con las pajillas. Venga, alegría, ya
3: venga, ara segueix tu. Va.
4: Gràcies. President. I he volgut destacar una altra cançó de Lady Gaga, que és Shape of a Woman.
6: Toma.
4: I és que, atenció, spoiler, tot i que ho sabia tothom, la Lady Gaga apareix a la pel·lícula, fa un cameo.
0: Ah, què me dices? Que me estàs contant?
4: Hi ha un moment d'una desfilada de moda a Milà, xulíssima, i surt la Lady Gaga cantant i fa com tota una performance.
3: Avui entès pareix, jo també. Tenia un bebé.
4: Apareix, no, apareix.
0: M'agrada molt de base pel matí a Codina.
4: És bona, eh?
0: Bon dia, Catalunya, benvinguts a una nova edició.
3: Sí.
0: Està perfecta. Sí,
4: i acabarem dient una dada molt bonica que a la mama i a mi ens va emocionar ahir a la nit.
0: Nena, aviam.
4: Sí, que a casa plorem molt. Ahir va ser el dia de la mare, vale? Llavors, cal dir que la dobladora de la Meryl Streep no és la que ha sigut sempre. O sigui, la Meryl Streep...
0: No,
4: la,
0: o quina ràbia fa això?
4: Jo he vist la pel·li doblada, evidentment, perquè si no, no m'entero. Llavors, sempre l'ha doblat la Rosa Guiñón, que va ser durant dècades la veu de Mamma Mia, que s'ha escoltat, La decisió de Sophie o El diablo viste de Prada. Doncs aquesta segona pel·lícula, com aquesta pobra dona va morir el 2022,
1: ai, pobra,
4: la Rosa Guiñón
1: un altre spoiler.
4: Ens va deixar el 2022, qui posa la veu al Diablo viste de Prada 2 i per què és igual? Perquè ho fa la filla, la Rosa Maria Hernández.
3: Que maco, tant, això.
4: Molt maco.
0: Aproves el relleu en el doblatge.
4: Aprovo el relleu perquè la filla ha estat mirant les pel·lícules de seva mare i agafant el to, i sobretot del Viste Prada 1, per veure com parlava, i ho fa igual, sembla la mateixa persona.
3: És com ara de l'empresa familiar, no?
4: Exacte.
8: Puede ser que Anne Hathaway també la doble, en este caso una Rosa, la Rosa Melaro. Puede ser...
0: No.
4: No lo sé, creo que no.
1: És que has fet una paradinha quan has dit el nom de Rosa Guiñón, que jo també m'esperava que no és Rosa Melano.
0: Jo pensava que diria Rosa d'Espanya.
4: No, era en sèrio.
0: No, però això, per exemple, si no m'equivoco, corregiu-me, company, sisplau, perquè no ho puc saber tot, però em sona molt que quan va morir la veu del Camp Nou, també sí. Ara és el seu fill, no? El que
1: sí.
0: Ara mateix veu. Està...
1: Ah, sí?
0: Està fent d'espíquer del Camp Nou, bueno, de veu oficial del Camp Nou. Molt bé, per tant, s'han complert les expectatives perquè tu estaves molt emocionada d'anar a veure El Diablo Viste de Prada 2 aquest cap de setmana. Tu, quantes estrelles li poses de 5?
4: 5. Sí, posaria més que de les que té. És boníssima. Perquè allò de nunca segundas partes fueron buenas, no?, que diuen els aquells, doncs sí, aquesta sí, en aquest cas, és boníssima. I clar, ha passat 20 anys, llavors hi havia molta expectativa i s'ha complert.
0: Una pel·li amb moltíssim pressupost, com he pogut escoltar. Sí. Sergi Ferrer, volies dir alguna cosa?
3: Que confirmo la dada que t'has mig inventat. Que
0: no me l'he inventat, la sèrie.
3: He dit mig inventat perquè ha acabat sent certa. Abans hi havia el Manel Vic al Camp Nou i des de que va deixar-nos, doncs ha agafat el seu relleu al Carles Vic.
0: Doncs m'agradaria poder dir que jo al matí acudint el deixaré en mans del meu fill, però clar, el no haver-hi descendència, doncs...
5: Sóc jo el teu fill, ara mateix.
3: No. Joder. Fes. Que incòmode, això, ara.
0: El què? Què has dit?
4: No, és igual. Qui és el teu fill?
5: Que seria jo el teu fill radiofònic, no? Sí, podria presentar jo el programa.
0: Deixa-m'ho pensar, això, perquè és una pregunta molt dura.
1: Jo he vist que és un altre, l'speaker.
5: Sí.
1: És que va haver-hi el fill entremig, però ara hi ha un altre que és l'Aleix Santacana.
3: Sí, però el Carles Vic també.
5: Crec que el fill va fer el primer partit com una mica un homenatge al seu pare i no sé si va deixar alguna frase gravada.
3: Doncs al final lo inventat era lo meu i no lo teu, Ernest.
0: Contrastem les dades i les donem quan les tinguem. Marc Puga, moltes gràcies per parlar de la pel·lícula del cap de setmana, que és super taquillera. 9:17. Mira, Dua Lipa surt a la pel·lícula i ara l'escoltem, eh?

0: Una pla de 5 dies amb energia i amb glamour, amb classe. Un dels noms propis és Dua Lipa des del seu disc Future Nostalgia. Seguim abonats a la bona música amb Levitating.
1: Llet nostra, molt nostra, t'ofereix aquesta trucada felicitació.
0: Una trucada preciosa.
2: Sí?
0: Un matrimoni que ha fet les bodes de diamant.
2: Ostres, ostres.
0: 60 anys de casats.
2: Alça!
0: Increïble.
3: El amor ha llamado a sus puertas y ha triunfado. Porque
4: abans existia.
3: El amor es una promesa, sí, que se renueva sin palabras.
0: Calla, que són del meu poble, tu, el Josep i la Roser.
4: Que mono.
0: De Sant Miquel de Balanyà.
4: Ens tornem a insistir.
2: No, perquè deuen estar...
5: S'han divorciat.
2: A dos quarts de deu estan allà, pim, pam.
5: S'han divorciat.
4: 60 anys de casa.
3: Evidentment s'han divorciat.
0: Home, si has aguantat 60 anys, ja, per molt malament que estiguis, aguantes, no? Ja fins al final.
3: El amor es ese detalle invisible que le da sentido a todo.
2: A ver si
4: que
2: tú...
4: Que l'agafin jo, sisplau!
2: Sí.
4: ¿Tú el amor, tienes pareja, Carlos?
3: El amor es la respuesta que no, sí, sabías que estabas buscando.
2: Es veu que després de les de diamant pots fer les de platí, que són 75 anys.
0: Oh. Sí, doncs ja no...
6: Ja t'has de casar amb la teva cosina amb 11 anys per les de platí.
3: El diablo, eh?
0: Bé, no, no l'han agafat. Bueno. No l'han agafat, per tant, no, perdoneu, a mi també, però... deixa'm dir que queden felicitats, mm, de part del Joan, la Montse, el Xevi, el Roger i el Gerard. Ja està.
2: Vale.
0: Diu que estaran supercontents, doncs no. No, perquè no han agafat el telèfon.
2: No, els enviem el podcast després.
0: Que tornem a provar.
2: Va, va, sí,
0: va,
2: sí,
0: molt,
2: sí,
0: ràpid, sí, sí, molt ràpid. Mentrestant, deixeu-me recordar que aquesta és la trucada de llet nostra, que totes les trucades del mes de maig entraran a un macrosorteig per guanyar 30 litres de llet nostra amb totes les seves varietats i dos packs de 4 potents de tot de làctics boníssims, a més d'un pack d'un doble kit esmorzar amb dues culleres, dos bols de ceràmica per matinar amb nosaltres i amb llet nostra. Veiem si l'agafen el Josep o la Roser. A més a més, són dues persones, vull dir que les possibilitats són dobles.
2: Clar.
0: Escolta, dos tons més i, si no, obrirem línies perquè algú entri al sorteig de la llet, sí, nostra.
2: Però ha de fer 60 anys de casat amb la seva parella, si no, no.
3: Mm. Hi han de tenir fills, el Joan, la Montse, en Xevi, en Roger.
0: Ho deixem aquí, tu, ja en tinc prou.
2: No, estava...
0: 902-477-105, el més ràpid o ràpida, entrarà a un sorteig fantàstic que farem a finals de mes per guanyar aquest superlot llet nostra que tothom vol guanyar. Bé, hi ha algú que... és molt amant dels làctics. Hola, bon dia.
7: Bon dia.
0: Com et dius?
7: Antonio.
0: Des d'on truques, Antonio?
7: Des de Betis.
0: Perfecte. Antonio, entres al sorteig de llet nostra. Estàs content, o què?
7: Home, hòstia, i tant. Poder tindre llet sempre va bé, no?
0: I tant que sí. I tant que sí.
3: Ens truca cada dia gent de
4: Betis. Sí.
0: A tu com t'agrada? A tu com t'agrada la llet, és a dir, sola, t'agrada barrejar-la, doncs no sé, amb algun tipus de cereal, no, o de un
7: brioix, no, no, per exemple. Vull dir, la llet amb el cafè i de frente.
0: Perfecte.
2: Bueno.
0: Com si fos un xupito de whisky. Perfecte. Doncs,
7: ah, ja està, vull dir, perquè tantes llets, vull dir, no acabo d'entendre. La llet és llet i punt.
2: Mira, si hi ha debat, eh?
0: Se't veu enèrgic, Antonio.
7: Sí.
0: Doncs, Antonio de Bellvís, no sé si t'agradaria enviar també un missatge a tots els matineros que comencen la setmana així, una mica desidiosos, una mica ganduls, una mica avorrits, tristos.
7: No, ganduls, per què, ganduls?
0: Bueno, perquè després de 3 dies de festa la gent li costa arrencar.
7: Ep, i l'aigua fet, que jo no l'he fet. Jo continuo al peu del canyó, com sempre.
2: Ole, sí,
0: ara... Molt bé. Antonio, gràcies per escoltar el Matina Codina i que tinguis una bona setmana.
7: I felicitats pel programa. Gràcies.
4: Gràcies.
0: No pengis l'illo. Agafem-li, sí, les dades, sí, a l'Antonio.
2: Home, i tant.
0: Va, fins ara.
1: A llet nostra arribarem on arribarem, però ho farem a la nostra manera. Tenim cura de la llet feta per les famílies ramaderes d'aquí, de la nostra llengua i de la terra, perquè és la nostra manera de fer i entendre el món. Llet nostra és la llet de casa nostra. La de tots.
8: Tiri, tiri, tiri.
9: Què, gaudint amb la teva música de RAC 105, oi?
8: Doncs amb la nova assegurança de la llar de Línia Directa, que està molt, molt bé, pots gaudir posant casa teva en mode fàcil. Fàcil d'entendre que cobreix i que no, fàcil i ràpid pel que fa al servei i fàcil perquè en quedes satisfet. Canvia-t'hi i et millorem el preu de l'assegurança directament. Truca al 917-700-700 o vine directe a liniadirecta.com.
10: Soy Carlos Arguiñano. Si quieres un ahorrico que vale la pena, aprovecha estas ofertas.
11: Ara Lidl escalopins de salmó per 4,99. T'estalvies un 21%. I amb Lidl Plus estalvia't un 17% en les nostres mozzarelles. Lidl, val la pena.
12: Hi havia una vegada un indret lluny, lluny enllà. Camp Level és a prop, molt, molt a prop. Perquè et portem a Amèrica sense escales i al millor preu. Level, lluny, molt lluny, no havia estat mai tan a prop. Reserva el teu vol a flylevel.com.
13: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
14: Hi ha coses que no haurien d'alterar-te el dia, ni tan sols aquell moment al volant. Quan un parabrisa rep un impacte, no és només el trencament del vidre, és tot el que això suposa. A Crystal Box reparem o substituïm el parabrisa trencat i ens ocupem de tot de principi a fi perquè et centris a continuar el teu dia. No deixis que res trenqui el teu moment al volant. Crystal Crack, Crystal Box.
15: No vaig saltar mai en paracaigudes. Ni vaig fer la volta al món. No li vaig demanar mai cap cita. Al final, no em vaig dedicar mai al que m'apassionava. I no vaig tenir mai un Honda Civic.
16: Ara és el moment. Descobreix-ne les condicions a Honda Ponés i a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya.
17: Així respon un expert de Securitas Direct davant del perill.
18: Soc l'Anna de Securitas Direct. Entrat en una propietat protegida. Sisplau, identifiquis.
17: I així respon un expert de Verisure davant del perill.
18: Soc l'Anna de Verisure. Entrat en una propietat protegida. Sisplau, identifiquis.
17: Perquè seguim responent en menys de 20 segons davant del perill amb l'equip d'experts més gran disponibles les 24 hores. Securitas Direct és ara Verisure. Canvia el nom, però no el que som. Primers a protegir.
19: Si los problemas diarios te tienen estresado, tranquilo, toma Ansiomet. Ansiomet con triptófano, lúpulo y vitaminas del grupo B contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Ansiomet, consulta tu farmacéutico o dietista.
20: Aquest estiu, viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
21: Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
22: Perquè m'ofereixen fins a 3 anys de garantia. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
23: Perquè puc finançar-lo al 100% i al millor preu? Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
24: Perquè puc deixar el meu cotxe antic com a part del pagament, jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
25: Jo me compro el cotxe en Flexicar. I tu?
26: Ves t'entendre amb mi, Di.
27: Amb tu i amb tothom, Al. És car d'Aldi de primera qualitat.
26: Crec que m'he enamorat.
27: Normal, amb aquests preus.
26: Aquesta setmana estalviem la Burger Meat de vedella picada, 4,55 al mig quilo.
24: Flexicar. I tu?
25: Jo me compro el cotxe en Flexicar. I tu?
26: Ves t'entendre amb mi, Di.
27: Amb tu i amb tothom, Al. És car d'Aldi de primera qualitat.
26: Crec que m'he enamorat.
27: Normal, amb aquests preus.
26: Aquesta setmana estalviem la Burger Meat de vedella picada, 4,55 al mig quilo.
27: Amb tu i amb tothom, Al. És car d'Aldi de primera qualitat.
26: Crec que m'he enamorat.
27: Normal, amb aquests preus.
26: Aquesta setmana estalviem la...

0: Amb una traça country, aquí tenim la Sabrina Carpenter, que hem sabut que col·laborarà amb una nova cançó al costat de la Madonna, i aquí dedicava una cançó doncs, a un nòvio o un ex, no?, que era un immadur, li deia Main Child, Main Child. Oh. T'has trobat algun immadur al llarg de la teva trajectòria, Mònica Usart? Bon dia.
1: Bon dia. Ostres, ara no me'n ve al cap.
2: Home, l'Abel Caral, que es toca la panxa per fer el temps, una mica immadur. Sí.
1: No, l'Abel és jove per sempre, més que immadur.
3: Sí, per això va en pantaló curt.
0: Mònica Usart, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: I per molts anys.
1: Gràcies.
0: Continuen els esdeveniments vinculats a aquesta celebració del teu aniversari. No sé si ha passat a l'última hora alguna cosa, algun fet destacat.
1: Ja tenim el primer meteoròleg que m'ha felicitat. Ai, des de Mauri d'aquí. Martí Oliveres.
3: Una abraçada.
0: Ha sigut àudio o text?
1: No, ha sigut text. A més m'ha enviat una foto molt bonica.
4: Que maca. Sí.
0: Podem llegir-ho, explicar la foto.
4: Quin tipus de foto era?
1: D'una sola visualització. T'imagines?
3: Hi havia ruixats dispersos?
1: No podria veure el Martí d'aquesta manera. No.
4: Bufa aquesta espelma.
1: No,
0: però a veure, aquesta és hora de trempera matinera. Vull dir que
1: No, va, prou.
3: De qui et sorprendria més? Del Martí Oliveres?
1: Del Martí.
3: Més que de l'Abel. De l'Abel t'ho esperes.
1: Sí, home. Bon dia i per molts anys, guapa. Una abraçada, uns cors, una foto que diu unes bones vistes per tu.
0: Ostres!
3: Què era, Mònica, en
1: sèrio? Una cala de Port de la Selva i un petonet. Bueno, una cala molt bonica.
4: Que maca.
1: Sí. I ja està.
0: Doncs, bé, un tio que ja sabem que és un molt cordial, no?
1: Molt
0: i que és molt detallista, el Martí Oliveres. Per cert, nosaltres t'hem de transmetre una dedicatòria que ha arribat des del grup de les Ties Bones.
3: Sí.
0: Sergi Ferrer té en mà ara mateix al mòbil, on li ha arribat, doncs, no sé si alguna foto també una mica suggerent.
3: Desgraciadament, no hi ha foto d'una visualització de la teva amiga Laia Barrios.
1: Ah, molt bé.
3: La Laia, una amiga del programa i de la Mònica. Què m'ha dit? A les 7:20 del matí m'ha dit: Sergi, podeu felicitar la Mònica de part de les Ties Bones?
1: Sí.
3: I em transmet el següent missatge. M'ha dit:
1: no, veure.
3: Si podeu, li dieu que felicitats de part de les Ties Bones. Ets una persona meravellosa i sempre ens tindràs al teu costat.
1: Va.
3: No canviïs mai perquè ets única. T'estimem totes moltíssim.
4: Sí, senyora.
1: Gràcies.
4: Gràcies, Mònica. Alegria.
3: Jo li he dit... Li diré a la propera crònica, i l'he mentit perquè han passat dues cròniques.
1: Bueno,
3: però
1: no
3: t'ho transmeto ara.
1: Pots parar de posar aquesta música?
5: Sisplau, la Mònica és molt sensible.
3: T'estimem totes moltíssim, ha dit.
1: Ja, que boniques.
0: Sí.
6: A qui estimes més de les Ties Bones?
1: A totes.
6: Si has de fer un rànquing.
1: Les estimo a totes.
3: No. Sí, hi ha una que sempre dius que no.
0: Però... d'entrada un dubte, què fa Sergi Ferrer tenint el mòbil d'aquesta noia, això per començar?
3: No, és un directe d'Instagram.
0: Ah,
3: no puc filtrar tots els missatges de dones que m'arriben al DM d'Instagram, res, és molt difícil.
1: Sabies que era important,
0: i crec que ara l'altaveu de RAC 105 ha d'anar perquè la Mònica pugui contestar.
1: Ja, però estic aquest missatge ara, endavant. No. Dir-los que moltes gràcies també, que tinc molta sort de tenir-les a la vida durant tots aquests anys i els que vindran, i que les estimo moltíssim, i que el dia 16... pago una ronda. La xupi tot.
3: Hem començat per aquí.
0: On aneu a fer mal el dia 16 de maig?
1: Hem quedat per sopar en un restaurant japonès d'aquí a Barcelona, que no me'n recordo del nom. Ja us ho diré. És un d'aquests que pot seure a terra, sabeu? Que tenen llocs d'aquests
3: més privats. Que està al mig construït.
1: No. Que tenen com menjador privat, també, si vols, si ets un grup prou gran. I ja estan, anirem a sopar allà i després el que surti.
6: Tienes que provar sushi. Está muy bueno el sushi. Pruébalo, ya te lo recomiendo.
0: Sopar més físio, perquè quan t'aixeques d'allà t'han de rebentar l'esquena.
3: Fa gràcia els primers 10 minuts.
0: 9:34.
7: Els cursos d'anglès a l'estranger de Rosa dels Vents t'ofereixen aquest espai.
0: Endavant. Qui tens farà avui?
1: Ara ets a fer el temps.
3: Sí.
0: No, si vols... Bueno, és que avui, si no passa res, diria que no, però és que, clar, hi ha novetats, no?
1: Sí, de fet, ara mateix està plovent cap al Ripollès, Osona, també l'Urgell, i, de fet, a mesura que avanci al matí, es formaran més xàfecs, sobretot a les comarques del Pirineu.
0: Has begut, oi, una mica, aquest matí?
1: No. Pirineu més occidental, també prelitoral de Tarragona, i a partir del migdia, ruixats a bona part de Catalunya. Menys probables, això sí, en punts de la costa, sobretot costa de Barcelona i Costa Brava, on hi podrien arribar més aviat de cara al vespre. Localment poden ser intensos, amb tempesta, amb calamarsa o amb pedra. I puja una mica la temperatura respecte a la d'ahir. I ara mateix al voltant dels 15 graus a Barcelona, 16 a Tarragona, 12 a Lleida, 14 a Girona, 16 a Cunit i 15 a Sant Cugat del Vallès.
0: Gràcies, carinyo, que acabi d'anar bé aquest dia especial. Igualment. Els millors desitjos per aquesta nova volta al sol que avui comences.
1: Moltes gràcies. Espero compartir molts moments amb vosaltres.
4: Oh! Que maco, Mònica! Per molts anys!
1: Apa, gràcies! Hola.
8: Mama, t'havia de dir això. Els cursos d'idiomes a l'estranger de Rosa dels Vents són literalment flipants. He fet col·legues de mig món, he parlat davant de tota la classe i el profe m'ha fet thumbs up. T'ho juro, mama, és brutal!
9: Cursos d'idiomes a l'estranger amb Rosa dels Vents. De confiança per a tu, inoblidable per a ells. Rosa dels Vents.
0: Sí, perdona. L'actualitat esportiva ve calenta, eh? Hi ha diversos incendis que volem comentar amb l'Albert Pedrol. Després d'una cançó, quins temes abordarem avui, Pedrol?
10: Doncs la davallada de l'Espanyol, la crisi a Cornellà al Prat, el Barça que haurà de guanyar la Lliga el diumenge contra el Real Madrid i el romans entre Kylian Mbappé i Ester Expósito, que té tot el madridisme amb les mans al cap.
11: Matina Codina.
12: Cada dia de 6 a 11 a RAC 106.

0: Jo sempre estic a favor de les versions si el resultat és aquest, el de millorar gairebé l'original o de donar-li un nou prisma més modern, respectant l'essència i la genuïtat de la primera. Faithless, Insomnia, amb la nova veu de Bebe Rexha. 9:39, som al Matina Codina engegant la setmana i com cada dilluns, Albert Pedrol, bon dia.
1: Hola, bon dia, què tal, com esteu?
2: Hola.
0: Repassem els principals titulars de la premsa esportiva sí. I obrim avui explicant que el Real Madrid ajorna el títol de Lliga del Barça i agreuja la crisi de sí. l'Espanyol.
1: A veure, si sou del Barça i encara tots just us lleveu, que sabeu que el Barça encara no és campió de Lliga, però que ho serà diumenge, ara, no patiu, vale? La victòria del Madrid 0-2 al camp de l'Espanyol té dues derivades. La primera, com dèiem, és que el Barça encara haurà d'esperar una miqueta més per guanyar la Lliga. Ho pot ser diumenge si guanya o empata precisament contra el Madrid al Camp Nou.
3: Ahí está, abre pasillo, se acaba la polémica del pasillo.
2: ¡Vamos a morla!
0: Espero que el Barça ho tingui tot a punt per sí. poder refregar el títol de Lliga davant del Real Madrid.
1: Exacte, sí, sí, sí. I ara en parlarem, però perquè hi ha una cosa que extraesportiva que marca aquest partit, que és això d'Mbappé i Ester Expósito. Però vaja, ara en parlarem. I la segona derivada de la victòria del Madrid contra l'Espanyol és que l'equip blanquiblau de Manolo González continua en declivi.
3: Sí, sí.
1: Només ha sumat, Manolo, 6 punts dels últims 51.
3: Bueno, pues això és un rècord també al final, vull dir que està fent història d'una manera o d'una altra.
4: Sí, no? És difícil, no?
1: Sí.
3: Moltes gràcies.
1: Per aquest motiu el teu futur està més en dubte que mai, però tu, tossut, dius que estàs más fuerte que mai.
5: Exacto. No, yo me veo con fuerzas para afrontarlo, eso no, ni mucho menos me veo sin fuerzas y el equipo me lo demuestra cada semana, con lo cual, independientemente de ganar o perder, el equipo sigo diciendo que merece más de lo que tiene y mientras vea al equipo competir a ese nivel, pues obviamente estaré fuerte.
0: Es que no marcar un gol ni a l'Arda Sant Martí,
3: No, sí, clar, sí, no. Sí, però bueno, no s'està dient, el Girona que no es diu res del Girona, sí, està per sota.
4: Exacte, del Girona no diem
0: res. Un moment, estàs parlant de l'Espanyol.
3: Sí, és que sempre, sí. sempre l'Espanyol...
1: Sempre intentes desviar el focus d'atenció.
3: Només s'està de l'Espanyol per fer la risita, no? Que baixarà la segona. Bueno, potser està el Girona per sota encara.
0: Ahir sentia a RAC1 el Dani Solsona, sí. exjugador de l'Espanyol,
1: sí,
0: actual comentarista de les transmissions, entre d'altres, de l'Espanyol, que deia que perdre el partit d'ahir entra a la normalitat. El que passa que amb els partits que els enfrontava a equips de la seva lliga, diguem-ne, s'han perdut molts punts aquí. I ara, veurem què passa, perquè si avui guanya el Sevilla, l'Espanyol estarà només 3 punts al descens.
1: Exacte, sí, 3 punts al descens si guanya el Sevilla contra la Real Societat, i el Girona, que ara mateix està a 4 per sobre del descens, estaria a 2. Per tant, tant l'un com l'altre, lluitant per no baixar de categoria.
0: La cosa a la zona baixa està molt apretada.
3: Sí, mi madre.
0: Què més, Albert?
1: Sí. Doncs mira, que l'escapada de Kylian Mbappé a Ester Expósito ha fet empipar i molt el madridisme. Empipar. Mbappé.
0: el que està empapat és ell.
1: Sí, correcte. Ara. Sí, és el que volia evitar dir. Però sí.
3: Jo a l'Expósito sí que l'ha empapat.
2: Prou.
0: Va, deixem explicar la notícia, sisplau.
1: No, total, que ahir està lesionat Mbappé i el Madrid se segueix jugant la Lliga, encara que ho té molt difícil. Doncs el tio ha marxat a cap de setmana a Itàlia amb Ester Expósito, les imatges ja s'han fet virals a tot arreu, segur que les heu vist. Això no agrada gens al madridisme. Home. Ara bé, Arbeloa diu que, escolta, treu ferro a la situació i diu que espera recuperar Mbappé pel clàssic de diumenge contra el Barça.
6: Oye, qué bien que juega Vinicius cuando no está Mbappé. ¿Eh? Ayer se salió otra vez. Es que Mbappé es un problema para el madridismo.
3: Ahí está.
0: Aquest és el problema de tenir tants galàctics, no? Sí. Que, diguem-ne, aquesta gent que té tants diners no té sensibilitat. Diguem-ne que li és igual el que faci.
1: Tu ara imagina't
0: tu com el Barça... veus, això? Tu com a... Digues.
1: Tu ara imagina't, i així és com ho veig, que el Barça s'està jugant la Lliga i que està passant per una mala dinàmica, una mala temporada, i la minja mal.
3: Bueno.
1: Volent evitar que el Madrid guanyi la Lliga, se'n va a Itàlia un cap de setmana amb la parella o amb dos col·legues o el que sigui.
0: Clar, suposo que també ara deu veure que tindrà el Mundial, no?
1: Sí.
0: Kylian Mbappé, deu pensar...
1: Sí. No farà vacances.
0: Vull estar temps amb la Xurri.
1: Sí, bueno, però escolta'm una cosa.
0: Perdona, l'amor també és important, la vida personal també s'ha de treballar.
2: Però si et paguen 30 quilos, no. Llavors l'amor va passar un segon termini.
1: No m'ha respost la pregunta, eh? Digue'm, imagina que la minya mal...
0: Em sabria greu. Però em sabria greu perquè jo sóc pobre i sóc un pringat. Però entenc que quan ets la minya mal, pensa...
1: És una falta de compromís amb el teu equip.
7: Posa un altre exemple, tio. No
2: posa a l'hijo de Hasselhart que te rajo.
1: No, perdoneu.
0: 2 minuts per 3:45. Alguna cosa més sobre l'escapada de Kylian Mbappé amb Ester Expósito? Jo sé que el Chiringuito estaven bastant cremats en aquesta qüestió. Però anem amb bones notícies, i és que el Barça femení...
1: Ui, s'ha emocionat,
3: s'ha muerto. Sí.
0: Jugarà la sisena final de la Champions consecutiva.
2: Barça!
8: Final! Bueno, penal i ben fort. El Barça és finalista de la Champions.
1: El seu rival serà l'Olímpic de Lió, 23 de maig a Oslo, Noruega. I el Barça va guanyar 4-2 al Bayern de Múnich. Dos noms propis, Aitana Bonmatí, 5 mesos després de lesionar-se, va reaparèixer. I l'altre, Alexia Putellas, que va marxar plorant del terreny de joc. I
0: per què plorama, Albert?
1: Doncs, mira, molts ja ho llegeixen com que serà el seu comiat. Acaba contracte el 30 de juny. I ja molta gent diu que no el renovaré, que per això es va emocionar.
0: Però Jubilo se'n va...
1: No, se'n va un altre on sigui. No, en principi no s'ha de retirar. No s'ha de retirar.
0: Entenc que se'n va per diners, no?
1: Tu creus que... Jo crec que és perquè ella veu que una etapa ja s'ha acabat al Barça.
0: Va fer un Erasmus.
1: Sí, no, bueno, un Erasmus, diguéssim, indefinit.
7: No, no entenc per què s'ha acabat si van a jugar a la final de la Champions. Per què no continua?
1: Perquè ella acaba contracte el 30 de juny, hi ha un planter molt fort de jugadores que ve davall, i ella creu, i això pot tenir sentit, que la seva etapa, exacte, ja s'ha acabat.
3: Però 32 anys, també. Vull
1: sí.
3: Dir que
1: ja...
2: Però quin equip hi ha millor que el Barça ara mateix al futbol femení?
1: Miraré molta gent que està fent el pas, diguéssim, el salt als Estats Units, que allà sí que la Lliga és molt més potent que el Barça. Això és veritat. Aquí hi ha una cosa que és evident, que és que la Lliga aquí no val res. Llavors és veritat que hi ha molta competència.
3: No saben ni xutar, macho.
1: Europa, la Champions...
3: Xuta un córner, una, i hasta que llega el balón. L'àrea passa Manolo. Un quarto d'hora.
2: És mentida.
3: Venga,
1: no, però és veritat que hi ha molt poca competència a la Lliga espanyola. I la Lliga dels Estats Units sí. És un bon aparador, però també.
2: És una carrera.
1: És interessant jugar allà i molta gent ho està fent. I a més es cobren més diners.
0: Un anònim m'ha enviat un missatge que diu que se'n va al PSG.
1: No sé jo si Alexia Putellas aniria a un club que pugui competir amb el Barça a la Champions, eh?
0: No sé, deixa'm, això és el que m'ha escrit una persona que sembla que té informació privilegiada.
1: Ah, bacana. Sí? Aquí és dia,
0: no,
1: sí,
0: no puc dir perquè potser té se li ha filtrat.
1: Ah, vale.
0: I les fonts en periodisme, com bé saps, no els
1: sí,
0: diuen.
1: Sí, exacte.
0: Es diu el pecat, però no es diu
1: exacte,
0: el pecat.
1: Exacte.
7: Aguirre, quizá.
0: Molt bé. Va,
3: com altres ocasions.
1: Va, escolta, anem acabant amb dues...
0: Esperem que guanyin la Champions, sí, eh? Home, el dia 23 a Oslo, l'any passat a Lisboa van palmar, sí. Aquest any a la final contra l'Olímpic de Lió. L'any passat era contra l'Arsenal, no?
1: Sí, sí, sí. Ara l'Arsenal ha perdut contra l'Olímpic de Lió, ara el rebassarà l'Olímpic. Escolta,
3: clar, a l'Olímpic hi ha l'exentrada del Barça, no?
1: Sí, el Jonathan Giralde, sí.
0: Aquesta font em diu que aquesta filtració ve d'un cercle molt pròxim a Alexia Putellas.
7: Vale. Paco Bullo, te lo ha dicho.
0: Que no m'ha dit Paco Bullo.
2: ¿Sabes quién lo ha dicho? El loco Gatti.
1: Escolta'm una cosa. Farem un tuit ara mateix.
0: No.
1: O avança Matina Codina.
3: Ernest Codina, dos punts.
0: No vull tenir problema. Bé, què? Escoltem l'Alexia o no?
1: Ah, sí, home, escoltem-la, vinga.
9: Sinceramente ha sido una semana que lo he pasado un poco mal, pero bueno, al final... Lo importante es que hemos ganado el partido, que estamos en otra final. Y bueno, me he emocionado. Al final han salido pues, las emociones. Cuando he visto el cambio, no es malo mostrar las emociones tampoco.
3: Claro.
0: Bueno, a més, perdona, un Camp Nou ple fins a la bandera, sí. Que fa goig, 60.000 persones animant
3: el... Un partido furbo enseguida lloran ya, que claro, las mujeres son muy sentimentales.
2: Perquè surten tots, quan parlem de futbol femení, surten tots.
3: Si a mi me gusta el futbol femení, son una guerrera, una gladiadora y unas campeonas. Y lo hacen muy bien.
0: Santiago, prou. Alguna cosa més?
1: Sí, ràpid. Un gos s'ha fet viral a l'Argentina per colar-se...
7: A veure, comences per aquí.
1: Torno a començar. Un gos s'ha fet viral a l'Argentina per colar-se en un partit de primera divisió. El gos es va passejar com va voler pel terreny de joc mentre driblava i deixava en evidència tots els aplegapilotes i membres de seguretat que l'intentaven agafar. A la ràdio van viure així.
10: I va el perro, ataca también el perro. Atenció que va cerrando Ramos, cae Ramos y sigue el peligro. La paró Mastrangelo.
11: Mastrangelo confió en que el perro se iba a ir de la jugada y cada vez se metía más cerca de la pelota.
10: No, quería definir, para mí lo mandó.
11: Mira, él lo van a buscar. Hermoso, además, ¿eh?
10: No, y no, no. No. El ole de la gente, postalito de la gente. No lo hagan, chicos. Pero claro.
0: Tot el president, l'hem de fitxar, aquest tio,
7: És boníssim, aquest tio.
3: És més bo que la meitat de la plantilla de l'Espanyol.
1: Millor que Rashford,
7: Com diria, home, no me'n parlis del Rashford,
0: I com cada dilluns, perquè no s'avorreixi la Mar Puga, m'has posat aquí el guió, la notícia Mar Puga.
1: Mar Puga, Quimi Antonelli, un tio que coneix Mar Puga i ningú més, crec. Marxa de Miami encara com a líder del Mundial de Fórmula 1 després de guanyar el Gran Premi nord-americà. Fernando Alonso, 15, Carlos Sainz, 9.
12: Molt trista, molt trista, però contenta perquè que els McLaren van quedar segons i tercer. És que ahir no vaig veure la Fórmula 1, estava veient El Diablo Viste de Prada, va ser a la mateixa hora. El Diablo Viste de Prada, una pel·lícula.
1: Ah, sí, que ho ha patat,
12: Sí. I l'estàvem fent a l'hora que la cursa a Miami.
1: Ah, vaja.
12: Però els McLaren van quedar bé.
7: Però si els cines han diferit.
9: però a l'hora que vaig anar jo...
6: Al cine el pots veure quan vulguis. Sí.
9: Però vaig anar a aquesta hora.
13: Estuve yo con Antonella y con los niños en el Miami viendo lo de... Bueno, coche,
14: però no, és prou bé que va cada 15 a l'Alonso, perquè semblava que
9: estic venia trista. 20, remuntarà o no, Albert?
1: Això ho has de dir tu, que ets la que especialista.
9: Jo crec que sí.
0: Doncs, sí, jo ja m'estic avorrint, per tant, anem a Publi.
9: Vale. Claro.
0: Albert Pedrol, moltes gràcies. No, és que ja està. Ja.
1: Sí, lo d'atletes sí. I atletos ho deixem per més endavant? O vols que ho tirem ara? Sí. O deixem per
0: no
1: més
0: hi ha temps.
1: Vale,
0: perfecte,
1: més endavant.
0: Ens ho guardem per...
1: Vale, guapíssim.
0: Per mai més.
1: Home, no, que està bé. Que ja et porto contingut de qualitat.
0: Que està bé, però no hi ha temps.
1: Ah, vale, vale.
0: Ara tornem.
1: Vale, guapo.
15: Matina Codina, de 6 a 11 a RAC 105.
16: RAC 105 Barcelona.
17: Molins ve de gust, torna amb l'onzena mostra gastronòmica de Molins de Rei.
18: Al cap de setmana del 8, 9 i 10 de maig, vine a la plaça de la Llibertat i gaudeix de tapes i platets i de música en viu.
17: Vine a descobrir tota l'oferta gastronòmica de Molins de Rei.
18: Més info a molinsvedegust i molinsderei.cat/turisme.
19: No sé si posaré la pèrgola davant o al fons, si posaré tanques per tot el jardí o només en un lateral i si la caseta de fusta serà de 10 o de 8 metres quadrats. Però el que sí sé, i d'això n'estic ben segur, és que trucaré a Virutàlia. Virutàlia, especialistes en mobiliari exterior. Et proposem solucions funcionals adaptades al teu pressupost. Sense cap compromís, els tècnics de Virutàlia t'assessoren. Més informació a virutàlia.com.
20: Aprofita només aquesta setmana el Red Days de Mobles La Fàbrica i estalvia't el 21% en tota la teva compra. A més, el transport i el muntatge són gratuïts. Troba els mobles que encaixen amb tu amb un 21% de descompte. Mobles La Fàbrica, el que ens fa únics és ser diferents. Obert al migdia i pàrquing gratis.
21: Torna la fira anual del vehicle d'ocasió a Mundiauto en la desena edició, del 6 al 10 de maig al Prat de Llobregat. Vehicles d'ocasió, seminous o quilòmetre zero de totes les gammes i marques. Només per venir, et convidem a una ració de pizza o una crep i sortegem regal sorpresa a la nostra ruleta. Entrada gratuïta. Mundiauto.com.
22: Fa 40 anys, per parlar de l'Honda SH, només calia una paraula.
23: Escupi.
22: Avui en fem servir moltes més.
23: Motor ESP Plus, Full LED, pantalla TFT, Road Sync, Smart Key, Bagul Top Box.
22: Nova Honda SH 125. L'esperit de sempre, equipada com mai. Vine a provar-la a la xarxa de concessionaris oficials Honda de la província de Barcelona.
24: Únic, s'escriu amb H o sense H?
25: Únic és sense H? Vaja, si no és que parlem del Tucson, líder en vendes durant 5 anys, aleshores va amb H de Hyundai. Condueix un Hyundai Tucson edició especial Blackline amb canvi seqüencial DST i llantes de 17 polzades. Tan únic com tu. Informa't a Hyundai.es.
26: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
27: Subscriu-te ara a La Vanguardia per només 39 euros. Rep cada dia el diari a casa i emporta't una motxilla per portàtil de Gabol valorada en 60 euros de regal. Amb un disseny elegant, encoixinada i amb dos compartiments. Truca al 933-481-482 i mou-te amb el teu portàtil de manera segura i còmoda amb La Vanguardia i Gabol.
28: Aquest és el so RAC 105.

0: No podràs canviar d'emissora.
1: Hola, RAC 105, aquí Rosalía. Donant-vos les gràcies per sempre ficar la meva música, que em fa molta il·lusió i em fa molt feliç sempre que em pujo el cotxe. I escolto que esteu ficant les meves cançons, us ho agraeixo molt. Un besito.

0: continua desplegant el seu talent i exuberància per escenaris de tot el món. La Rosalía, des del seu disc Lux, Això és la perla, ja la coneixeu, que la va cantar també el divendres passat 1 de maig a Berlín, Sergi Ferrer, amb una anècdota que va explicar que no ens ha deixat indiferents.
1: Sí, just abans de començar a tocar la perla, va explicar un problema que té amb el seu mòbil americà. Ella, com és famosa, doncs deu tenir una casa i un mòbil a tot arreu allà on actua.
2: Claro, eso nos pasa a la estrella.
1: Claro, i es veu que ella té el mòbil d'Estats Units que abans era d'una altra persona. Ah. I hi ha un contingut que li arriba de manera periòdica al seu telèfon que le incomoda bastante y lo va a explicar al seu público allá a Berlín.
3: Yo aquí confieso que a mí me mandan dick pics a veces, pero...
0: Vale, dick pics, para quien no sabe, son fotopenis.
1: Fotopenis.
2: Oh, ay, qué bien.
3: Pero no es que yo las... no es que yo las... Espérate, ¿eh? No es que yo las pida, que me las mandan, porque yo tengo un número americano y me mandan estas fotos. Y yo digo... ¿Quién sería la que lo tenía antes? Pues nada, para todas las perlas.
4: ¡Oh, qué buena anécdota!
2: ¡Qué buena anécdota! Los alemanes no entendieron nada de lo que decía.
4: Oye, Sergi, tú cuando mandas una foto de estas...
1: En panorámica, la mando panorámica.
4: El móvil tiene que ser muy raro, ¿no?
0: Però per què ho dius?
4: Porque tiene el pito torcido.
5: Canvieu fotos, és molt perillós.
2: Quita el fum.
1: Per què alimentes?
0: No, anem a intentar ser una mica seriosos. I ja trobo que hi ha una moda, no, una tendència, una afició de molts homes a enviar fotopolles com si els altres els interessessin. Només si me la demanen...
1: Sí?
0: L'envio, no?
4: Tu has enviat, també?
0: Home, alguna vegada, en algun moment de...
4: Alguna ha caigut, eh?
0: No, home... però a vegades estàs parlant amb una amant teva i tal, sí. I no dic que jo enviï una fotopolla, però una foto suggerent sí que l'he enviat. Sí, ara et direu que estic sol.
5: Que jo he dit que vigileu, que és molt perillós.
0: Val, molt bé, ara estàs a...
5: Ah, no, que a mi m'ha fet molta por sempre això de les fotos sexualitzades, per la xarxa.
0: A tu t'han enviat fotopenis,
5: sí,
0: Marcuda?
5: Sí.
4: També hi ha fotopits, eh?
5: Sí, tant, les dones també envien,
2: Pachito,
5: eh? Sí.
1: No caiguem en l'unga-unga, nois.
5: Jo només dic que es
1: vigili,
5: ja està. Jo no dic si... Ja
2: jo estat. Res em faria més il·lusió que rebre una foto polla.
5: De l'Ernest?
2: De l'Ernest em faria el doble d'il·lusió.
5: El proper dia li envies el Xavi.
0: Ai, m'està incomodant aquest moment.
1: Puc explicar una anècdota real?
0: Sí, però espera't, que moment, que estava parlant la Mar Puga.
5: Sí, no. És que no és de fotopolles, és del concert de Berlín de la Rosalía. El meu, que jo vull afegir que la Najwa Nimri va ser la que va anar al confessionari, l'actriu, i va explicar una anècdota que ella, després de la Casa de Papel, és la Zulema de Vis-a-Vis, també surt a la Casa de Papel, es va fer una app de cites anònima i va conèixer un noi que es deia Willy, i que van començar a parlar, no sé què, i el Pablo li enviava com moltes fotos així, sexualitzades i tal i qual, i ella es va assabentar després que estava casat. I per venjar-se van quedar un lloc que només podien entrar celebrities i el Pau es va quedar fora i va pensar com jódete, saps?
1: Jo treballava en un lloc, un gimnàs d'arts marcials on el de la recepció, vale? Tenia un mòbil per contactar amb els clients, no? Escolta, toca renovar la quota, no sé què. Paral·lelament a això, de saber que tota la meva família durant una temporada estaven vinculats en aquest gimnàs d'arts marcials, era un negoci familiar, no era nostre, però era bla, estàvem tots allà, vale? Aquest tio surt de festa amb el mòbil de la feina i perd el mòbil. Això ho vam saber després, vale? Resulta que a les 8 del matí d'un dissabte em diu la meva germana: has vist el Manu, el que m'ha enviat? No hauria dit el nom, bueno, és igual.
2: Esteu Antonio.
1: I dic a veure, m'ensenyes? I era una senyora polla, amb una foto molt ben executada.
0: No sabia si era una polla o un pelotxo.
1: Era una pedazo de polla.
0: Que xulo, no?
1: I dic, ostres, que raro, vaig a escriure-li a veure què li passa, no? I veig que a mi m'ha enviat també una.
4: Mira quin detall.
1: Esto pa ti, no sé què, o sigui, com... Però és que... Però és que ve la meva mare...
2: No,
1: i
2: va!
4: No!
1: I diu, no, una cosa, el Manu està molt content, no? I dic, per què? I m'ensenya i posava.
4: No!
1: A més, cada foto diferent, eh?
4: Ostres!
1: No era la mateixa. Total, polèmica, tal, el tio no donava senyal, el dilluns vam parlar amb ell, escolta, no, que me l'han robat, es pillava unes tajes monumentals. I a la tarda havia de venir el meu pare a parlar amb ell per altres temes.
0: També la va rebre.
5: Ai, el Manu.
1: I sento, ve el meu pare i li diu, pots venir un moment, sisplau? Li diu, anem aquí al costat.
4: Uf.
1: I sento la conversa i el tio mega incòmode i li diu al meu pare, diu, a veure, jo volia parlar amb tu perquè, home, entendràs que per mi és una mica delicat que li enviïs una foto. Sí. No, que jo no he sigut, no, estic parlant jo. Que li enviïs una foto al meu fill, que li enviïs una foto igual a la meva filla, que a sobre és menor d'edat, era menor d'edat, diu, li envies una foto a la meva dona, i no, no, que no sé què, diu, no, deixa'm acabar, diu, envies una foto a la meva dona, diu, i a mi no me n'envies cap. Què passa, que no, què passa, que no t'agrado? No soc prou per tu.
6: És molt simpàtic, tu padre.
1: I mai vam saber si eren fotos del seu penis o no.
0: Doncs, crec que ja la quota de fotopolla s'ha acabat en aquest programa ja per molts dies, a més.
5: Sí, jo crec que sí.
0: Anava a dir gràcies, però no sé si gràcies.
1: No, digues fins després.
0: Fins després.

0: t'enganxi rient mentre ens escoltes. Matina Codina, a RAC 105, amb l'Ernest Codina.
1: Mi seguro de coche lo contraté en 5 minutos. El precio final...
2: Tuya.
1: Es el de la web y solo te llaman si lo necesitas.
2: Sí, tu prima.
3: Doncs sí, prima, l'assegurança que no t'esperes, tot i que ja hi confien més de 4 milions de clients. Contracta-la ara a helloprima.es. Prima és una agència inscrita en la DGS IBAS que distribueix assegurances de Great Lake Insurance.
4: Dolor? Aquesta vegada no t'impedirà continuar fent el que et ve de gust, perquè estem al teu costat per alleujar el dolor ràpidament. Neix el nou Fisiocrem Gel Forte, perquè res t'impedeixi gaudir del que realment vols. Amb Fisiocrem Gel Forte, tu ets més fort que el dolor. Per a dolors aguts musculars i articulars, a partir de 12 anys, compleix amb la normativa vigent en matèria de productes sanitaris. Vegeu efectes secundaris i contraindicacions al web

0: Soc l'Aida, de Carglass. Com a especialistes en vidres, sempre t'oferim el millor servei. Per això, pots demanar cita directament a Carglass, per telèfon o la nostra web. Així de fàcil. I a més, t'ajudem a fer els papers de l'assegurança.
1: Carglass canvia, Carglass repara.
2: Ah, que bé, el massatge. Perdó, quant de temps em queda?
3: Doncs el que vostè vulgui.
2: Que bé, segur?
3: I tant.
2: Ah, entesos, però 2 hores, per exemple?
3: Vostè és el guanyador de l'Eurojackpot, no?
2: Sí.
3: Doncs les que vulgui.
4: Amb 120 milions d'euros, les coses bones duren forever. Amb Eurojackpot, cada dimarts i divendres per només 2 euros, pots de fins a 120 milions. Eurojackpot de l'11, milionari forever.
5: 11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
6: Diuen que l'estiu comença quan trobes el lloc adequat. Potser el tens més a prop del que et penses.
7: A Lleida tot és a tocar. L'escenari, la música, la gent, tu...
6: I aquest any el Magnífic Fest celebra el seu 5è aniversari. Love of Lesbian, Lori Meyers, Joan Dausà i molts més.
7: Bon menjar, activitats i moments inoblidables. Això no és només un festival, és una vida magnífica.
6: Entrades a magnificfest.com.
8: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
9: A Ford hem electrificat els nostres vehicles. Sent l'esperit esportiu del Capri, l'aventura sense límits de l'Explorer i l'agilitat urbana del Puma Geni, vine a provar la nostra gamma elèctrica amb el carregador i la seva instal·lació gratuïta. Aquest mes, a Ford, sumem 4.500 euros a l'ajuda del Pla Auto Plus. Xarxa de concessionaris Ford de Catalunya.
10: Busques informació contrastada? America. Rigor, credibilitat,
11: el mandat del poble
10: i unes veus autoritzades? Doncs aquí no ho trobaràs.
12: Ai, bueno, no passa mal.
10: Matina Codina, a RAC

0: cançó èpica del nou disc de Mama Dusha. L'àlbum es diu Tothom té raó i aquesta la millor gent del planeta. Constatable l'evolució del so de Mama Dusha, perquè aquest nou disc compta amb la col·laboració, la producció, per exemple, de Joan Borràs, que també ha fet cançons d'oques, gràcies. 10 i 10 del matí, engeguem els últims 50 minuts de programa d'aquest 4 de maig dilluns, post-pont o post-camp de sabana llarg de l'1 de maig.
1: Yes!
0: Marc Puga, com estàs? Bé?
1: Hola, què tal? Molt bé, i tu?
0: Jo estic meravellós.
1: Perfecte, doncs ja està, tirem milles.
0: Si no entrem en detalls, sí.
1: Això.
0: Vinga, endavant amb les commemoracions i efemèrides de l'hora trunera.
1: Vinga, 1979, un 4 de maig al Regne Unit, el Parlament nomenava Margaret Thatcher cap del govern, sent la primera dona que ocupava aquest càrrec. I seguim celebrant cosetes, i és que el 1976 a Madrid es fundava el diari El País.
0: Que ara fa 50 anys, efectivament, mig segle ja, i ho estan celebrant amb edicions especials i entrevistes molt potents.
1: Volaré. El 1959 es va celebrar la primera cerimònia dels Grammys i la millor cançó de l'any va ser aquesta, Volaré, de Dominic Commodugno.
0: I avui els fans de Star Wars estan d'enhorabona.
1: Avui és el Dia Internacional de Star Wars, May the 4th, que la força t'acompanyi. Ho hem comentat abans amb el Sergi Ferrer. Per tots els fans, que tingueu bon dia.
0: I avui, homenatge a tots els bombers que ens escolten.
1: Això, gràcies per apagar els focs. Avui és el Dia Mundial dels Bombers.
0: Sempre els he admirat moltíssim per la seva valentia i per com ens treuen a tots de situacions límit i extremades.
1: Jo tenia el calendari dels bombers. T'ho juro.
0: No em sorprèn.
1: Que ens estan bonorros.
0: Home, més...
1: Els del calendari,
0: sí, no sé. Sí, més, un calendari solidari,
1: Sí, sí.
0: Però és veritat que, clar, diguem-ne que la seva feina els exigeix estar físicament superbé.
1: Sí, clar.
0: Jo també el compraria, El calendari dels bombers i de les bomberes. Dos minuts i mig i un quart d'onze del matí. Quins famosos no ens convidaran avui a la seva festa d'aniversari? Bé, potser una d'elles sí.
1: Potser una sí, ho hem dit, però ho repetim perquè l'estimem molt. Ella és la Mònica Usart, la nostra meteoròloga preferida. Avui fa 42 anys i des d'aquí la tornem a felicitar.
0: Està molt emocionada i molt guapa avui, que s'ha vestit per l'ocasió,
1: Home, guapíssima,
0: vingut. Una samarreta brilli-brilli i espectacular.
1: T'ha portat a esmorzar, gràcies, Mònica. I també exesportistes, el Cesc Fàbregas. Avui fa 39 anys i també en fa 39 el Jorge Lorenzo. Seguirem amb el torero Manuel Benítez, que en fa 90. També el baixista de Green Day, Mike Byrne, que en fa 54. El Jackie Jackson, el membre fundador i l'únic que encara es viu del Jackson 5, en fa 75. I acabarem amb l'Audrey Hepburn, que va morir al gener del 93, però avui hagués fet 97 anys. De Desayuno con Diamantes, meravellosa.
0: Tinc un quadre de l'Audrey Hepburn a l'entrada de casa meva. Com molta altra gent. Per cert, hi ha notícia sobre Masterchef, que tornarà amb una edició de llegendes.
1: Hi ha notició de Masterchef, i és que aquest any fa 10 anys del format, i per celebrar aquest aniversari es fa el Masterchef Celebrity Legend, que el que fa és reunir a ex-celebritats que han concursat a Masterchef Celebrities, i ja tenim el càsting complet.
0: Aviam, va. Alguns noms que sortiran en aquesta nova entrega de Masterchef Legend.
1: Alguns d'ells són la Marina Rivers, que és creadora de contingut, també la cantant Ruth Lorenzo.
0: Home,
1: per favor, el David Bustamante tindrem, a l'Anabel Alonso, la Viviana Fernández, també el Santiago Segura, el Florentino Fernández, l'Edu Soto... entre molt d'altres, el cordobès també, tots ells han estat altres edicions de Masterchef i es reuniran per fer aquesta nova edició, que serà, jo crec, increïble. La seguirem.
0: Doncs a veure si trenquen amb l'estigma, en l'estereotip de que aquests famosos sempre tenen gent que els cuina, que cuina per ells, que està tot el dia de restaurants, o que tenen chefs a casa seva. No sé quin d'aquests creus que cuina pitjor. Jo diria que el David Bustamante no ha de cuinar massa bé.
1: No sé, pitjor no t'ho sé dir, però jo sí que vaig seguir molt l'edició del Santiago Segura i recordo que s'ho currava molt, estudiava moltíssim. Vull dir que s'ho curren. La seguirem de prop. Jo aniré amb Edu Soto, que és el meu prefe. Edu Soto, Santiago i Bustamante està ahí renyido.
0: Doncs encara no hi ha data d'estrena d'aquest Masterchef Celebrity Legends, però que ben aviat s'estrenarà això. Ho fan a Antena 3, això, o no fan?
1: Això no, ho fan a Televisió Espanyola, a la 1.
0: És veritat. És que ha passat per diversos canals,
1: sí,
0: no, Masterchef?
1: Crec que a la 1.
0: Bé, gràcies, Marc Puga.
1: A tu!
0: És un quart d'onze del matí. Encara continua funcionant com la Coca-Cola, aquesta cançó de la Karol G, que es diu Si antes te hubiera conocido.

0: Aquesta cançó és del 2012, la qual cosa vol dir que té 14 anys ja. Aquesta de l'àlbum Reds, de la Taylor Swift, que ja és com de la família. Tot i que a mi m'agrada més la versió cabra. La versió cabra que està a YouTube i que té més de 9 milions de reproduccions. 9 milions de persones que han entrat a veure aquesta versió. Fixa't, eh? Jo sono així quan la intento cantar. Va, seguim. Anem a fer la trucada de despertador que tenim a aquesta hora del matí. Volem despertar l'Assumpta, que fa 59 anys. Deixa'm recordar a la resta de matineros i matineres que si voleu podeu encarregar la vostra trucada a desperta@rec105.cat.
1: Claro.
0: Hola, Assumpta. Assumpta. Assumpta.
1: Ui.
0: Hola, Assumpta.
1: Crec que no hi és. Oh,
0: ens ha fet
1: no?
0: El tonto, ens ha fet el tonto. Fem un altre intent i, si no, anirem a l'altra trucada despertador que tenim a aquesta hora, que seria el Jordi. No, ja ho tens despenjat. Recordeu que despertem, felicitem o, no sé, enviem el missatge que tu vulguis a qui tu vulguis. Desperta@rec105.cat. Un aniversari, potser un naixement, unes bodes de plata, unes bodes de diamant. Algú que ha provat el carret de conduir. Hola, Assumpta. Assumpta.
1: És que
0: hi és, però em penja. Assumpta! Res, anem a trucar al Jordi,
1: sisplau. Felicitats, Assumpta.
0: Sí, felicitats de part del Palaio i de l'Ester. Trucarem al Jordi, que en fa 60. Veurem ara si això és un problema de l'Assumpta, que es pensa que som, no sé, una trucada d'aquestes d'espam, de publicitat, o si és un tema de la línia.
1: Sí, però ja l'agafava.
0: Que a vegades... Sí, no, és que hi era l'Assumpta, que passa que no estava per la labor.
1: Anem amb Jordi.
0: Vinga, George, va.
1: Dale, George.
2: Sí?
0: Hola, Jordi.
2: Hola.
0: Soc l'Ernest Codina, truco en directe des de RAC 105, des del Matina a Codina, un programa despertador. Ens coneixes,
2: oi? Fotis, Ernest.
0: Sí, home, sí.
2: Què dius ara?
0: Collons, sí. Home, hi ha motius, no, perquè et truqui o no?
2: Imagino que sí.
0: Quan fas o quan has fet els 60?
2: Avui.
0: Per molts anys!
1: Felicitats!
2: Moltes gràcies.
1: Cosa guapa!
0: Com portes això de canviar de pis, que diem aquí el programa del 5 al 6, bé o què?
2: Bueno, prefereixo no dinar-hi gaires voltes, de moment bé.
0: Sí, home, sí. Sí, hi ha salut i... Escolta, gent que t'estima entens, no? Que això és el més important al final. Jo entenc que quan van passant els anys, què és el que més valores, Jordi? Entenc que la gent que t'envolta, no? Ja no és tant els calés, no? Sinó tenir gent que et rodegi bé, no? O què?
2: Sí, és ben bé així, eh? Amb l'edat tens això, vas començant a apreciar coses amb molt més contingut. Sí, és
1: bé,
2: veritat.
0: Explica'ns qui són la Meritxell, la Paula i la Laura.
2: Colló! Les meves filles i la meva dona.
0: Hòstia, m'estàs dient que estàs envoltat de dones a casa teva, eh?
2: Sí.
1: Quina sort!
2: Sí. Per lo bo i per lo dolent.
0: Sí.
2: Perquè apreten molt, eh? Les dones apreten molt.
0: T'anava a dir això, entenc que comporta una gestió, no?
2: Sí.
0: Que també passa al revés, eh? Quan una dona està envoltada d'homes, vull dir, al final...
1: Sí, digue-m'ho a mi.
0: A tu et passa,
1: sí.
0: No, això?
1: A la feina, sí.
2: Quasi bé és pitjor, sí.
1: És pitjor, segur.
0: Mira, elles ens han escrit un correu electrònic perquè volen que et felicitem i que et desitgem que tinguis uns feliços 60. Diu que malgrat la vida, diu que va passant, no? I que ens porta canvis, fa que a vegades no pugueu estar junts per celebrar-ho com us hagués agradat, però que tot i això diu que t'estimen molt i que volen que ho expliqui aquí a RAC 105 davant de tot Catalunya, què et sembla?
2: Carai, molt bé. Doncs igualment, jo també me'ls estimo molt.
0: T'estàs emocionant una mica, Jordi, potser?
2: Sí. Sí,
1: mono.
2: És veritat.
0: T'agradaria dir alguna cosa?
2: Mira, aquí, són moments...
0: Sí, digue, explica.
2: No, res, són moments... Pues sí, la veritat és que amb molt de contingut sentimental.
0: Molt bé, Jordi, doncs així m'agrada. Veus, els homes que estan rodejats de dones també són més sensibles.
1: Veus?
0: Això segur que hi ha un estudi científic.
2: Possiblement.
0: Que ho diu.
1: No ho dubto.
2: Possiblement t'haig de donar la raó amb això, sí que és veritat.
0: I tant que sí. Doncs escolta'm, no sé si faràs alguna cosa per celebrar-ho o avui et toca treballar com a pràcticament tot Catalunya.
2: Doncs, malauradament, sí, em toca treballar i, bueno, espero que al vespre puguem fer alguna escapada.
0: Molt bé, perfecte, sí, sí, s'ha de fer alguna cosa especial. I al final, si treballes, és perquè estàs bé, tu, i salut i feina, no, diuen? Per tant, endavant, Jordi, sí. Per molts anys, feliços 60.
2: Doncs, moltíssimes gràcies, una abraçada a tot l'equip.
0: D'on ets tu, Jordi?
2: Del Figaró.
0: Del Figaró, doncs un petó al Figaró. Ja en parlarem un dia del Figaró, perquè és un poble que està fotut allà, enmig de les muntanyes, després d'un túnel, que té delicte,
2: I,
0: però...
2: I tu hi passes sovint.
0: Hòstia, si passo pel Figaró, jo.
1: Veus?
0: Ja quan travesso el túnel, després de la guerrilla que ja passo el Figaró, ja em començo a sentir casa.
1: Ja està, va. Terreny segur.
0: Jordi, una abraçada, guapo.
2: Haurem de quedar a fer una cervesa per allà.
0: Quan vulguis, quan vulguis, està fet. Si pagues tu, està fet.
2: Ja hi pots comptar.
0: Adéu, Jordi, una abraçada.
2: Molt bé, una abraçada. Gràcies.

0: Matina Codina. Tan bo que et farà arribar tard a la feina. Amb Ernest Codina. Con Línea Directa el éxito está asegurado y suena tal que así.
1: Valorado.
0: Claro, porque nuestro seguro de coche es uno de los mejor valorados en España.
1: 100% asegurado.
0: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
2: Hi ha coses que no haurien d'alterar-te el dia, ni tan sols aquell moment al volant. Quan un parabrisa rep un impacte, no és només el trencament del vidre, és tot el que això suposa. A CrystalBox reparem o substituïm el parabrisa trencat i ens ocupem de tot de principi a fi perquè et centris a continuar el teu dia. No deixis que res trenqui el teu moment al volant. Crystal Crack, CrystalBox.
3: No vaig saltar mai en paracaigudes. Ni vaig fer la volta al món. No li vaig demanar mai cap cita. Al final, no em vaig dedicar mai al que m'apassionava. I no vaig tenir mai un Honda Civic.
4: Ara és el moment. Descobreix-ne les condicions a Honda Ponés i a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya.
5: Securitas Direct és ara Verisure, com ja se'ns coneix a la resta del món. Una companyia global amb 30.000 professionals en 18 països que desenvolupa la seva pròpia tecnologia exclusiva a l'avantguarda del mercat i amb més de 35 anys d'experiència en el sector de la seguretat. Avui, unifiquem la nostra marca a escala global després de convertir-nos en el líder mundial d'alarmes. Securitas Direct és ara Verisure, la teva companyia de confiança més forta que mai.

0: Wala, les megabotigues de l'esport i la moda casual, amb les millors marques.
1: Ara Wala et prepara per anar a la muntanya. Sí, aquesta setmana 20% de descompte en tota la roba, calçat i accessoris de marques com The North Face, Salomon, Columbia.
0: Wala, les megabotigues de l'esport i la moda casual, ara també a Sabadell i Sant Pere de Ribes.
1: Wala!
2: Subscriu-te ara a La Vanguardia per només 39 euros. Rep cada dia el diari a casa i emporta't una motxilla per portàtil de Gabol valorada en 60 euros de regal. Amb un disseny elegant, encoixinada i amb dos compartiments. Truca al 933-481-482 i mou-te amb el teu portàtil de manera segura i còmoda amb La Vanguardia i Gabol.
3: A Caprabo t'esperen sempre les millors ofertes, com el 3x2 en perfumeria. Fins al 13 de maig, 3x2 en sabons, xampús, condicionadors, desodorants, afaitat i més. Combina articles i marques com vulguis amb el 3x2 en perfumeria. Vols estalviar amb mi? Caprabo.
4: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
5: A Ford hem electrificat els nostres vehicles. Sent l'esperit esportiu del Capri, l'aventura sense límits de l'Explorer i l'agilitat urbana del Puma Geni, vine a provar la nostra gamma elèctrica amb el carregador i la seva instal·lació gratuïta. Aquest mes, a Ford, sumem 4.500 euros a l'ajuda del Pla Auto Plus. Xarxa de concessionaris Ford de Catalunya.
6: Matina!

0: Les Hendrix, que han aconseguit l'excel·lència amb aquesta cançó que ha estat premiada fins i tot amb un premi Oscar. Ens porta al límit de l'energia i de l'excel·lència aquesta cançó que es diu Golden. Parlant de coses daurades, un aplaudiment per una dona que val tot el seu pes en or. Ens encanta saludar-la cada matí. És la Marina Castellví, la nostra estudiant en pràctiques.
1: Hola!
0: Que avui ens ve a parlar de somnis.
1: Sí, exacte. És que no sé si us ha passat mai, segur que sí, que us aixequeu pel matí i dieu que acabo de somiar avui.
0: Sí.
1: I somies coses estranyes i no entens per què. Doncs avui anem a posar llum a la foscor, no? Per què somiem el que somiem?
2: Clar.
1: Doncs bé, la cosa és que un estudi ha analitzat milers de somnis i ha arribat a la conclusió molt clara. I és que els somnis no són aleatoris. Perquè us feu una idea, la recerca va analitzar més de 3.700 somnis de gairebé 300 persones que durant dues setmanes anaven apuntant el que somiaven i com era el seu dia a dia. I el que es veu és que el cervell no copia la realitat, sinó que la transforma. És a dir, agafa elements de la teva vida real, doncs podrien ser persones, llocs, situacions, etc. I els barreja, però no els posa tal qual, sinó que els canvia de context, els combina i crea escenaris nous.
2: Uau.
0: Molt bé, hòstia, realment has agafat un to de doctora, eh? M'està interessant moltíssim.
1: Sí, no? Doncs,
0: sembles Sigmund Freud.
2: S'ha posat sèria.
1: Doncs per ser una persona de lletres em reconforta que em digui això, la veritat, perquè no tinc ni idea del que estic dient. En fi, la cosa és que els investigadors van analitzar les paraules que la gent feia servir per descriure la seva vida i els seus somnis. I van veure que la vida quotidiana es transforma quan dormim. El cervell barreja experiències reals, records, imaginacions i fins i tot coses que et preocupen del futur, la qual cosa té molt sentit perquè jo ara no paro de somiar amb el treball de fi de grau de la uni.
2: Ostres, mira-la.
1: Que em quede menys d'un mes i no arribo.
0: Perquè el cervell va buscant el subconscient, no? Totes aquestes informacions.
1: Sí.
0: No? I tu, tant en el conscient com en el subconscient, veig que estàs envaïda absolutament pel treball de final de grau.
1: Però és normal. Jo crec que a tots els estudiants ens passa. Quan tens alguna cosa important, somies amb això recurrentment. I bé, això és interessant perquè aquí molta gent s'hi sentirà identificada. Aviam. I és que les persones que pensen molt i li donen moltes voltes a tot tenen somnis més caòtics i canviants. No sé si us passa, però els meus somnis van canviant d'escenari cada 2x3.
2: Sí.
0: Sí.
1: Avui he somiat que estava a Itàlia i després me n'anava a Lleida.
0: En el mateix somni?
1: Sí. I diferents, és que no me'n recordo de tot, però eren com molts escenaris.
2: És que tens flashos, no?
0: I això,
1: sí, perquè sóc una persona...
0: Li trobes un sentit, tu, per exemple, en aquest viatge que has fet, a través dels somnis o no?
1: No, potser que vull fotre el camp i vull acabar la carrera, no ho sé. L'única explicació que li puc trobar.
2: Vol anar a Itàlia.
0: A mi em preocupa una mica més el meu somni, que és que jo he somiat amb la meva ex.
1: Què dius, Ernest?
0: Sí, he somiat que la tornava a desitjar, però ella passava de mi.
1: Ai, no em diguis. Jo crec que tots hem somiat amb un ex.
0: M'he sentit abandonat, que no tinc en el conscient, no tinc el desig de tornar amb la meva ex, en cap cas. Les coses acabades estan acabades. Però dius, per què ara collons, ara el somni em fa trontollar d'aquesta manera?
1: No, però sempre passa, de vegades, gent supersecundària, ni secundària, gent que ni has parlat amb ella, ni té importància, que surt el teu somni.
2: Però, jo vaig somiar amb aquests quatre d'aquí un somni, vaig ser un somni sexual amb ells.
1: És veritat,
2: Matina Codina. I no tinc cap mena d'interès ni intenció.
0: Però sí que diuen que tot somni té una traducció i té un significat en la vida real. És a dir, li hauries de preguntar al ChatGPT, que em sembla que ja ho vas fer.
2: Sí, ho vam analitzar amb el ChatGPT.
0: Per què va somiar amb això? I jo li preguntaré avui perquè jo he somiat amb la meva ex.
2: Jo sabeu amb qui he somiat avui?
0: Amb qui?
2: És fort i va molt bé amb aquesta música. Amb Manu Guix.
0: Sí, no em sorprèn.
1: No, us ho juro,
0: et torna boja i
2: et posa
0: catxundíssima el Manu Guix.
2: Home, però somiar amb ell, no? És com, no sé, quines coses.
0: Bé, alguna cosa més sobre aquest estudi que has trobat?
1: A banda d'això, l'estudi també va concloure que el cervell prefereix enganyar. És a dir, en lloc de reproduir exactament el que has viscut, el que fa és reinterpretar-ho. De fet, durant la pandèmia es va veure molt clar, perquè la gent tenia somnis més intensos amb més angoixa i limitacions. I amb el temps, doncs, això va anar desapareixent. Jo és que això del somni sempre m'he imaginat. No sé si heu vist la pel·lícula d'Inside Out, que hi ha uns actors al teu cap i que ho interpreten. M'ho imagino així, sé que no és així, però jo m'ho imagino.
0: Té tot el sentit que en un programa de matins, com és el nostre, parlem dels somnis, perquè quan et despertes és quan el recordes. A mi, després, 10 minuts després, ja no sé què he somiat.
1: Sempre m'ha de ràbia, he somiat una cosa i li vols explicar a una persona he somiat una cosa que no...
2: O quan parles de somnis, com ha sigut ara, que et ve com el flash, jo no recordava que havia somiat avui, ara m'ha vingut el somni.
0: La persona que inventi un instrument que permeti capturar les imatges i el so del somni i després te'l puguis tornar a mirar...
1: Estaria molt bé, això.
0: T'imagines, per exemple, amb el teu somni humit, amb el Manu Guix...
2: Jo no he dit humit, Ernest, he dit que he somiat amb Manu Guix.
1: És
2: que ell és...
0: Bueno, gràcies per parlar de somnis, perquè també és un somni que tu treballis amb nosaltres, Marina Castellví.
1: Ai, el plaer és
2: somni
1: meu.
2: Complert.
0: Ho sabem. 4 minuts i 3 quarts d'11, ara que parlàvem de Manu Guix, què et sembla si posem una cançó seva? Ja,
2: és per, conya?
0: Perquè t'acabis de...
1: La mar se'n va al lavabo ara mateix.
2: Sí. Bueno, no em trauré els auriculars. No,
0: per fer-ho bonic, diguem-ho.
2: Quina?
0: Manu Guix presenta des del seu nou disc, com es diu el disc?
2: Galàxies.
0: Galàxies, a Anys Llum.

0: Una versió en bombo de l'original de Simon & Garfunkel. El responsable d'aquesta reedició una mica més electrònica és el gran DJ Seidel. 13 minuts i a les 11, Marc Puga.
1: Hola!
0: Ha sortit un rànquing dels països més maleducats del món. És això?
1: Sí, un rànquing dels països més maleducats. S'ha fet una enquesta a més de 4.600 persones de tot el món per analitzar doncs, com es percep l'educació als diferents països de tot el món. I et diré on està Espanya. No sé si et penses que estem molt amunt o molt avall.
0: Home, tenen fama d'una mica xabacans, una mica cridaners.
1: Doncs abans de dir-te on està Espanya...
0: Una mica bruts, fins i tot.
1: Val, et diré el top 5 i si Espanya entra aquí o no.
0: Val, però comença pel número 5.
1: Pel número 5, i tant. En el número 5 de països maleducats del món tenim Alemanya.
0: Ah, sí?
1: Sí. No sé si has estat, no sé com
0: però,
1: jo no he viatjat gaire, vull dir que puc opinar poc.
0: Si entrem en termes de dictadura, de genocidi, sí, correcte.
1: Top 5 Alemanya. El 4 està la Xina. Diuen que a Xina són bastant maleducats, sí.
0: M'està sorprenent de moment el top 5.
1: A mi també, quan ho he llegit. El número 3, aquí sí que he estat jo, està el Regne Unit.
0: Mhm, val. Sí, no estàs fent... Però espero que l'estudi ens digui per què. Perquè jo, per exemple, els xinesos tenen molta fama de ser gent molt diplomàtica, no, que sempre busca el consens, nets i polits, no sé.
1: Bueno, això és un estudi que no vol dir que siguin només maleducats o tal, sinó que no són referents de l'educació i de les bones maneres, saps? O sigui, que tenen una manera de viure com que no és... Que no... segueix la línia de l'educació, que és la correcta. Anem al top 3. Hem dit Regne Unit el número 3. En segon lloc estaria el Canadà, que Canadà és amb un 13,35% de les persones encastades que diuen que...
0: És que ho estàs dient malament, amor meu.
1: Com que ho estic dient malament?
0: Països més educats.
1: Més...
0: Què?
1: Tens tota la raó.
0: És que m'estava...
1: He llegit un...
0: M'estava petant el coco, carinyo. Que ha de ser el número 1 al Japó.
1: Perdoneu, perdó a tot el món. Tens raó, he de dir que ho estava llegint i no ens estava quadrat. A més, a Espanya. Saps què passa? Que he llegit aquest titular.
0: Sí.
1: He llegit un titular de maleducados i ja m'he fet la pitjada.
0: Què fem? Deixem la informació aquí?
1: No deixem la informació. Família, és un rànquing dels països més educats. Més educats, val? Hem dit Alemanya el número 5, Xina el 4, Regne Unit el 3, Canadà el segon i en primer lloc el país més educat, que no maleducat, educat de tots,
0: és... Posem la conga.
1: El Japó.
0: El Japó, molt bé. No ha portat absolutament res de nou a aquesta secció.
1: Ha portat una cosa nova i és que Espanya, que seria el país doncs, d'aquí, està a la posició número 22. Vull dir que no som tan educats, perquè estem molt avall. 22 de tots els països del món.
0: Molt bé, Marc Puga, moltes gràcies.
1: Gràcies.
0: 10 minuts i marxem a esforçar, que em sembla que és el que necessitem.
1: 100%.
0: A veure, s'ha de notar el cap de setmana llarg.
1: S'ha de notar que estàvem
0: durant. Hem de reconnectar.
1: He demanat disculpes, tothom s'equivoca. Són coses de
0: directe. No, és que, o sigui, m'estava entrant una suor freda de dir no pot ser que els més maleducats del món siguin els japonesos.
1: Clar, el titular era Espanya som uns maleducats.
0: Sí,
1: clar, no
0: super...
1: és que sigui un rànquing de maleducats. Bueno.
0: Jo sóc molt educat i et donaré les gràcies malgrat aquest xafastre de secció que m'has fet.
1: Jo et dono les de res i torno a demanar disculpes.
0: Vinga. Ara tornem.
1: Us estimo.
0: I es queda tan ample, tia.
1: Home, què he de fer?
0: Vols vacances?
1: No
0: necessites vacances?
1: No? No sé què necessito, Ernest.
0: Jo sí que ho sé. I té a veure amb Manu Guix. Ara tornem.
1: Ara!
2: Matina Codina, de 6 a 11, a RAC 105.
3: RAC 105 Barcelona. Aprofita només aquesta setmana el Red Days de Mobles La Fàbrica i estalvia't el 21% en tota la teva compra. A més, el transport i el muntatge són gratuïts. Troba els mobles que encaixen amb tu amb un 21% de descompte. Mobles La Fàbrica, el que ens fa únics és ser diferents. Obert al migdia i pàrquing gratis.
4: Tens esperit viatger i ganes d'aventura?
5: Vine a la Meeting Camper Yati del 22 o 24 de maig a Fancaventura, Girona.
4: La fira Overland més gran del sud d'Europa on podràs descobrir vehicles camper 4x4.
5: Accessoris, xerrades de viatges inspiradors, tallers...
4: Zona de food trucks i acampada en plena natura.
5: Vine, inspira't i torna a casa amb el pròxim viatge bategant el teu cor. Meetingcamper.com.
6: L'esperit de la Sala Bars torna a Barcelona. Aquest estiu el poble espanyol serà el nou escenari de Bars Festival.
7: Un cartell amb llegendes mundials. Rubén Blades, ZZ Top, Charlie Puth, Belén Sebastian i la música dels 90 de King Crimson and Beat.
6: Gaudeix també de nits úniques amb la rumba de Gypsy Kings i Los Manolos, l'energia de Joan Dausà, Xinova o el rap de Pifi Clairo.
7: Des de l'indi de Babasónicos fins al fenomen de Maria Becerra.
6: L'estiu de Barcelona es viu al Bars Festival. Entrades a la venda a bars.cat.
8: Torna la fira anual del vehicle d'ocasió a Mundiauto en la desena edició del 6 al 10 de maig al Prat de Llobregat. Vehicles d'ocasió seminous o quilòmetre zero de totes les gammes i marques. Només per venir et convidem a una ració de pizza o una crep i sortegem regal sorpresa a la nostra ruleta. Entrada gratuïta. Mundiauto.com.
9: Únic s'escriu amb H o sense H?
10: Únic i sense H? Vaja, si no és que parlem del Tucson. Líder en vendes durant 5 anys. Aleshores va amb H de Hyundai. Condueix un Hyundai Tucson edició especial Blackline amb canvi seqüencial DST i llantes de 17 polzades. Tan únic com tu. Informa't a Hyundai.es.
11: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
12: Olivia Rodrigo torna a Espanya el 2027 amb The Unravel Tour. Barcelona, Palau Sant Jordi, 1 i 2 de maig. L'única ciutat d'Espanya. Entrades i tota la info a livenation.es.
13: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14...
14: Ja som 100.000.
15: 100.000. Uneix-te a la comunitat Rec 105.
16: Instagram,
15: TikTok,
16: Facebook,
15: X,
16: YouTube.
15: I la nostra web.
16: Més de 100.000 usuaris ja formen part de la comunitat Rec 105.
15: I tu, què esperes?
16: Som a tot arreu.
15: 100.000.
17: I pujant.
15: La teva música.
18: És el millor que hi ha.
19: Dance, dance, dance.
20: This is Calvin Harris.
21: Hola, Rec 105.
22: M'encanta l'Osa Radio.
23: Hey, it's Taylor Swift. I'm Miley Cyrus.

0: Kate Ryan, la belga, que durant una època doncs, ens va regalar cançons com Ella, Ella, Chanté, o aquesta altra, que convida doncs, a viure d'una forma lliure, que és el que farem a partir de les 11. A veure, no s'acaba la jornada laboral, però sí que sortim una mica del directe, no? D'aquesta disciplina, d'aquesta pressió, d'estar tota l'estona fent riure a tothom. No? A partir de les 11 nosaltres ja no ens parlem ni ens mirem a la cara. Ja.
1: Exacte. Som desconeguts.
2: Bon dia, què?
0: Toni Clapés, bon dia.
3: Què tal? Bon
1: dia. Hola, Toni, que guapo.
3: Gràcies, tu també. Estàs
1: avui
3: molt guapa amb aquesta americana que m'agrada perquè és com vintage.
1: Sí, és com d'avi.
4: Gràcies.
0: Pot ser que hi hagi una tensió sexual no resolta entre vosaltres.
4: Oh, no resolta.
0: O resolta, no ho sé, perquè cada dia comencem la crítica amb el que guapo que vens tu també, no sé què. Escolta, aneu a un hotel, jo què sé.
1: Hem fet maig, el Toni i jo.
3: Ella em diu que vaig guapo, ella també va guapa.
4: Jo vaig guapo, Toni.
3: Tu no.
1: Aquí no hi ha tensió sexual.
4: Ni tensió, ni resolta, ni res.
0: Deixem d'analitzar qüestions estètiques i entrem ja en matèria amb la crítica del programa d'avui, del que s'ha escoltat estrictament radiofònicament parlant.
3: Mira, comencem amb el millor del programa, que ha estat avui el Sandro Feil.
0: El millor del programa.
3: Sí, m'ha fet molta gràcia perquè us ha fet una previsió del que vindria a ser el mes de maig. El mes de maig, una previsió terrible, perquè se li han caigut les cartes del tarot i, sí, bueno, ha estat un drama.
5: Voy a hacer una tirada de cartas general y os respondo a todas las preguntas en una misma tirada.
1: Ah,
5: ¿sí?
1: Vale.
4: A mí se va a ver.
5: No se retire.
0: Mira, ya está.
4: Que son de madera las cartas.
1: Sí, sí que pesan.
5: Bueno, pues no pasa nada. En peores plazas hemos toreado, ¿sí? Ajá. Campeón de la Champions, sí. Joan Dausa.
1: ¿Qué? ¿Qué?
5: En el Barça Madrid ganará Estonia con ¿qué? 170 ¿qué? Puntos.
1: Creo que salían barrejar las cartas.
5: El Festival de Eurovisión acabará con goles de Rafinha, Fermín y Pedri.
4: ¡Vamos!
3: ¿Qué?
5: Y los premios Racks & se los lleva al Paris Saint-Germain en la prórroga.
4: ¡Toma ya!
1: Espero que hoy no cobre.
5: Bendiciones.
0: Ahí
5: buenas
0: está.
5: Noches.
0: Está.
5: 320 euros.
0: Ara que no penso pagar.
4: Com posem això a la quimera?
0: Ja està. Tots sabem que el Sandro Feil és un estafador, però avui s'ha passat de volta.
4: Sí, una mica.
0: Espero que aquesta factura no arribi a administració perquè no l'hem de pagar, eh?
1: No.
3: Ha estat bé. Això teniu de tant en tant aquestes pinzellades de...
0: Molt bé. Per tant, el millor del programa, Sandro Feil, quin ha estat el pitjor moment de l'edició d'avui del Matina Codina? Una edició que té a dir que ve condicionada per aquest cap de setmana llarg, que potser hem desconnectat més del compte.
4: Ui, t'estàs justificant, és que intueixes mala nota.
3: Ni que ho diguis, perquè el pitjor del programa ha estat parlar de fotopolles durant 5 minuts.
0: Si n'ha parlat Rosalía en el seu concert, perquè recordem que hem parlat de fototites, de fotopenis, perquè Rosalía ha explicat que en el seu mòbil nord-americà d'Estats Units no para de rebre fotopenis perquè el telèfon abans era una altra persona, i a partir d'aquí és veritat que hem tret el tema.
3: Perdona, ella ha dit dick pics en un moment en un context de nit, de concert, d'abans de cantar La Perla i una pinzellada, vosaltres el que heu fet és recrear-vos polla amunt, polla avall, perdona.
4: Polla amunt, polla avall.
0: Ja sabeu que és un dels nostres temes preferits.
3: Una estona de ràdio de molt mal gust, insinuant fins i tot que vosaltres n'envieu.
4: Epa, epa!
3: Amb un to baix, desagradable, d'extraradi, que us deixa en molt mal lloc.
4: Jo les envio, però em surten en cursiva.
0: Som una mica xavacans, la veritat, sí. Això ens fa baixar molt la nota, entenc, no?
3: Bastant, sí. Si et sembla, anem a fer la definitiva, la nota...
0: Vinga.
3: Per un programa amb pinzellades de talent, però a la que rasques una mica apareix la veritable essència, que són les fotopolles. No. La nota del Matina Codina d'avui és... 1.
4: Mira,
1: ostres!
0: Ens ho mereixem.
4: En forma fàl·lica.
1: Sí.
0: Ens ho mereixem.
6: Sí.
0: No mereixem, perquè és veritat que hi ha moments de molt baix nivell, molt baix perfil. Però jo molt em temo que això no canviarà mai en aquest programa. Vull dir, perquè al final nosaltres som naturals i som com, tal com som a la vida, som aquí.
6: Sí, senyor.
0: És més, pot ser que siguem una mica pitjor a la vida que aquí, fins i tot.
4: Sí, perquè aquí sabem que hi ha molta gent escoltant.
1: Aquí dissimulem. O sigui que... Madre mía.
0: Bé, les 11 en punt. Toni Clapés, moltíssimes gràcies per intentar, diguem-ne, fer que tornem en la bona senda, en la bona via. De moment no ho estàs aconseguint.
3: No, hi ha hagut algun moment que sí que sembla que aneu bé, però de volta...
0: Escolta, l'any que ve voldràs seguir fent això, no?
3: A mi m'és igual. A mi, si em dius que vinc, si no, pues, que
1: us igual, bombin.
4: Diu. Quina desídia.
0: Hòstia, si t'ha de fer tanta mandra, no vinguis.
3: No, bé, ja m'és igual.
4: Per estar a casa, no?
3: Aquestes alçades ja...
1: Que no li ve d'aquí.
0: Però que me queden al convento.
3: Ara.
4: Escolta.
0: Parlant de cagar, jo he d'anar al lavabo. Per tant...
1: Gràcies.
0: Ho rematarem aquí. Marc Puga, moltes gràcies.
1: A tu, Ernest.
0: Gràcies a la Marina Castellví, que és la nostra estudiant en pràctiques, i també al Sergi Ferrer. Gràcies.
4: Ens veiem al lavabo, Ernest.
0: Xavi Cazorla, a la Dan Lillo, a la Mònica Usar, feliciteu-la, que avui en fa 42.
6: Happy birthday! Sí, sí, ja ha fet caca, també.
0: Sí. Gràcies també al Xavi Pardo, a l'Albert Pedrol, al Ferran Aràndiga, a l'Arnau Molet. Jo sóc Ernest Codina, el que ves matina. Lillo, ja t'he donat les
6: gràcies. Sí, però si vols, de nou, gràcies, eh?
0: Demà a les 6... I tornarem.
6: Hi ha una cançó boomer demà.
0: Per despertar a Catalunya.
7: Que pesau eres.
6: Demà cançó boomer, eh?
7: Métetela por el culo, la cançó boomer.
4: Set... No, que té caca.
6: 7:35.
0: Què dius? Si és més tard.
4: Està dient el que li fa, el que li mesura després de la foto.
6: Perquè no els pilli despedit.
1: Què passat?
6: És que és tan bona.
1: La cançó boomer, al final l'abolirem.
8: Hi havia una vegada un indret lluny, lluny enllà. Camp Level és a prop, molt, molt a prop. Perquè et portem a Amèrica sense escales i al millor preu. Level. Lluny, molt lluny, no havia estat mai tan a prop. Reserva el teu vol a Flylevel.

0: Wala, les megabotigues de l'esport i la moda casual amb les millors marques.
1: Ara Wala et prepara per anar a la muntanya. Sí, aquesta setmana 20% de descompte en tota la roba, calçat i accessoris de marques com The North Face, Salomon, Columbia.
0: Wala, les megabotigues de l'esport i la moda casual ara també a Sabadell i Sant Pere de Ribes.
1: Wala!
2: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
3: Doncs estava plovent i pam, un senglar que creua.
4: Ostres.
3: Total, que esquivo el senglar, però no esquivo l'arbre. Sort del RAC. Els vaig avisar i em van venir a buscar de seguida.
5: Contracta ara l'assegurança de cotxe connectada amb el llum d'emergència RAC B16 de Regal, que et geolocalitza i t'envia assistència immediata. RAC. Y son para ayudar.
6: Si los problemas diarios te tienen estresado, tranquilo, toma Ansiomet. Ansiomet con triptófano, lúpulo y vitaminas del grupo B contribuye al funcionamiento normal.

0: diuen que l'estiu comença quan trobes el lloc adequat. Potser el tens més a prop del que et penses.
1: A Lleida tot és a tocar. L'escenari, la música, la gent, tu.
0: I aquest any el Magnífic Fest celebra el seu 5è aniversari. Love of Lesbian, Lori Meyers, Joan Dausà i molts més.
1: Bon menjar, activitats i moments inoblidables. Això no és només un festival, és una vida magnífica.
0: Entrades a magnificfest.com.

0: veure, Madonna, 2024 va aconseguir reunir 1,5 milions de persones a la platja de Copacabana. La Lady Gaga l'any passat, 2,1 milions. I Shakira, ahir, a la nit. No recordo si va ser ahir o dissabte a la nit. En fi, diuen que podria haver arribat a 3 milions d'espectadors.
1: La teva música amb Arnau Mulet a RAC 105.
0: Quina bogeria, quina bestiesa. He vist algunes imatges i la cosa, en fi, és espectacular. Només una estrella de la seva talla pot aconseguir una cosa així. Va, que arrenquem una hora. Salutacions a l'Arnau Mulet. Ens hi posem després al Matina Codina. Seguim repartint èxits. Dilluns, sí, però bona música també. Les

0: teva música.
1: RAC 105. Aquí, la princesa Xerazat, de les Mil i Una Nits.
2: Ara t'explicaré una història.
1: I aquí sentim la Sara.
3: 120.000 euros. Deixa't d'històries. Que avui la Sara surt.
1: Que acaba de guanyar el nou rasca de les Mil i Una Nits de l'11. Let's go! Arriba el nou rasca a les Mil i Una Nits de l'11, amb premis de fins a 120.000 euros a l'instant. Rasca i viu mil i una històries. 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
4: Hi ha coses que no haurien d'alterar-te el dia, ni tan sols aquell moment al volant. Quan un parabrisa rep un impacte, no és només el trencament del vidre, és tot el que això suposa. A Crystal Box reparem o substituïm el parabrisa trencat i ens ocupem de tot de principi a fi perquè et centris a continuar el teu dia. No deixis que res trenqui el teu moment al volant. Crystal Crack, Crystal Box.
5: Securitas Direct és ara Verisure, com ja se'ns coneix a la resta del món. Una companyia global amb 30.000 professionals en 18 països que desenvolupa la seva pròpia tecnologia exclusiva a l'avantguarda del mercat i amb més de 35 anys d'experiència en el sector de la seguretat. Avui, unifiquem la nostra marca a escala global després de convertir-nos en el líder mundial d'alarmes. Securitas Direct és ara Verisure, la teva companyia de confiança més forta que mai.
6: Subscriu-te ara a La Vanguardia per només 39 euros. Rep cada dia el diari a casa i emporta't una motxilla per portàtil de Gabol valorada en 60 euros de regal. Amb un disseny elegant, encoixinada i amb dos compartiments. Truca al 933-481-482 i mou-te amb el teu portàtil de manera segura i còmoda amb La Vanguardia i Gabol.
7: Ja som 11 milions dels socis del...
8: El tros de festa que han muntat a Carrefour.
9: Sí, regalen 10 megapremis de 100.000 euros.
8: Sí, sí, 100.000 eurassos, a la ruleta on sempre guanyes.
9: I continua la festa amb els nostres preus imbatibles, com el del pit sencer de pollastre en format estalvi a un preu imbatible de 5,25 € al quilo. Fins al 7 de maig.
10: Aquest estiu, viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
11: Ja és aquí.
12: Arriba la sisena edició dels Premis RAC 105.
11: El dimarts 12 de maig a les 8 del vespre.
13: Des del Teatre Victòria de Barcelona.
12: Premiem el millor de l'any amb els números 1 del moment.
14: Podem anunciar ja les actuacions?
15: Vinga, va.
14: Mil

Spiderland.

0: artistes en una sola gala.
1: El 12 de maig
2: i des del Teatre Victòria
1: viu la 6a edició dels Premis RAC 105.
3: Visca la ràdio, visca la música i visca la ràdio musical en català.
4: Amb el patrocini de Santander Es Music,
5: D.O. Catalunya,
4: Frit Ràbit,
5: L'Illa Diagonal,
4: Som Connexió
5: i Veòlia.
4: Amb la col·laboració d'Estrella Damm
5: i amb el suport de la Generalitat de Catalunya. RAC!

0: Uau! Déu-n'hi-do, eh, Nil Moliner, amb aquesta cançó que no es canta, jo crec que aquesta es crida a ple pulmó. Es diu Me acuerdo de ti, i saps quan podrem cridar cançons del Nil Moliner? Doncs el proper dimarts, dia 12 de maig, perquè recorda que tenim la gala dels Premis RAC 105 al Teatre Victòria de Barcelona, amb noms com, per exemple, Joan Dausà, Mama Duixa, Maria Jaume, Max Navarro, Siderland, Bandaneon, Naina i, evidentment, ell.
1: RAC 105. La teva música.
0: Nil Moliner. Ganes, moltes ganes d'estar ja al Teatre Victòria i gaudir d'aquestes actuacions, i no només això, sinó que serà una gala ben rodona que més podràs seguir a RAC 105 i també a la xarxa Més. Ara, Beyoncé! This ain't

0: Els passos prohibits. Som Banda Neon amb aquesta rumeta catalana que, escolta'm, sona la mar de bé i que també podrem gaudir als Premis RAC 105, sí. Va, disculpa la interrupció, però això ho havia de dir, eh? Atenció, amb la nova assegurança de la llar de Línia Directa poses casa teva en mode fàcil. Fàcil d'entendre què et cobreix i què no. Fàcil i ràpid en el servei i fàcil perquè queda satisfet. A més, si t'hi canvies, et milloren el preu de la teva assegurança directament. Truca'ls, va. 917-700-700 o entra a lineadirecta.com.
1: RAC 105. La teva música.
0: I ara Katy Perry.

0: Rec 105 Barcelona.
1: It's Barcelona!
2: Se l'ha fet!
3: Ay, wie schön man hier lebt. Barcelona ist wunderschön.
2: He fet trop beau!
4: Quan va ser l'última vegada que vas passejar per les Rambles? O que vas trobar lloc en una terrassa? En una ciutat que tothom vol visitar, a Cabify volem posar-nos del costat dels veïns i fer que moure't per la ciutat sigui més fàcil. Guarda casa o treball a l'app i viatja a un preu més baix amb la nostra categoria especial per Barcelona. Cabify, compromesos amb Barcelona, compromesos amb tu.
5: Quan trigues a reaccionar a una tos de la teva filla i a ignorar els teus propis símptomes? Prioritzar-te és tan important com prioritzar els teus. Contracta la teva assegurança de salut d'AXA a les nostres oficines de Barcelona o a axa.es amb fins a un 20% de descompte. Primer de tot, la teva salut. Consulta'n les condicions a axa.es.
6: A RAC 105 hi ha ocasions en què sents veus.
7: I potser algun locutor sí que és una mica fantasma.
8: Això va per mi o no?
9: Tampoc ho diràs per mi, no?
0: De 6 a 11 del matí, desperta't amb el Matina Codina.
10: Entreteniment, bona música, bon humor i els millors col·laboradors de la ràdio matinal.
11: De 11 a 5 de la tarda, escolta la teva música amb l'Albert Buscarons i l'Arnau Mulet.
0: De 5 a 9, tu fas el Ja a Tardes amb l'Enric Font.
11: I les nits de divendres i dissabte, de 9 a 12, surt de festa amb el ritme de la nit amb l'Héctor Huguet.
0: El teu sisè sentit et porta a escoltar-nos cada dia.
11: RAC 105. No podràs canviar d'emissora.

0: Doncs aquí tenim la veu fantàstica de Justin Bieber, que, per cert, va tornar als escenaris, ho va fer en un concert brutal, on va repassar molts dels seus grans èxits i que també va tenir moltes crítiques perquè el tio es va cenyir, o sigui, es va dedicar a reproduir les seves pròpies cançons a YouTube.
1: Sí.
0: I a cantar una mica a sobre com si fos un karaoke, però clar, ell canta com un karaoke, no com la resta de mortals, eh? Que ja tenim el cartell de la 6a edició de la gala dels Premis RAC 105 el dimarts, dia 12 de maig, al Teatre Victòria de Barcelona. Sí. Ell hi serà, el Nil Moliner, però no estarà sol, eh? També hi haurà, mira, Joan Dausà, el Mamaduixa, la Maria Jaume, també Max Navarro o Sidney.

també doncs la Naina, mira-la. Si voleu veure en directe aquest espectacle, estigueu atents a l'antena de RAC 105 per saber quan podeu aconseguir les vostres entrades. Ja us avanço que avui hi haurà una oportunitat. No et puc dir res més. No et puc dir quan serà. Jo només et dic que estiguis atent a RAC 105 durant tot el dia. Val? Tot el dia, vull dir. Perquè en algun moment del dia d'avui hi haurà l'oportunitat d'aconseguir entrades per venir el 12 de maig als Premis RAC 105 amb el patrocini de Santander Es Music, D.O. Catalunya, Free Ravik, L'Illa Diagonal, Som Connexió i Veolia, amb la col·laboració d'Estrella Damm i amb el suport de la Generalitat de Catalunya. RAC 105.

0: Epa, doncs aquí el tenim a Miqui Núñez, el de Terrassa, que ha tornat per la Porta Gran amb aquesta cançó que es diu Un altre cop i que és de música ska. Sí, està de moda, tu. I ens agrada perquè ens fa moure.
1: Rec 105. La teva música.
0: Direcció a les 12 del migdia, ens hi trobem a Sant Giovanni, amb Aitana i amb aquesta Mariposas.

0: La teva música.
1: RAC 105.
2: Tirit, tirit, tirit.
3: Què, gaudint amb la teva música de RAC 105, oi?
4: Doncs amb la nova assegurança de la llar de Línia Directa, que està molt, molt bé, pots gaudir posant casa teva en mode fàcil. Fàcil d'entendre que cobreix i que no, fàcil i ràpid pel que fa al servei i fàcil perquè en quedes satisfet. Canvia-t'hi i et millorem el preu de l'assegurança directament. Truca al 917 700 700 o vine directe a liniadirecta.com.

0: també la tecnologia. Actualitza't i fes un renove. MediaMark.
1: ¿Hace un renove?
2: ¿Cómo hemos cambiado?
3: Els canvis proven bé. Renova el teu cotxe per un nou Citroën amb fins a 8 anys de garantia i estalvia fins a 8.500 euros si el finances amb Stellantis Finance. Canviem? Citroën. Consulta citroën.es.
4: Torna de Padel Cup by Cupra, el teu circuit nacional de pàdel amateur. 8 ciutats, una meta, arribar al màster final. Competició i emoció dins i fora de la pista. Inscriu-t'hi a depadelcup.com amb el patrocini principal de Cupra i el patrocini de Mau, Philips, Adeslas i Oliva Nova Beach and Golf Resort.
5: Hi ha coses que no haurien d'alterar-te el dia, ni tan sols aquell moment al volant. Quan un parabrisa rep un impacte, no és només el trencament del vidre, és tot el que això suposa. A CrystalBox reparem o substituïm el parabrisa trencat i ens ocupem de tot de principi a fi perquè et centris a continuar el teu dia. No deixis que res trenqui el teu moment al volant. Crystal Crack, CrystalBox.
6: RAC 105.

0: Shakira, Algo Tú, una Shakira que ha fet història, ho hem comentat abans, que ha omplert a vessar la platja de Copacabana. Diuen que hi havia fins a 3 milions de persones. Jo he vist algun vídeo de fet, d'una coneguda que viu allà, que ha anat a veure el concert, i l'escenari no el veia. O sigui, estava tan enrere que l'escenari no es veia directament.
1: La teva música.
2: Amb Arnau Mulet.
0: Això sí, hi havia pantalles a cada pocs metres per poder veure exactament què estava passant, què estava succeint. Però, en fi, sí que estàs a la zona, però és com veure-ho des de casa, això, no? Que... Va, que arrenqueu una hora, en fi. Em passen 3 de les 12 i ara Calvin Harris amb Rihanna. Bye.

0: la teva música.
1: RAC 105.
0: Busques un cotxe dissenyat per gaudir al volant? I equipat amb la tecnologia que et farà emocionar com en una muntanya russa? I només aquest mes des de 14.900 euros financiant amb Stellantis Finance? Descobreix el cotxe petit líder a Alemanya al teu concessionari Opel més proper. Més a opel.es. A Caprabo t'esperen sempre les millors ofertes, com el 3x2 en perfumeria. Fins al 13 de maig, 3x2 en sabons, xampús, condicionadors, desodorants, afaitat i més. Combina articles i marques com vulguis amb el 3x2 en perfumeria. Vols estalviar amb mi? Caprabo.
2: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
3: Aquest mes, el Club de Vins de La Vanguardia descobreix Priorat, quan el vi es converteix en relat. Formiga de vellut de Clos Galena, pedra bona de Josep Grau Viticultor i gotes Priorat de Clos del Portal. 6 ampolles per 89 euros. Cancela quan vulguis i gaudeix d'avantatges exclusius amb enviament gratuït cada mes. Uneix-te ara a clubdevinoslavanguardia.com.
4: Hi ha coses que no haurien d'alterar-te el dia, ni tan sols aquell moment al volant. Quan un parabrisa rep un impacte, no és només el trencament del vidre, és tot el que això suposa. A Crystal Box reparem o substituïm el parabrisa trencat i ens ocupem de tot de principi a fi perquè et centris a continuar el teu dia. No deixis que res trenqui el teu moment al volant. Crystal Crack, Crystal Box.
5: Aquest estiu viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.

0: Ai, sí. Estimar-me a mi abans que tu. És una cançó, una oda a l'amor propi, bàsicament, eh? Nil Moliner, amb aquesta que es diu Ara, que és de les poques cançons que ens ha presentat en català. Veurem i esperem a veure si el dia 22, que treu un nou disc, es diu Nexo, hi ha alguna cançó en el nostre idioma. Pinta que sí. I a més ens agrada molt quan ho fa. Perquè és que ens sona més proper, ens sona molt real. I ens agrada. Per cert, Nil Moliner, que també estarà actuant als Premis RAC 105 el dimarts que ve. Moltíssimes ganes de veure'l en directe i a veure què ens proposa, què ens canta. Perquè torno a recordar, el dia 22 treu un nou disc.
1: RAC 105. La teva música.
0: Va, i continuem amb Alex Warren, una de les veus més importants a nivell internacional i amb aquest Fever Dream.

He de confessar una cosa, i és que aquí a l'estudi de RAC 105 moltes vegades presentem la cançó i ens traiem els auriculars i les sentim, doncs, de fons, no? Amb aquesta, t'he de dir que no me'ls he tret, no me'ls he pogut treure. L'he escoltat del principi al final. Quina autèntica meravella. In My Place, de Coldplay. Sempre és un plaer recuperar-la. És d'aquelles que et dona una mica d'aire fresc, no? Ai, sí. Va bé per seguir plantant cara aquest dilluns a RAC 105. Va, 2:15. Tornem a casa. Anem directament cap a Badalona. Allà hi tenim moltíssim talent. Ho demostra, per exemple, Guillem Bautista, un dels nous noms a tenir molt en compte en el panorama català. Ens ha fet aquesta que es diu No està mal i no, no està gens malament, de veritat. A mi tampoc em trec els cascos. Me cansa.

0: Rec 105 Barcelona.
1: Quan trigues a reaccionar a una tos de la teva filla i a ignorar els teus propis símptomes? Prioritzar-te és tan important com prioritzar els teus. Contracta la teva assegurança de salut d'AXA a les nostres oficines de Barcelona o a axa.es amb fins a un 20% de descompte. Primer de tot, la teva salut. Consulta'n les condicions a axa.es.
2: Si tens una empresa o un negoci, imagina explicar la teva història a milions de persones i créixer dins d'una comunitat en la qual pots aprendre i compartir. Ara ho pots fer amb Empreses de Vanguardia. Informa-te'n a empresesdevanguardia.com i uneix-te a la nostra comunitat.
3: Torna de Padel Cup by Cupra, el teu circuit nacional de pàdel amateur. 8 ciutats, una meta, arribar al màster final. Competició i emoció dins i fora de la pista. Inscriu-t'hi a depadelcup.com amb el patrocini principal de Cupra i el patrocini de Mau, Philips, Adeslas i Oliva Nova Beach and Golf Resort.
4: La Ta Li Sa!
5: Ens escoltes cada matí en directe...
6: Però només una estoneta.
7: No et conformis amb les engrunes.
5: I engoleix sencer tot el matí a Codina.
4: Si em peta el cotxe, jo poso la balissa. A sobre el sostre, que es veu que això t'avisa.
7: Diàriament pugem els millors moments concentrats i sense cap interrupció.
5: Troba'ns a l'aplicació mòbil de RAC 105 i a Spotify.
4: No es veu! Diu la DGT que ja és obligatòria. Sembla una mesura un pèl recaptatòria. Volen que els triangles passin a la història. No et deixis endur per l'eufòria.
7: Matina Codina, best moments.
4: No es veu!
5: Ara també, el podcast
6: més escoltat.
5: Sensi, RAC.
8: Let's go!
7: La teva música.

0: Doncs aquí el tenim, Bob Sinclair, veterà de la música electrònica. El tio porta molts anys fent grans èxits, com per exemple aquest, que és l'últim que ens ha presentat i que li està funcionant la mar de bé. Per cert, no sé si el segueixes a Instagram, però és un far de riure.
1: La teva música.
0: Te'l recomano i molt. Baratons and I, amb aquesta que va ser la cançó que la va catapultar directament a la fama internacional. Això es diu Dance Monkey.

0: Escoltes
1: tots els èxits de la música.
2: La ràdio dels teus artistes preferits.
3: Please welcome Olivia Dean.
2: Aquest és el so RAC 105.

0: Ja és aquí la primavera.
1: La millor època de...
2: Salut!
1: RAC 105, la teva música. Mama!

0: Home, doncs et dic una cosa, sempre, sempre, sempre al costat de la gent que porta solucions i no problemes, eh? Aquells que els hi dius, és que em preocupa això, i et diu, home, doncs ho podríem solucionar així, no? En fi, Figaflaua sonant a RAC 105 en aquest dilluns, camí de la una.
1: RAC 105, la teva música.
0: I ara és el moment de queixa. Anem a recuperar un clàssic d'aquells de pell de gallina que segur que coneixes a la perfecció. Es diu Die Young.

0: La teva música.
1: RAC 105.
0: Con Línea Directa el éxito está asegurado y suena tal que así.
2: Valorado.
0: Claro, porque nuestro seguro de coche es uno de los mejor valorados en España.
2: 100% asegurado.
0: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
3: Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
4: Perquè m'ofereixen fins a 3 anys de garantia. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
5: Perquè puc finançar-lo al 100% i al millor preu. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
6: Perquè puc deixar el meu cotxe antic com a part del pagament. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
7: Jo me compro el cotxe en Flexicar. I tu?
8: Hi ha coses que no haurien d'alterar-te el dia. Ni tan sols aquell moment al volant. Quan un parabrisa rep un impacte, no és només el trencament del vidre, és tot el que això suposa. A Crystal Box reparem o substituïm el parabrisa trencat i ens ocupem de tot de principi a fi perquè et centris a continuar el teu dia. No deixis que res trenqui el teu moment al volant. Crystal Crack, Crystal Box.
9: Torna de Padel Cup by Cupra al teu circuit nacional de pàdel amateur. 8 ciutats, una meta, arribar al màster final. Competició i emoció dins i fora de la pista. Inscriu-t'hi a depadelcup.com amb el patrocini principal de Cupra i el patrocini de Mau, Philips, Adeslas i Oliva Nova Beach and Golf Resort.
10: Ja som 11 milions els socis del...
11: El tros de festa que han muntat a Carrefour.
12: Sí, regalen 10 megapremis de 100.000 euros.
11: Sí, 100.000 eurassos, a la ruleta on sempre guanyes.
13: I continua la festa amb els nostres preus imbatibles, com el del pit sencer de pollastre en format estalvi a un preu imbatible de 5 euros amb 25 al quilo. Fins al 7 de maig.
14: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
1: RAC 105.

0: Jo crec que ara mateix moltíssima gent cantant aquesta cançó ple pulmó, eh? Si alguna cosa té Aitana és que amb les seves cançons connecta i t'acaba, doncs, portant cap al seu terreny i l'acabes cantant de pe a pa. És el que ens passa aquí a RAC 105 cada cop que sona aquest superestrella.
1: Arnau Mulet.
0: Arrencant nova hora, salutacions a l'Arnau Mulet. En passen pràcticament 4 de la 1 del migdia. Aquí estem, eh? Dilluns, dia 4 de maig, sí. Molt dilluns, però escolta'm, arrenquem i amb ritme. De Black Eyed Peas.

0: la teva música.
1: RAC 105.
2: Tiri, tiri, tiri. Quan escoltes RAC 105 et sents genial, oi? Doncs el mateix passa amb això.
3: L'assegurança de salut de Línia Directa t'ofereix accés directe als millors metges especialistes, als millors hospitals i a la tecnologia diagnòstica més avançada amb menys esperes. Des de 19,90 euros al mes i sense copagaments. Truca al 917-700-700 o vine a directe a liniadirecta.com.
4: Imagina-t'ho. Brian Adams, Amaya, Antonio Orozco, Ana Torroja i molts més. La millor música en directe en un escenari incomparable amb la Mediterrània de fons. Cap Roig Festival. L'has de viure. Del 3 de juliol al 18 d'agost. Entrades a caprotsfestival.com. Festival organitzat per CaixaBank i Clippers Life.
5: Soc l'Aida, de Carglass. Com a especialistes en vidres, sempre t'oferim el millor servei. Per això, pots demanar cita directament a Carglass, per telèfon o a la nostra web. Així de fàcil. I a més, t'ajudem a fer els papers de l'assegurança.
6: Carglass canvia. Carglass repara.
7: Si tens una empresa o un negoci, imagina explicar la teva història a milions de persones i créixer dins d'una comunitat en la qual pots aprendre i compartir. Ara ho pots fer amb Empreses de Vanguardia. Informa-te'n a empresesdevanguardia.com i uneix-te a la nostra comunitat.
8: Més de 50.000 visitants ja han sigut captivats per Els últims dies de Pompeia a Ideal Montjuïc. L'exposició premiada que viatja en el temps i et transporta a l'antiga ciutat sepultada a través de realitat virtual, sala immersiva, objectes històrics i metavers. Els últims dies de Pompeia a Ideal Montjuïc. Entrades a idealbarcelona.com.
9: Ja és aquí.
10: Arriba la sisena edició dels Premis RAC 105.
9: El dimarts 12 de maig a les 8 del vespre.
11: Des del Teatre Victòria de Barcelona.
10: Premiem el millor de l'any amb els números 1 del moment.
9: Podem anunciar ja les actuacions?
10: Vinga, va.
9: Nil

0: Ferro.
1: Com a meravelles, tu i jo som com elles.
2: Siderland.
1: I ara vull estar amb tu.
0: Banda

0: Nassó la Gala.
1: El 12 de maig
2: i des del Teatre Victòria
1: viu la 6a edició dels Premis RAC 105.
3: Visca la ràdio, visca la música i visca la ràdio musical en català.
4: Amb el patrocini de Santander Es Music,
5: D.O. Catalunya,
4: Frit Ràbit,
5: L'Illa Diagonal,
4: Som Connexió
5: i Veòlia.
4: Amb la col·laboració d'Estrella Damm.
5: I amb el suport de la Generalitat de Catalunya.

que es diu Risk It All, forma part del seu darrer treball titulat Dir Romàntic, i sí que està romàntic el tio, eh? Que bé que sona, i ho demostra, doncs, que està al capdamunt de les llistes de tot el món, amb aquest Risk It All. Mira la trompeteta. Uau! RAC 105. I ara Meghan Trainor.

0: Déu-n'hi-do, Ginestà, amb aquesta cançó que es diu Perdre el cap, una de les que forma part del seu darrer treball, que val molt la pena. No sé si el coneixes, si l'has escoltat o no, però te'l recomano de dalt a baix. Totes les cançons són bones i ens hem acostumats a doncs, una qualitat musical enorme. Ho demostren en cadascuna de les seves produccions. Talent de casa de Sant Andreu, de Barcelona. Perdre el cap.
1: Rec 105.
2: La teva música.
0: Dos quarts de dues. El 2015, Alan Walker ens va regalar una de les seves cançons icòniques. Amb això, doncs, es va fer molt famós. La cançó es diu Faded. Faded.

0: REC 105 Barcelona.
1: Subscriu-te ara a La Vanguardia per només 39 euros. Rep cada dia el diari a casa i emporta't una motxilla per portàtil de Gabol valorada en 60 euros de regal. Amb un disseny elegant, encoixinada i amb dos compartiments. Truca al 933-481-482 i mou-te amb el teu portàtil de manera segura i còmoda amb La Vanguardia i Gabol.
2: A Mundo Deportivo ho vivim tot minut a minut. La tensió de cada jugada, l'adrenalina de cada volta, l'emoció de cada punt o els nervis de cada final. Mundo Deportivo. Ho donem tot.
3: Matina Codina Best Moments.
4: Que jo ni m'enteré de l'apagón. Como trabajo de DJ.
5: Escolta, perdona, Kiko, si m'ho permets.
6: Ai, que mono.
5: Bon dia, Canut. Què tal, com esteu?
7: Bé, millor que tu, crec.
6: Lluís, què passa?
5: Ara li ha agafat un atac de riure, Lluís.
8: Sense porta, el Lluís.
7: A través de les parets.
5: Que no, no l'heu sentit.
6: Ha tornat a entrar.
5: Escolta, a mi m'agradaria explicar.
7: Deixa la música, que acompanya bastant.
5: M'agradaria explicar la meva anècdota.
9: Posem-li fàcil. Va, Lluís, tornem a entrar, va.
5: Perdona, Kiko, si m'ho permets.
8: Perdona, Kiko, diu. Fa una hora d'això, ja estoy en Sevilla, yo.
6: Li torna a dir.
4: Ja me he ido, ya hace media hora.
3: Comença el dia rient amb l'Ernest Codina i tot l'equip del Matina Codina. De 6 a 11 del matí a RAC 105.

0: Doncs aquí tenim a Sidderland amb aquesta cançó que s'ha fet molt viral a través de les xarxes socials. Incorpora un ball, una coreografia que segur que has vist perquè, en fi, TikTok, Instagram està ple. La cançó es diu Tututuru i probablement la podem escoltar també el proper dia 12, per tant dimarts que ve, als Premis RAC 105, perquè és una de les bandes que hi actuarà.
1: La teva música.
0: I ara Ed Sheeran amb aquesta, a Sisam.

s'apaguen els llums, comença el concert, cauen cançons, el públic atent, en una pregunta ens aixequem, i em mires i et miro enmig de la gent, s'acosta el cantant.

0: it's Taylor Swift.
1: Rec 105.
2: La ràdio dels teus artistes preferits.

Doncs aquesta cançó podria sortir tranquil·lament d'una pastisseria, perquè és dolça, a més no poder, és fins i tot un punt empalagosa, no? Okay. Opa Light de Taylor Swift, però és d'aquelles que s'enganxa moltíssim i que per això, evidentment, doncs, forma part de RAC 105 i de la teva música. Saps quina forma part també de RAC 105? La de Naina amb Figaflaues, al sud i al nord units. Units per un pecat original.

0: altre dels artistes confirmats a l'escenari dels Premis RAC 105 d'aquí una setmaneta, el proper dimarts 12 de maig al Teatre Victòria.
1: La teva música
2: amb Albert Buscarons a RAC 105.
0: També hi serà en Nil Moliner amb aquest Me Acuerdo de Ti, la seva nova cançó. És la que hem triat per donar-te la benvinguda a una nova setmana, la primera del mes de maig. És dilluns, dia 4, 3 minuts per damunt de les dues. Què tal? Ja hi som. Encantats de ser-hi, com sempre. Ocupen els propers minuts amb números 1, Toques Grasses, de Rosalia, o de Portugal de Men, amb aquest Feel It Still. Bona manera de començar, no em diguis que no. Salutacions a l'Albert Buscarons. Llums, càmera, acció i música.

donant-vos les gràcies per sempre ficar la meva música, que em fa molta il·lusió i em fa molt feliç sempre que em pujo el cotxe. I escolto que esteu ficant les meves cançons, us ho agraeixo molt. Un besito.

0: de tu.
1: Rec 105 Barcelona.
2: Olivia Rodrigo torna a Espanya el 2027 amb The Unravel Tour. Barcelona, Palau Sant Jordi, 1-2 de maig. L'única ciutat d'Espanya. Entrades i tota la info a livenation.es.
3: Vine a fer el vermut amb música en directe i amb molt bon rotllo.
4: Fira del Vermut en Sul, amb més de 15 vermuts, tallers, tastos, cerveses i molta gastronomia.
3: Del 8 al 10 de maig al Port Olímpic de Barcelona. Organitza Evident Events.
4: Entrades a vermutensul.com. Aforament limitat.
5: Tens esperit viatger i ganes d'aventura?
6: Vine a la Meeting Camper Yati del 22 al 24 de maig a Fancaventura, Girona.
5: La fira Overland més gran del sud d'Europa, on podràs descobrir vehicles camper 4x4.
6: Accessoris, xerrades de viatges inspiradors, tallers...
5: Zona de food trucks i acampada en plena natura.
6: Vine, inspira't i torna a casa amb el pròxim viatge bategant el teu cor. Meetingcamper.com.

0: Con Línea Directa el éxito está asegurado y suena tal que así.
1: ¡Valorado!
0: Claro, porque nuestro seguro de coche es uno de los mejor valorados en España.
1: 100% asegurado.
0: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
2: Hola, bon temps. És hora de renovar el teu llit amb un Botí. El cobrellit ideal pel seu teixit lleuger i farcit fi. Ni fred ni calor. Perfecte. I ara, a Montse Interiors, fins al 24 de maig els tens tots amb un 20% de descompte. Vine a les nostres botigues o a montseinteriors.com. Montse Interiors. El teu descans es mereix un Botí.
3: RAC 105 és a tot arreu. És a la ràdio, a internet, a l'aplicació i a tots els aparells electrònics.
4: Alexa, posa RAC 105.
5: RAC 105.
6: Google, posa RAC 105.
7: Siri, posa RAC 105.
8: La teva música.
9: Microones, posa RAC 105.
10: 105. Aspiradora, posa'm RAC 105.
11: La teva música.
12: No, l'aspiradora encara no. RAC 105. Sintonitza'ns on vulguis, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
13: Si tens una empresa o un negoci, imagina explicar la teva història a milions de persones i créixer dins d'una comunitat en la qual pots aprendre i compartir. Ara ho pots fer amb Empreses de Vanguardia. Informa-te'n a empresesdevanguardia.com i uneix-te a la nostra comunitat.
14: El tema de l'habitatge està complicat, però el Dani i a mi ens fa molta il·lusió i ho tenim clar. Anirem a viure junts. Per què? Perquè sabem que podem.
15: Ells poden, i tu també pots. Perquè a FIAC, amb la nostra assegurança de llar, estem sempre al teu costat perquè tu puguis viure-ho tot. Descobreix-nos a FIAC.cat. FIAC, 5 lletres que donen tranquil·litat.
16: Ja és aquí.
17: Arriba la sisena edició dels Premis RAC 105.
16: El dimarts 12 de maig a les 8 del vespre.
18: Des del Teatre Victòria de Barcelona.
17: Premiem el millor de l'any amb els números 1 del moment.
16: Podem anunciar ja les actuacions?
17: Vinga, va.
16: Nil Moliner.

0: Navarro.
1: Com a meravelles, tu i jo som com elles.
2: Siderland.
1: I ara vull estar amb tu.
0: Banda.

0: artistes en una sola gala.
1: El 12 de maig
2: i des del Teatre Victòria
1: viu la 6a edició dels Premis RAC 105.
3: Visca la ràdio, visca la música i visca la ràdio musical en català.
4: Amb el patrocini de Santanderes Music,
5: D.O. Catalunya,
4: Frit Ràbit,
5: Lilla Diagonal,
4: Som Connexió
5: i Veòlia.
4: Amb la col·laboració d'Estrella Damm
5: i amb el suport de la Generalitat de Catalunya.

Aquesta va ser la cançó de fa un parell d'anys, i tant que sí, Lady Gaga i Bruno Mars. Die with a Smile, dos dels talents més grans de la música internacional, a les 2:20 de la tarda. I arriba un altre dels artistes confirmat pels Premis RAC 105. El proper dimarts, a l'escenari del Teatre Victòria, començarà a desfilar el bo i millor de l'actualitat musical de la música feta a casa nostra. Evidentment, Mamaduixa no hi pot faltar. Aquesta és la millor gent del planeta.

0: RAC 105.
1: El 12 de maig al Teatre Victòria,
0: amb l'actuació de Mamaduixa.
1: Premis RAC 105.

Aquesta és una altra de les artistes que apareix a la banda sonora del Diablo Vista de Prada, que està ple realment d'artistes a primera, començant per Lady Gaga i acabant per ella. Dua Lipa, aquesta no és però la cançó que sona, aquesta ja és una antiga coneguda nostra. Viu Electricity. 3 minuts passen de 2:15, aquí seguim inaugurant setmana, la primera del mes de maig a RAC 105, ara mateix donant les gràcies, així és com es titula, aquesta cançó amb la que celebren 20 anys els Búhos.

ganes de veure Harry Styles en directe, oi? Doncs... no sé si dir dues pedres, perquè realment sí que fa concerts, però és que ens quedem una mica lluny, al més a prop. Amsterdam, allà farà una petita residència per la que aquest cop sí, encara queden entrades, tot i que uns preus per fer-s'ho mirar una mica. Aquest era el Watermelon Sugar. Per una pas a un altre dels artistes revelació d'aquesta temporada. Coneixes en Joe, oi? L'actor Joe Keery de Stranger Things, que ho ha rebentat amb End of Beginning.

Aquesta és Olivia Rodrigo, una de les artistes de les que més se'n parla, perquè aquesta és la seva setmana i tanca sí. Per començar, el dia 8 serà Barcelona, perquè ve a presentar en un esdeveniment privat el seu nou disc. El dia 10, el clàssic, Barça-Madrid, la samarreta amb el seu nom. I el dia 7 surten a la venda les entrades pels seus shows a Barcelona. Concerts que es faran d'aquí un any, 1 i 2 de maig del 2027, al Palau Sant Jordi, però com pots saber, ja les entrades volaran a la venda dijous, recorda, a partir de les 12 del matí a LiveNation.es, Ticketmaster, El Corte Inglés i punts habituals. Doncs després del Drop Dead d'Olivia Rodrigo, arriba Madonna. També és actualitat, divendres passat publicava la seva nova cançó, avançament de la segona part justament d'aquest disc. Fa 20 anys que s'editava Confessions on a Dance Floor, va tenir un número rotund arreu del planeta, aquest Hang Up.

0: Buscarons.
1: Energia, aquesta és la proposta de Doctor Prats pel tret de sortida al Tour de França des de Barcelona a principis del mes de juliol. Doncs així, pedalant, pedalant, hem arribat a les 3 i 3 minuts de la tarda. Salutacions a l'Albert Buscarons. Això continua ben amunt. Amb un altre dels noms que domina el pop últimament, el de Sabrina Carpenter, i la seva cançó més popular i famosa, segurament, Espresso.

0: REC 105 Barcelona.
1: Subscriu-te ara a La Vanguardia per només 39 euros. Rep cada dia el diari a casa i emporta't una motxilla per portàtil de Gabol valorada en 60 euros de regal. Amb un disseny elegant, encoixinada i amb dos compartiments. Truca al 933-481-482 i mou-te amb el teu portàtil de manera segura i còmoda amb La Vanguardia i Gabol.
2: T'imagines poder escoltar els millors moments del Matina Codina?
3: En un podcast concentrat i sense pauses?
2: Desig concedit.
4: És el flipat del cinema.
5: Aquesta pel·li és turca, però és que està molt bé veure-la en versió original subtitulada. Oh, oh.
2: Els best moments del teu programa despertador ja estan disponibles per ser escoltats mentre dines, berenes o sopes.
4: Està nominada a la millor pel·li documental independent de parla no anglesa rodada en pla seqüència amb una càmera de Playmobil. No crec que la vegi, perquè faran Fotropolis 3 d'aquí poc.
2: Busca'ls a l'aplicació de REC 105 i a Spotify.
3: I porta'ns on vulguis.
0: REC 105.
1: La teva música. Quantes vegades has dit que sí per no dir no? Només són dues lletres. N-O. No. Truca a Legalitas i defensa el que és teu. 900-100-609.
6: Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució. A l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
7: Si tens una empresa o un negoci, imagina explicar la teva història a milions de persones i créixer dins d'una comunitat en la qual pots aprendre i compartir. Ara ho pots fer amb Empreses de Vanguardia. Informa-te'n a empresesdevanguardia.com i uneix-te a la nostra comunitat.
8: Hola, bon temps. És hora de renovar el teu llit amb un botí. El cobrellit ideal pel seu teixit lleuger i farcit fi. Ni fred ni calor. Perfecte. I ara, a Montse Interiors, fins al 24 de maig els tens tots amb un 20% de descompte. Vine a les nostres botigues o a montseinteriors.com. Montse Interiors. El teu descans es mereix un botí.

Déu-n'hi-do, com ens deixen sempre les cançons de Bruno Mars. Aquesta no és una excepció, forma part del seu nou disc. I amb aquest I Just Might seguim posant-li ritme aquesta primera tarda de la setmana a RAC 105 ara, amb aquest

0: RAC 105.
1: El 12 de maig al Teatre Victòria.
0: Amb l'actuació de Banda Neon.
2: Ella no és guapa, t'ho juro que és guapíssima.
1: Premis RAC 105.

dels membres de Daft Punk està ficat a la producció d'aquesta cançó. Jo diria que aquest tros li pertany. Reliquia, una altra de les que formen part del Lux de Rosalía, que continua presentant arreu del món, ara però amb una pausa. El mes de maig descansa i a principis de juny toca reprendre aquesta gira mundial. Seguim avançant, fregant ja 3:45. Ara mateix la que sona és Ava Max amb una de les seves cançons més importants. L'artista que ara ja funciona com a artista independent fora del món de les multinacionals ha triomfat amb moltes cançons com Maybe You're the Problem.

Junts sempre tot és millor. We Belong Together. L'èxit de Marc Cambor, que vas veure néixer aquí, a RAC 105. Igual que la que arriba de seguida, Bebe Rexha, que ha fet seva aquesta cançó original de Faithless. Un dels grans noms que aquest any trepitja el Parc del Fòrum dins la programació del Festival Cruïlla Barcelona. Tens tota la programació per dies, abonaments, entrades al que necessitis a cruillabarcelona.com. Doncs allà on anava. Bebe Rexha fent seu aquest gran clàssic, ara amb nou títol. Queda't amb el nom, eh? New Religion. New Religion.

0: els teus artistes preferits.
1: La teva música.
0: Aquest és el so.
1: RAC 105.

0: me.
1: Premis RAC 105.
2: El 12 de maig, al Teatre Victòria,
1: amb l'actuació de Maria Jaume.
2: Premis RAC 105.

quatre de les artistes que dimarts vinent, dia 12, puja a l'escenari del Teatre Victòria. 600 premis RAC 105. Dos alemats a partir de les... ja ho saps, 8 de la tarda. En directe, també a través de la xarxa Més. I si vols imitacions, molt, molt atent a RAC 105. És possible que en qualsevol moment tornem a obrir unes quantes disponibles. T'avisarem de seguida, d'acord? Ara, però, camí de les 4 de la tarda, és moment d'Ed Sheeran i aquest número anomenat Shivers.

dèiem, què va passar l'altre dia? Que Taylor Swift va llançar un compte enrere a la seva pàgina web oficial. Semblava que tenia algun anunci referent amb la nova pel·lícula Toy Story, però aquest compte enrere va desaparèixer, havia de durar 48 hores i no n'hem tornat a saber res més. Què passarà amb això? Segur que aviat han tenint notícies. La teva música amb Albert Buscarón. La seva cançó The Fate of Ophelia. Comencem una hora més a les 4 i 4 minuts. Així segueix sonant la mar de bé aquest dilluns 4 de maig des de RAC 105. Salutacions a l'Albert Buscarons. De seguida recuperant un clàssic de Catarres, però abans... RAC 105. Tot el catàleg de Justin Bieber està revaloritzant-se. Continua sent un artista del moment amb totes les seves cançons del passat. Per exemple, també aquest Let Me Love You.

0: My name is Alex Warren.
1: RAC 105, la teva música.
2: Alex Warren!
1: Aquest és el sol

Els Tiets en aquests moments han fet una aturada després de l'inici de la seva gira perquè estan escalant muntanyes. Ja saps que els hi toca participar un reality de tele, així que aviam, esperem que guanyin, no? Ja que hi ha els Tiets i el Miki, que guanyi un dels nostres. 16 i 16, mira aquí quina hora tan maca per proposar-te un bolero, aquest de Bruno Mars, que es diu Risk It All.

Nova cançó de Bob Sinclair, un dels DJs mítics. Aquest ja té alguns dels seus grans èxits col·locats a la programació habitual de Rec 105 i tant que sí. Lloc de privilegi s'ho mereix gràcies a propostes com ara aquesta, que s'hi suma el currículum que ja era fins ara imbatible. I Can't Wait, aquestes que només pots escoltar aquí a Rec 105. Busquem 4:45 de la tarda, deixa'm posar-te la que va ser la primera de One Direction. La boy band va començar a ser un fenomen a nivell planetari amb aquest What Makes You Beautiful.

0: Rec 105 Barcelona.
1: Torna de Padel Cup by Cupra, el teu circuit nacional de pàdel amateur. 8 ciutats, una meta, arribar al màster final. Competició i emoció dins i fora de la pista. Inscriu-t'hi a padelcup.com amb el patrocini principal de Cupra i el patrocini de Mau, Philips, Adeslas i Oliva Nova Beach and Golf Resort.
2: El cotxe. Estimaràs les retencions.
3: Mira que bé! De nou obres!
4: Al carrer, caminaràs fent saltirons.
5: La, la, la, la, la, la, la, la...
6: Mira per on vas, idiot!
2: A la cuina, et convertiràs en l'Arguiñano.
7: No hay nada mejor que cocinar con música.
4: Al gimnàs, aixecaràs més pes.
8: La teva música!
2: A la feina, et semblarà estar de vacances.
9: Perdoni, podria cobrar-me?
4: I la teva dutxa es convertirà en el Palau Sant Jordi.
10: Abra cada abra de una anna.
2: Allà on siguis.
4: Facis el que facis.
11: Millora els teus dies
2: amb RAC 105. RAC 105.
4: Premis RAC 105.
2: El 12 de maig, al Teatre Victòria.
4: Amb l'actuació de Siderland.
12: I ara vull estar amb tu, tu, tu, tu, tu. Passar la vida amb tu, tu, tu, tu, tu.
2: Premis RAC 105.

Bueno, no, no, no, Maroon 5, aquesta és una de les seves cançons més divertides, i tant que sí. I si la cosa va d'escoltar bandes grans, enormes, que porten ja dècades regalant-nos hits, doncs no afluixem. I per aquí treuen al cap els Coldplay, aquesta és una de les més recents, mentre són, jo diria, pràcticament a punt d'anunciar ja la seva gira 2027. Passarà o no passarà per Barcelona? Ja veurem. Aquesta és We Pray.

0: és RAC 105.
1: El 12 de maig al Teatre Victòria,
0: amb l'actuació de Max Navarro.
2: Com a meravelles, tu i jo som com elles.
1: Premis RAC 105.

2 milions de persones. S'esperaven 2,5 milions, eh? Deien que trencaria el rècord de Lady Gaga, però no ha estat així. Però déu-n'hi-do com estava Copacabana. No cabia una agulla, eh? La nova, una de les noves, de les últimes, perquè no parla de treure música últimament, Shakira és el Zoo, que ens deixa directes a les 5 de la tarda. De seguida, el Ja Tardes, no marxis. I avui et deixo amb The Weeknd.

0: Ep, tu, sí, ja tardes. Ja tardes a pujar el volum de la ràdio. Ja és aquí l'Enric Font repassant els teus missatges amb el rotllo més potent i amb la teva música.
1: Aquí comença Ja tardes, l'afterworld de Rec 105 amb l'Enric Font. Ja tardes. Oh, Dios, què és això que has dit?
2: Enric.
1: Ei, què passa?
2: Són les 5.
3: No me digues.
2: Oi, oi, oi.

0: Ai, com ens motiva sempre, eh? Aquí tenies la proposta de Nil Moliner, Me acuerdo de ti. Igual que nosaltres, eh? Ens recordem sempre de tota l'audiència d'aquest programa, clar. Que sou el millor.
1: Oh, yeah.
0: Començant ja fent la rosca. Va, després de l'Albert Buscarons, com sempre amb les millors cançons, doncs aquí estem, 4 horetes de bon rotllo, bona música. Aquí el ja tardes. Toma! Ai, sí. Ai, sí. Va, 5 minuts de les 5, moment per saludar la nostra estudiant en pràctiques. Helena Muntanyés!
2: Hola!
0: Com han anat aquests 3 dies de la pont,
2: fantàstic,
0: festa i festa?
2: Superbé.
0: Superbé, fantàstic. Super.
2: Sempre s'agraeix un dia de més.
0: Clar, clar. No tens ganes ni de veure'm, eh?
2: Home, no.
0: Es notes,
2: no? Això no ho diguis, Enric.
0: Ja. En fi, sabem que costa, eh? Aquest dilluns costa més. Després d'aquests 3 dies, home, una mica hor no puedo, eh? Sí, però aquí estem, per carregar les piles a tort i a dret, home! I per això en una estoneta doncs, tenim coses xules com el tema del dia. De seguida obrirem. Avui mola, ja veuràs, ja. Avui molt cinèfil, ja. Sí. A més que cançó efemèrida, repassant coses que van passar un 4 de maig com el d'avui. 4 de maig, ja, eh? Oh. Primer programa de maig, mira. Què més, també? Omar Rous musical. Batalla de cançons, avui. Parlarem de retorns. Sí. I a més, també la versió del dia, tots els comentaris que pots fer ja mateix, si vols, amb un àudio al WhatsApp.
3: Envia el teu missatge al

0: L'Enric Font presenta Ja tardes a RAC 105.
1: Això és Ja tardes amb l'Enric Font, el casquet volador.
2: ¿Dónde vas?
3: Hòstia.
4: I hace pum!

0: És que és brutalíssim. Bon treball de Mon DJ al costat de la Su i el Sopa de Cabra, evidentment, agafant una de les seves cançons més mítiques. I rebatejada com a Camins, Somnis i Promeses. Mola, mola. I funciona, eh?
1: Ai.
0: Barre, uns 16 minuts de les 5. Això és el Ja Tardes, per si no ho sap. Aquí la liem sempre.
2: Oi tant.
0: Va, anem amb el tema del dia, que avui és curiós. Perquè avui viatjarem... És que... Sí. Avui viatgem a una galàxia molt, molt llunyana. Sí. Home! Per si no s'ha dit prou, avui és 4 de maig, dia de Star Wars. Com diuen allò de... May the 4 be with you. May the 4. 4 de maig. Doncs això. I clar, és dia perfecte per parlar de personatges que ens marquen. Perquè és una pel·li que està plena de personatges que, bueno, destacables. Ja no només els Jedi i els dolents, el Darth Vader. Clar, és que si ens quedem només amb els robots, ja, bueno, sí.
3: Me voy a derretir y todo por tu culpa.
0: R2. I el C3PO, que sempre se les tenien, aquests, bueno. M'està atabalant ja el pollastre aquest de goma, eh? Però clar, és que hi ha personatges de tot tipus. I en totes les ficcions, clar. Hi ha valents, caòtics, romàntics, divertits o directament desastres, vull dir. I per això avui, doncs, preguntem, atenció, amb quin personatge fictici t'identifiques més? M'ho sabries dir? Ojo! Clar, és que podria ser, per exemple, si ens agafem a Star Wars, que n'hi ha molts, podria ser, per exemple, el mestre Yoda. Sí, tranquil, reflexiu, que només parla quan cal, perquè parlant d'aquella manera jo... que sembla indi, però bé, això per una banda. O podria ser el Darth Vader, no? Sí. T'identifiques amb Darth Vader, que és un tio intens, amb dies complicats. Clar, sí. Amb el ventolín tot el dia, clar. També. Com el Chiquito.
2: No puedo.
0: Però aquest no seria fictici, no?, en aquest cas. O sí, no sé. Clar, podies identificar, fora de Star Wars, ja Spider-Man, no? Responsable, però sempre arribant tard, com nosaltres, que anem tard a tots... Sí, és així. Ah. O no sé, potser t'identifiques més amb Sherlock Holmes, observador, analític... Potser una mica friki, peculiar, però bé... O no sé, potser ets més com el Garfield.
4: Els amics.
0: Mandrós, sarcàstic... I em manda el menjar.
4: Els amics.
5: Poden ajudar.
0: Sí. Aquí també seria una mica jo, no?
4: I el Sartalà.
0: O no sé, o Jack Sparrow. Mandrós... No, aquest no. Caus amb potes. Però sempre, te'n surt. Doncs no sé, explica'm tot això. Explica'm amb quin personatge fictici, doncs, t'identifiques. Va, recorda, WhatsApps amb àudios, el nostre número.
6: Envia el teu missatge al 608-71-7141.
0: Va, i atenció, perquè entre tots els que participeu... Evidentment, sortegem els gots del programa.
7: Sí,
0: un parell de gots del Ja Tardes, de mig litre, amb aquest disseny tan xulo, per fer festa, com diuen per aquí, aquestes coses que tant ens agraden.
2: Oi tant.
0: Sí. Així que va, participa, explica'm aquest personatge fictici que tant t'agrada i tant t'identifiques. Entres en aquest sorteig. I de pas també demana'm aquella cançó que ens motivi el dilluns que ho necessitem. Jo crec que aquesta ens ve perfecta, sobretot els de la meva quinta. Aquesta la ballàvem. Bueno. Una proposta que ja té, atenció, no vull fer-hi sensibilitats. Té 26 anys. One more time.

0: la teva música.
1: RAC 105.
2: Que bé l'airet del mar de les Maldives. Escolta, quan hem de tornar?
3: Doncs tenint en compte que ens ha tocat l'Eurojackpot de l'11, quan ens vingui bé.
2: Quina data tan bona, quan ens vingui bé. És justament el dia que em va bé.
3: El dia quan ens vingui bé?
2: Sí, justament aquell dia em va guai tornar.
3: I a mi?
4: Amb 120 milions d'euros, les coses bones duren forever. Amb Eurojackpot cada dimarts i divendres per només 2 euros, pots de fins a 120 milions. Eurojackpot de l'11, milionari forever.
5: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
6: Wala! Les megabotigues de l'esport i la moda casual, amb les millors marques.
7: Ara Wala et prepara per anar a la muntanya. Sí, aquesta setmana 20% de descompte en tota la roba, calçat i accessoris de marques com The North Face, Salomon, Columbia.
6: Wala! Les megabotigues de l'esport i la moda casual, ara també a Sabadell i Sant Pere de Ribes.
8: Wala! Busques un cotxe dissenyat per gaudir al volant? I equipat amb la tecnologia que et farà emocionar com en una muntanya russa? I només aquest mes des de 14.900 euros financiant amb Stellantis Finance? Descobreix el cotxe petit líder a Alemanya al teu concessionari Opel més proper. Més a opel.es.
9: Torna de Padel Cup by Cupra al teu circuit nacional de pàdel amateur. 8 ciutats, una meta, arribar al màster final. Competició i emoció dins i fora de la pista. Inscriu-t'hi a padelcup.com amb el patrocini principal de Cupra i el patrocini de Mau, Philips, Adeslas i Oliva Nova Beach and Golf Resort.
10: Si los problemas diarios te tienen estresado, tranquilo, toma Ansiomet. Ansiomet con triptófano, lúpulo y vitaminas del grupo B contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Ansiomet, consulta tu farmacéutico o dietista.
11: Escolta, i si parem a dinar en aquest restaurant tan xulo?
12: Ui, ens l'hem passat, no?
13: Que el preu de la gasolina no et controli la vida. Gamma Ebro híbrid endollable des d'1,7 litres als 100 quilòmetres. Gaudeix de condicions especials del 8 al 20 de maig a la xarxa oficial de concessionaris Ebro.
0: Ja tardes.
14: Amb l'Enric Font.
15: És una font de saviesa. És una font de bona música.
16: Ai, home.

0: Sí, no t'espantis, eh? Mira, ens ho passem bé.
1: Està com una cabra.
0: Sí. El so de Billie Eilish, aquelles tendres. Ens agraden. Sí. Verses fafedes. Pràcticament 6:15. Avui de dilluns, aquí ja tarda. Sí. Ens ho passem bé i, a més, celebrant aquest 4 de maig. May the 4th with you. O com es digui. Dia de Star Wars. I avui ho fem doncs, recordant personatges. No cal que siguin de Star Wars, eh? Vull dir... Però en quin personatge de ficció t'identifiques més? I recorda que pots guanyar els gots del programa.
2: Envia el teu àudio a l'Enric Font. 608-71-71-41. Ja tardes!
0: Hola!
3: Bona tarda, Enric Font. Sí. La Susana de Casadells, que feia dies que no et contactava.
0: Ai.
3: Doncs mira, jo m'identifico amb la Bibi Calces Largues.
0: Ostres.
3: Sí, la mateixa.
0: Sí.
3: Perquè
0: soc
3: somiadora, curiosa, lluitadora...
0: Mira.
3: Vaja, doncs pues això, que m'agraden els reptes de mena.
0: Sí.
3: Bona tarda.
0: Va, molt bé. Pippi Landström, no? La Pippi Landström. Calces Largues. Mare meva. No, no, cadascú s'identifica amb personatges diferents. Mira per aquí. Tenim més, eh? Mira, hola.
4: Hola, Rec 105. Hola. Jo amb el personatge de Star Wars que m'identifico és amb Luke Skywalker. Petons, adéu.
0: Adéu. Ja no cal que sigui Star Wars, però sí, sí. Ja veig el teu pare dient...
5: Jo soy tu padre.
0: Exacte, eh? Sí, sí.
6: Soy tu padre.
0: Soy tu padre. Sí, sí. Soy tu padre. Està bé, està bé. Aviam, va més, hola.
7: Hola, Enric Font. Bona tarda.
0: Hola.
7: Passadeta per aigua. Doncs mira, jo m'identifico bastant i m'identifiquen també bastant més amb l'Alícia del País de les Meravelles.
0: Què dius, ara?
7: Normalment em regalen fins i tot coses... De l'Alícia, perquè diuen que soc bastant així.
0: Com bastant així? Què vols dir?
7: Jo dic que sí, que sí, que... Soc bastant happy, bastant hippie.
0: Happy, hippie.
7: I també una miqueta amb el Peter Pan, perquè soc bastant infantil i...
0: Ja, a mi també em deien Peter Pan.
7: Que em costa bastant créixer, no?
0: Té la música tot
7: drap. I res, si em pots posar la cançoneta de t'estiu, doncs superguai, que vagi molt bé el programa, un petonet.
0: Gràcies.
7: Soc la Miriam de Terrassa.
0: Molt bé.
7: I adéu, adéu.
0: Adéu, adéu, adéu, adéu, adéu. A mi també em deien Peter Pan. El Peter Pan del dents, de fet. Fa uns anys. Un altre programa, una altra emissora. Està bé, està bé. Molt bé, tu també participa. 608-71-741, avui personatges ficticis. Amb quin t'identifiques més? Sense com a relat, eh? Bueno, una estoneta repassem més, ara per això. Doncs mira, aquesta que ens demanaves, eh? El so de la Fred Garcia, una així dolceta, t'estiu.

0: Després d'un dia cansat com el que has tingut avui,
1: necessites activar les teves defenses.
0: Pots trucar al Ministeri de l'Interior.
2: León, alto!
1: O escoltar els atardes de l'Enric Font.
3: Hello.
1: A RAC 105.
4: Viva Honduras! Viva Honduras!

0: una d'aquelles de gresca i festa.
1: Festa.
0: Evidentment. El so d'Afrojack, amb la col·laboració de Sia i David Guetta. Oi, oi, pell de gallina, tu. Away Tonight. Propostes d'aquelles que ens venen perfecte pel dilluns, eh? Animar una mica la cosa, que... Sí, sí. Ai, ai, tela. Barrem, en menys de 20 minuts... És tardíssim, eh? En menys de 20 minuts arribarem a les 6. Anem-hi de cara amb la batalla d'avui.
2: El roast musical del Ja Tardes.
0: Round 1. Fight. Home. Va, avui en aquesta batalla, aquest roast musical, parlem de retorns. Ah. Sí, perquè hi ha separacions que semblen definitives, però la música sempre té una manera de fer-nos retrobar. Ai, que bonic, això. Oh. Sí, sí. I és que ahir mateix, per exemple, a l'Estadi Olímpic, Lluís Companys van viure un moment molt especial, el retorn de El Último de la Fila, home! Oh, que mític! Aquells concerts que no són només música, eh? Són memòria, emoció i pell de gallina. Així que avui enfrontem tres tornades molt sonades d'aquest 2026. Oh! Té, té, té. I tu, com sempre, tries la millor. Així que va, anem a repassar les tres. Anem amb l'opció número 1. Oh, va. Una havia de ser aquesta, evidentment. Un clàssic que ha tornat a sonar en directe després d'anys. Nostàlgia en estat pur. Amb aquesta història, l'última de la fila, eh? Com un burro amarrado en la puerta del baile. Lolo García, Quimi Portet. Quins mites. Doncs l'opció número 1, que com sempre, si és la teva preferida, pots votar al WhatsApp. Però potser t'agrada més l'opció número 2. El retorn global del fenomen K-pop. Els BTS té energia, color i milions de fans celebrant-ho, home. Després d'aquest servei militar, tornen a retrobar-se. I per això, mira, ens ve de gust recuperar temes com aquest Dynamite. La teva preferida, doncs, explica-m'ho. Va, anem amb l'última, opció número 3. Home! Una retrobada carregada d'emoció. Són l'Oreja, l'Oreja de Van Gogh, que amb la Maya que ha tornat, que hi ha hagut polèmica, eh? Oi, oi, oi.
3: Ai, ai, ai.
0: Ara sembla un xarango. Que podrien tornar, també. Una cançó que ens ha tornat a tocar la fibra, eh? Amb la playa. Ai, platja, la playa. I quina és la teva preferida? Doncs ja saps... Ens ho pots explicar al WhatsApp.
2: Envia el teu àudio a l'Enric Font. Vinga. 608-71-71-41. Ja tardes.
0: Recorda les opcions. La número 1 amb El Último de la Fila, com un burro amarrado en la puerta del baile. Potser l'opció número 2, eh? Amb BTS Dynamite. O l'última, la número 3, amb l'Oreja de Van Gogh, La Playa. Explica'm quina és la teva. Vota-la i recorda que al final del programa repassarem el veredicte d'aquest roast musical. Sabrem quina guanya, tu, escolta. Va, dit això, anem-hi de cara, perquè tenim per aquí ja temes que ens engresquen el dilluns, com aquesta de Bruno Mars, que sona a totes les bodes, tots els casaments, no sé per què, eh? Marry You.

0: Rec 105 Barcelona.
1: Olivia Rodrigo torna a Espanya el 2027 amb The Unravel Tour. Barcelona, Palau Sant Jordi, 1-2 de maig. L'única ciutat d'Espanya. Entrades i tota la info a livenation.es.
2: No sé si posaré la pèrgola davant o al fons, si posaré tanques per tot el jardí o només en un lateral, i si la caseta de fusta serà de 10 o de 8 metres quadrats. Però el que sí sé, i d'això n'estic ben segur, és que trucaré a Virutàlia. Virutàlia, especialistes en mobiliari exterior. Et proposem solucions funcionals adaptades al teu pressupost. Sense cap compromís, els tècnics de Virutàlia t'assessoren. Més informació a virutàlia.com.

0: Com mola aquesta també, eh? Sí. Són els Ginestars que ens fan perdre el cap. Ai, millor dit, amb aquesta cançó que es diu així. Va, tardíssim. 8 minuts i arribarem a les 6. Ràpid cap al WhatsApp, que tenim molts missatges, molts comentaris, moltes ganes també d'aconseguir els gots del programa. Sí.
1: Ole!
0: I avui, celebrant el dia de Star Wars, doncs busquem aquell personatge de ficció, no cal que sigui de la pel·li ni de la saga aquesta de Star Wars, però aquell personatge que et sentis com identificat, saps què vull dir?
2: Ja tardes a enviar una nota de veu.
0: Exacte, 608-7741, mira, per aquí, lo de Star Wars és que... Tela, tela, mira, hola.
3: Sent vergüenza, bona tarda, aquella tarda. El personatge m'identifico jo, el fictici, sí, que en Yoda és.
0: Yoda.
3: Perquè la força m'acompanyi, petit ja. Padawan.
0: Sí, pa. Jo crec que... Ui, què ha passat aquí? Jo crec que parla millor que el Yoda original. Però espera, que no s'acaba la cosa aquí, eh?
3: Padawan Enric,
0: sí, sóc
3: si
0: jo.
3: Vols punxar un disc,
0: sí?
3: No ho intentis.
0: Com que no?
3: Punxa'l, perquè ets un sinvergüenza. Ja t'ho sap.
0: Ja sí. Aquí al final ja ha patinat i ja és Pitbull, eh? En lloc de Yoda. Ja t'ho sap, mi mal. Això, això. En fi, hi ha gent per tot, és el que dèiem abans. Aviam, va, més comentaris, hola.
4: Bona tarda, Enric Font.
0: Ei. Oita, com riu.
4: Ostres, aquesta pregunta sempre he volgut que me la facin.
0: Ah, sí?
4: Doncs mira, de petita...
0: Sí?
4: Anava per un altre dibuix animat.
0: Oh.
4: Però, saps la...
0: Què, què?
4: L'emoció aquesta de l'ansietat.
0: Com, com?
4: Sí. No t'apongo les coses.
0: Sí, pues... sí.
4: Aquesta sóc jo, l'ansietat de... del revés.
0: Sí, sí, sí.
4: Pues aquesta.
0: Entenc,
4: aquesta
0: entenc. Sóc jo. Ja, ja, ja.
4: Apa, petonasso.
0: Jo crec que no és l'única, ja t'ho dic ara, eh? Ja. En fi, va, personatges de ficció, amb quin et sents així com identificat o quin és el que t'agrada? Explica-m'ho i entraràs en el sorteig dels gols. Vinga. Després també demana aquella cançó que et motivi, com aquesta de Vichy. Jo crec que bon tribut, al suec. Amb el seu Hey Brother.

0: diuen que l'estiu comença quan trobes el lloc adequat. Potser el tens més a prop del que et penses.
1: A Lleida tot és a tocar. L'escenari, la música, la gent, tu...
0: I aquest any el Magnífic Fest celebra el seu 5è aniversari. Love of Lesbian, Lori Meyers, Joan Dausà i molts més.
1: Bon menjar, activitats i moments inoblidables. Això no és només un festival, és una vida magnífica.
0: Entrades a magnificfest.com.
1: Ja tardes.
2: Amb l'Enric Font.
3: A l'hora de brenyar.
4: Tinc gana!
3: L'Enric Font s'ha d'escoltar.
5: Toma ja.

0: la proposta de Mamaduixa, la millor gent del planeta, És que sou vosaltres. Oh. Evidentment. Oh. Ai, que bonic. Va, 5 minuts que passen de les 6, això és el Getardes.
1: Hello.
0: I és que t'haig d'explicar que ja estan aquí. Ja estan aquí. Ja estan. La sisena edició dels Premis RAC 105 el dimarts 12 de maig. Pròxim dimarts. Aquest no el que ve. Al Teatre Victòria de Barcelona. I atenció, perquè ja mateix pots aconseguir entrades. Ara mateix! Així que si ara entres al web, a rac105.cat, o a les xarxes socials de RAC 105, podràs entrar i agafar entrades. S'esgoten ràpid, així que entra, afanya't. Amb tu, perquè si vols venir, podràs gaudir de les actuacions de grans artistes de casa nostra, com per exemple... Nil Moliner! Tampoc s'ho perdran Joan Dausà! Foli! Ara! A vegades això va piles, tu! Joan Dausà! Mira, el que escoltem ara... El que escoltàvem ara, Mamaduixa. Ara. També. Estar allà donant-ho tot. Maria Jaume. També ens emocionarem amb Max Navarro.

També en tenim així com, com més íntimes. Oh, baby, give me one more guitarreta, així, acústica. També amb ritmes reggae. Dóna bon rotllo, sí. Mira, també tenim amb, amb un soul, un soul de piano. Xulo, xulo. Una country així com, com divertida. Falta el cavall, eh? Sí. També amb ritmes llatins.

0: dels caribenys. Sí, sí, mira. Això sembla de la Sirenita, saps? Diràs que no. Va, mira, n'he trobat una així com acústica, amb trompeta així divertida. Sí, mola molt. I a l'estils dance, clar, evidentment també existeixen versions com aquesta. So Disco, a càrrec de Block and Crown. Com allà. Oh. Una més potent, més actual, no? Oita, oita. Key Dance, però la versió del dia d'avui, atenció perquè ens a la porta la Casa Azul. Guille, Milky Way i tota la tropa que van versionar, de fet, aquesta, dels Jackson 5. I want you back. A volle!
1: Ja tardes. Amb l'Enric Font.

0: Ets en una retenció i et vols cagar en tot? Doncs queixa't. Ja tardes amb l'Enric Font a RAC 105.
1: Ja tenim el Ja tardes amb l'Enric Font, el millor dirigent del món.
2: Sí, clar.
1: Un tio ben trempat, ben bastant.

0: 3 minuts de missatge no és un àudio.
1: És un podcast. Envia-li un missatge curt a l'Enric Font.
0: Ja tardes.
2: Ai, calla.

0: Banda Neon. També estaran presents als Premis RAC 105. Recorda, el pròxim dimarts, 12 de maig, al Teatre Victòria a Barcelona estaran actuant allà. I no seran els únics, eh? Estaran Nil Moliner, en Joan Dausà, Mamaduixa, Maria Jaume, Max Navarro, el Siderland, Aina... I la Banda Neon amb temes com aquest, eh? Els Passos Prohibits. Escolta, hola! Ah, que mola! Vinga, va, que tenim missatges, comentaris i ganes de guanyar els gots del programa. Sí, evidentment. Ai, ai, ai. Recorda que avui, mira, celebrant el dia de Star Wars, eh? May the Force be with you. Hand more. Doncs busquem el personatge aquell de ficció amb el que t'identifiques. Que no cal que sigui de Star Wars, evidentment, però... Tu tries, tu tries. Vinga. 608-7171-4-1. Clar, tenim comentaris com aquest que m'han deixat una mica com descol·locats, eh? Mira.
1: Hola, Enric Font, hey. Sóc el Medín des de Mataró. Jo sóc el Coyote.
0: Com?
1: De sempre. Per més que em caigui, jo em torno a aixecar. Jo sóc el Coyote 100%.
0: Molt bé.
1: Vinga, bona tarda.
0: Que caigui... Sí, clar, perquè sempre... Passava fatal, eh? Intentant atrapar el correcamino. Sí, sí. Aquí ens ho ha deixat més clar, mira.
1: Que escolta'm una cosa, Enric.
0: T'escolto.
1: Un tipo como el Coyote no hi ha, eh?
0: Ah, per què no?
1: O sigui, anem a veure. Ah, el tío, entre el TNT, les bombes, los cables, las descargas, estas, las descargas eléctricas,
0: sí.
1: El tren,
0: sí.
1: Los el cepos tren. De oso...
0: Però si sempre és un...
1: De tot, àcid.
0: Àcid? Què dius?
1: Me encantava aquest dibuix.
0: Sí, sí. Però aviam, però saps que sempre perdia, no? Sempre així. Però que a mi no se li passava la mà per la cara, no sé. En fi, no, cadascú se sap lo seu, eh? Vull dir... Va, més personatges per aquí, hola!
2: Jo em sento identificada,
0: sí?
2: Per la Cane de la sèrie del Doctor Slump, oh! I l'Arale,
0: vale? Adéu, besiti! La Cane! Que era la rossa, no? Que clar, jo ara revisant... que van fer un remake, no? Un reboot d'aquest... del Doctor Slump. Clar, no s'assembla res. Ja no és ni rossa. És que no té res a veure el personatge. Curiós, és curiós. Ja és que ni recordava aquest personatge. Jo. Va, tu també participa i explica'm, doncs, aquell personatge de ficció que amb el que et sentis, no... bastant identificat. Vinga, va.
3: Envia el teu àudio a l'Enric Font. Sí, sí. 608-7171-4-1. Ja tardes.
0: Exacte. Bé, una estoneta més. Ara, per això, el que arriba per aquí és dir piqueta. Me'l demanaven com... Posa'm el de la bragueta. Bragueta. Jo, de debò. Hangout Blue, va, foli. Ole.

0: Ja tardes a connectar-te a RAC 105.
1: Ja tardes.
0: Ja tardes. Amb l'Enric Fort.
1: 608-71-71-41. Ja tardes.
2: Com es diu el telèfon de l'Enric?
3: Ah, no ho sé.
2: Enric Fort.

0: Escolta música.
1: RAC 105. Per alguns és un circuit. Per nosaltres, on es forgen els campions. Del 15 al 17 de maig viu tota l'emoció de MotoGP al Gran Premi Monster Energy al circuit de Barcelona-Catalunya. Entrades a la venda a circuitcat.com.
2: Són la Raquel de Carglass. Veus aquest impacte des de fa dies? Val més que entris a carglass.es. Segur que molt a prop teu hi trobaràs un dels nostres tallers. Demana cita ara i en 30 minuts t'arreglem el parabrises malmès.
3: Carglass canvia. Carglass repara.
4: Aquest mes el Club de Vins de l'Avantguàrdia descobreix Priorat, on el vi es converteix en relat. Formiga de vellut de Clos Galena, Pedra Bona de Josep Grau Viticultor i gotes Priorat de Clos del Portal. 6 ampolles per 89 euros. Cancela quan vulguis i gaudeix d'avantatges exclusius amb enviament gratuït cada mes. Uneix-te ara a clubdevinoslavanguardia.com.
5: Securitas Direct és ara Verisure, com ja se'ns coneix a la resta del món. Una companyia global amb 30.000 professionals en 18 països que desenvolupa la seva pròpia tecnologia exclusiva a l'avantguarda del mercat i amb més de 35 anys d'experiència en el sector de la seguretat. Avui unifiquem la nostra marca a escala global després de convertir-nos en el líder mundial d'alarmes. Securitas Direct és ara Verisure, la teva companyia de confiança més forta que mai.
6: Hi havia una vegada un indret lluny, lluny enllà. Camp Level és a prop, molt, molt a prop. Perquè et portem a Amèrica sense escales i al millor preu. Level, lluny, molt lluny, no havia estat mai tan a prop. Reserva el teu vol a flylevel.com.
7: Ja és aquí.
8: Arriba la sisena edició dels Premis RAC 105.
7: El dimarts 12 de maig a les 8 del vespre.
9: Des del Teatre Victòria de Barcelona.
10: Premiem el millor de l'any amb els números 1 del moment.
11: Podem anunciar ja les actuacions?
12: Vinga, va.
11: Nil Moliner.
13: Me acuerdo de mí.
14: Joan Dausà.
15: I no saps com.
11: Mama Duixa.
16: Maria Jaume.
11: Max Navarro.
17: Com a meravelles, tu i jo som com elles.
18: Siderland.
19: I ara vull estar amb tu.

0: tots els artistes en una sola gala.
1: El 12 de maig
2: i des del Teatre Victòria
1: viu la 6a edició dels Premis RAC 105.
3: Visca la ràdio, visca la música i visca la ràdio musical en català.
4: Amb el patrocini de Santander Es Music,
5: D.O. Catalunya,
4: Frit Ràbit,
5: L'Illa Diagonal,
4: Som Connexió
5: i Veòlia.
4: Amb la col·laboració d'Estrella Damm
5: i amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
1: La teva música. Ja tardes.
6: Amb la... Henry Fou, mi hermano, el único DJ que te lo toca todo aquí en Catalunya.
7: Ay, ay, ay, ay.

0: Ole tu! Ole i ole!
1: Com mola aquesta balada que ens porta Bruno Mars, aquelles que toquen la fibra, eh? Risk it all, oh yeah! M'agrada molt.
2: Me gusta.
1: Vinga, res, pràcticament 3 minuts que passen de 2 quarts. És el moment per repassar com portem la batalla.
3: El roast musical del Ja Tardes.
1: Ole, fole! Toma! Avui, és que clar, avui parlem de retorn. Sí. Per fer aquest roast musical, doncs, agafem grups que han tornat aquest any, perquè hi ha separacions que semblen definitives, però la música sempre té una manera de fer-nos retrobar, eh? Sí o no? Home! I ahir mateix, a l'estadi olímpic Lluís Companys, vam viure un moment molt especial, el retorn de El Último de la Fila, home! Sí? Manolo García, aquí m'hi portem, ja van tornar a veure's a sobre de l'escenari. I és aquells concerts que no és només música, eh? Són memòria, emoció i pell de gallina. Doncs avui enfrontem 3 tornades molt sonades d'aquest 2026 i tu, com sempre, tries la millor. Així que va, anem amb l'opció número 1. Ai! És que no podíem faltar, clar. Són els de la notícia. Un clàssic que ha tornat a sonar en directe després d'anys, de 30, pràcticament. Nostàlgia en estat pur, amb El Último de la Fila, com un burro amarrado en la puerta de baile, del baile. Avui estic que... Estic sembrat. Això per una banda. Per l'altra tenim l'opció número 2. Amb el retorn global del fenomen K-pop, són els BTS, amb energia, color i milions de fans, ho celebren després d'aquesta parada del servei militar. Tornen a la càrrega i per això recuperem aquest Dynamite. My. La teva preferida, doncs, vota-la. O potser t'agrada més l'opció número 3. Una retrobada carregada d'emoció amb una cançó que ha tornat a tocar la fibra, sí. La Oreja de Van Gogh retorna amb la Maya Montero, en tant original, amb temes com aquest, La Playa. Ai, que bonic. Doncs clar, ara toca tu, vinga.
4: Envia el teu àudio a l'Enric Font. 608-71-71-41. Ja tardes.
1: Quina votes?
5: Hola, soc la Mari Carmen des de Terrassa.
1: Hola.
5: Sense dubte, sense cap mena de dubte. Ah. L'Último de la Fila. Oh. Ahir vaig tenir la sort d'anar al concert a Barcelona. Ah.
1: Sí.
5: Quasi 60.000 persones, bueno, una miqueta menys, però espectacular, com sempre. Com quan jo tenia 17 anys i tinc una mica més ara.
1: Ah.
5: Sens dubte, Manolo i Quimé.
1: Quimi.
5: Per sempre. Quimi. Gràcies.
1: Ai, a tu.
5: Per el programa.
1: Gràcies. Doncs vot per l'opció número 1. Mira més, hola.
6: Hola. Doncs jo voto per la tercera cançó, la de La Playa de l'Oreja de Van Gogh. I m'agradaria que poséssiu la cançó, sí, de La Perla de Rosalía.
1: Oh.
6: Adéu, bona tarda.
1: Adéu. Em sap greu dir-te que acaba de sonar. Bé, fa 2 quarts que ha sonat. Hem començat l'hora amb La Perla. La Perla. Ai, doncs bona proposta de l'Oreja de Van Gogh, que també heu votat. I tu també pots dir la teva, vinga.
3: 608-71-71-41.
1: Recorda que cap al final del programa repassarem el veredicte i sabrem quina guanya, així que és el teu moment. Va, anem amb més moments, sí. Altres moments, com el que ens porta Dave McRae amb aquest Greedy.

0: El públic a l'Enric Font actualment és, per mi, si no els millors, el millor DJ de ràdio que hi ha al país.
1: Diu el Clapés que ets el millor DJ de ràdio del país.
2: El programa preferit dels altres locutors de ràdio.
3: I tant.
4: Recinte nou a RAC 105.
5: Copetes vol, Enric, clar que sí, autoestima.
6: I know you moved on to someone new. Whole life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank

0: es baralla a l'hora de triar l'emissora.
1: El cotxe, tothom està d'acord que el Ja Tardes és la millor opció.
2: Ah, pues sí.
0: Amb Enric Font.
3: Envia el teu missatge al 608-71-71-41.
4: Ah, vale, pues ya está.
5: Está muy bien.

0: des d'Itàlia ens arriba Damiano David, Born with a Broken Heart. Està imparable, eh? Sí, sí, des d'acabar de deixar els Måneskin, bueno, atrapa'l, eh? Barre, 15 minuts i arribarem a les 8. Tenim missatges, comentaris. Avui parlem d'aquells personatges de ficció que ens sentim com identificats, com nosaltres, eh? Són nostres. Quin seria el teu? Va, explica-m'ho, vinga.
1: Envia el teu missatge al 608-71-7141.
0: Clar, a mi m'han preguntat, Enric, i tu no dius res, clar. Jo pensant-ho i meditant-ho, poder em sentiria identificat amb el Garfield.
2: Els amics.
0: Sí, sí. Ben mandrós, saps? Sí, sí. Sarcàstic.
2: Els amics.
0: M'agrada el menjar. La lasanya tampoc és que m'apassioni, no?
2: Però
0: escolta'm, no sé, seria el més... Sí, no sé. Això de ser un gat, tampoc... No sé. Va, doncs, tu participa, explica'm amb qui t'identifiques, vinga.
1: Envia el teu àudio a l'Enric Font, sí. 608-71-7141. Ja tardes.
0: Qualsevol de ficció del que sigui, eh?
3: Bueno, jo, mira, sóc el Xavi.
0: Hola, Xavi.
3: Gràcies per tots aquests programes tan bons.
0: A tu, gràcies a tu.
3: De tota la vida, a l'Alf.
0: L'Alf?
3: És que m'encanta. Tinc un adhesiu des de fa 30 anys, almenys o 40 ja, clar. Però m'encanta l'Alf. Inclús tinc el meu gos, que és que s'assembla a l'Alf.
0: Com?
3: Ja us envio una foto.
0: Ai, sí. I ens ha enviat una foto, evidentment, i sí que té un aire d'Alf. Sí, sembla que et digui això.
2: Hola, cielo.
0: Sí, és l'Alf, aquest.
4: Hola.
0: Que es menjava gats, precisament. Espero que el de gos no faci això, de menjar-se gats. En fi, 608-71-7141. Mira, tenim peticions, també. Peticions musicals com aquesta. Hola.
5: Hola, som la Jana.
0: Hola,
5: i la Júlia.
0: Oita.
5: Sortim d'anglès, sí. I una caca amb un tronyo pinxada amb un pal.
0: Pinxada.
5: Per animar-nos, ens agradaria que poséssiu Energia, sí, de Doctor Prats.
0: Val.
5: Adéu-siau.
0: Adéu. Veig que us fa falta, energia. Ho veig.

0: Rec 105 Barcelona.
1: Matina Codina Best Moments.
2: Es parla molt del dret a la desconnexió a casa, no? De gent que diu, escolta, jo faig les meves 8 hores, no, a mi no em molestis, tinc dret a desconnectar a casa
3: meva. Aquí sí que em sento interpel·lat.
2: Dret a la desconnexió a casa. Jo proposo el dret a desconnectar a la feina, també. És a dir, que tu, de tant en tant...
3: Encara bé.
2: Que de tant en tant em diguis, Sergi, ara vas tu, eh? I jo, què? Vull dir, fa estona que no t'estic escoltant.
3: Això vol dir que no està passant, ja.
2: Bueno, però jo vull cobrar-ho, això,
4: va,
2: Ernest.
4: Dret.
2: Després, igualtat salarial, vale? Hi ha una norma esquerda salarial. Els homes cobrem més que les dones en general. Com ho compensem, això? Cada vegada que un home li digui a una companya carinyo, o que li digui, bueno, si vas vestit així segur que tanquem el business, eh? La nòmina d'aquell tio aquell mes la cobra la companya, que ha sigut víctima del comentari.
5: Oh, sembla meravellós.
3: Feliç dia del treballador, de la treballadora, a tothom.
1: Comença el dia rient amb l'Ernest Codina i tot l'equip del Matina Codina. De 6 a 11 del matí a RAC 105.
0: La teva música.
6: Ja tardes.
7: Ràdio en estat pur.
6: Amb l'Enric Font.
7: A RAC 105.

0: això només passa als Jacardes.
1: Avui els gots em toquen a mi, perquè jo sóc molt maldestre i ho perdo tot. He perdut les bambes dues vegades.
2: Ostres.
1: Una jaqueta al tren. Una gorra en un restaurant a Madrid. I no perdo el cap perquè el tinc enganxat al coll, que si no... Vinga, una abraçada.
2: Ai, una abraçada, ostres.
3: Tenir el cap on no toca,
2: Hola, sí. Demano... Vull demanar perdó per les vegades que he dit ja quedarem sabent que mai passarà. Vull demanar perdó pels moments que he dit només en vull una patata i després em menjo el plat sencer.
3: Bon profit!
0: Ja tardes.
4: De dilluns a divendres, de 5 a 9,
0: a RAC 105.
4: Amb l'Enric Font.

0: Diu la llegenda que molts oients del Ja Tardes busquen una excusa per sortir de casa, pujar al cotxe i escoltar-nos.
1: Carinyo, vaig a buscar piles pel mando de la tele.
2: Ja Tardes.
0: Amb Enric Font.

0: és enorme. Nil Moliner, un altre dels protagonistes que estarà a l'escenari del Teatre Victòria. El 12 de maig, ja saps, els Premis Raxen 5, 6a edició d'aquesta gala. A part de Nil Moliner, també hi serà Joan Dausà, Mama Duixa, Maria Jaume, Max Navarro, el Siderland, Banda Neon, Naina... Oh, el millor de casa nostra! Ai, que guai! I quines ganes i quins nervis. Va, anem a repassar. Ja saps que avui, al tema del dia, estem buscant aquell personatge de ficció amb el que t'identifiques. I ens ho pots explicar al WhatsApp.
1: Envia el teu àudio a l'Enric Font. Vinga. 608-71-71-41. Ja tardes.
0: Va, recorda que si participes, entraràs en el sorteig dels gots del programa.
2: Vale.
0: Un parell de gots al Ja Tardes, ben xulos, mig litre.
3: Ai, mal.
0: Ai, tela. Sí que personatges de ficció, amb quin et sents identificat? Doncs vinga, explica'm. I també tenim aquí oberta la batalla d'avui.
4: El roast musical del Ja Tardes.
0: Sí, sí, sí. Una batalla on estem enfrontant doncs, retorns inesperats, com per exemple el de l'último de la fila, que es va viure ahir a l'estadi olímpic Lluís Companys. Poca broma, eh? Doncs va, anem a repassar comentaris per aquí, eh? Que n'hi ha uns quants. Sí, sí. De batalla, de batalla. Mira, per exemple, aquest, hola!
5: Bona tarda.
0: Hola.
5: Jo opto per l'opció número 1, l'último de la fila, que jo l'escoltava ja de petita quan els meus germans i la meva germana l'escoltaven, als anys 80, sí. 90, o sigui, que sense dubte, l'último de la fila. Gràcies.
0: Doncs vot per l'opció número 1, com un burro amarrado en la puerta del baile. També estem enfrontant els BTS. L'opció número 2, amb el seu Dynamite. Mira què han votat per aquí.
6: Nosaltres votem per la número 3.
0: Molt bé.
6: La playa de Oreja de Bangkok. Adéu, Pesukis.
0: Adéu, Pesukis. Pesukis.
7: Voy a capturar nuestra historia.
0: Ai, que bonica aquesta. L'opció número 3 de la Oreja de Bangkok, el retorn amb la Maya. I aquesta, la playa.

0: Estàs amb l'Enric Font. Enric Font. El teu after work a RAC 105.
1: Si no vols fer la migdiada, escolta l'Enric cada tarda. Perquè escoltant l'Enric Font no podràs agafar la son.

0: Tardes a RAC 105.
1: Ja tardes. No vam tenir massa temps per pensar el títol,
0: però sí que vam pensar en posar-vos el millor DJ.
2: I love it.
1: Ja tardes. Amb la

0: No, no està mal, no està gens mal la proposta de Guillem Bautista, que precisament es diu així, no està mal. No està mal. Ai, nena. Bé, uns 17 minutets a les 8. Avui repassant aquests personatges de ficció que tant ens agraden i que tant ens identifiquen. Sí, sí. Recorda que pots guanyar els gots del programa, aquests gots tan buscats. Així que envia'm un àudio.
1: Envia el teu missatge al 608-71-71-41.
2: Hola, Enric Font.
0: Hola.
2: Com cada tarda, escoltant-vos mentre martiritzo una miqueta el cos.
0: Bé,
2: mentre faig una miqueta d'exercici al meu gimnàs particular.
0: Ben fet.
2: Mira, si m'haig d'identificar amb algun personatge de ficció, et diria que amb Superman.
0: Oh!
2: Ara ja no tant, però quan era més jove,
0: sí,
2: els meus alumnes em deien que m'assemblava molt a l'actor que feia el personatge de Superman, el Christopher Reeve.
0: Oh.
2: Ara ja ha passat el temps i és molt diferent.
0: Oh.
2: Però m'havia trobat inclús pel carrer gent que es creuava i em deia, mira, Superman en persona. Per tant,
0: de debò?
2: Això, m'identifico una miqueta amb Superman.
0: Vinga.
2: Encara que no hi tinc res a veure.
0: Ja, ja.
2: Vinga, felicitats pel programa.
0: Aita, mira, és un avió? És un ocell? No! És el profe! Sí. Ostres, que guai, no? Doncs mira, és el Superman. Mira, està bé això. Aviam, més personatges de ficció. 608-71-741. És que ho he perdut ja vaig perdut. Mira.
3: Hola, doncs buf, quina pregunta.
0: Oi.
3: Jo m'identifico amb dos que són molt diferents.
0: Aviam.
3: El primer és la Catherine Pierce, de Cròniques Vampíriques, que és una sèrie que m'he vist ara, i m'encanta el personatge. O sigui, vaig plorar més quan la van matar...
0: Com?
3: Que, bueno, perdó, spoiler.
0: Oh.
3: Però,
0: mira,
3: em va ser més greu que qualsevol altre dels personatges principals.
0: Vaja.
3: I després, el Pingu.
0: El
3: és que el Pingu és icònic de la meva infància. Jo m'identifico amb el Pingu, perquè tenia el seu amic, però amiga,
0: una foca,
3: i s'ho passava molt bé i explicava el seu dia a dia, era bastant normalet i m'agrada molt també. I doncs això, si em pots posar alguna cançó de la Su, i bona tarda.
0: Toma! El Pingu, el Pingu! Aquest seria el Pingu de festa, eh? Mai ho hagués dit que algú s'identificaria amb el Pingu.
3: No!
0: Sí. Que curiós. En fi, va, tu també, explica'm aquests personatges. Que dius, és que som iguals per alguna cosa o altra, eh? 608-71-741. Doncs va, dit i fet, arriba la Su amb una de les primeres que ens portava. Un temazo. És un temazo, eres un temazo. Va, puja volum. Ai, es nota que és dilluns, eh? Tot.

0: teva música.
1: RAC 105.
2: Per alguns és un circuit. Per nosaltres, on es forgen els campions. Del 15 al 17 de maig viu tota l'emoció de MotoGP al Gran Premi Monster Energy al circuit de Barcelona-Catalunya. Entrades a la venda a circuitcat.com.
3: Vinga, Xavi, amunt!
4: I tu que et pensaves que et rendiries després de la primera setmana de gym i mira't ara, a punt de començar el segon any. Doncs el mateix et pot passar amb Cofidis, que et pensaves que no era per a tu i ara t'estàs plantejant sol·licitar el teu préstec sense canviar de banc, amb atenció personalitzada i adaptat a les teves necessitats. Doncs visca els canvis. Més info a cofidis.es. Cofidis, compta amb nosaltres.
5: Torna de Padel Cup by Cupra, el teu circuit nacional de pàdel amateur. 8 ciutats, una meta, arribar al màster final. Competició i emoció dins i fora de la pista. Inscriu-t'hi a thepadelcup.com amb el patrocini principal de Cupra i el patrocini de Mau, Philips, Adeslas i Oliva Nova Beach and Golf Resort.
6: Més de 50.000 visitants ja han sigut captivats per Els últims dies de Pompeia a Ideal Montjuïc. L'exposició premiada que viatja en el temps i et transporta a l'antiga ciutat sepultada a través de realitat virtual, sala immersiva, objectes històrics i metavers. Els últims dies de Pompeia, a Ideal Montjuïc. Entrades a idealbarcelona.com.
7: Si los problemas diarios te tienen estresado, tranquilo, toma Ansiomet. Ansiomet con triptófano, lúpulo y vitaminas del grupo B contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Ansiomet, consulta tu farmacéutico o dietista.
8: Aquest estiu, viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
0: La teva música. Ja tardes.
9: Amb l'Enric. Enric Font, mola mogollón. Vinga, som-hi.
10: Luego, Lucas.
11: Adiós, adiós.

0: Posta de Teddy Swims, una d'aquelles que ens toca la fibra, eh? Lose control. Em passa a mi, eh? Que perdo el control, la dignitat, els papers, tot, tot. Va, re, uns 3 minuts i arribarem a 2 quarts. Ha arribat el moment, eh? Sí. El moment del veredicte d'aquesta batalla.
1: El roast musical del Ja Tardes.
2: Round 1, fight!
0: Vinga, va, anem a fer recompte d'aquest roast musical avui amb emocions fortes, eh? Sí, records i retorns a... molt esperats. Molt, molt, molt. Perquè no parlàvem només de cançons, eh? Parlàvem de tornar a sentir alguna cosa que ja havíem viscut. Els retorns d'aquest 2026 tan sonats com el d'ahir mateix. I, de fet, va, anem a repassar les opcions que teníem avui. I, de fet, la primera és d'aquesta gent, eh? El último de la fila. Manolo García, Quimi Portet. Amb això, com un burro amarrado en la puerta del baile. Molts comentaris, doncs, que van començar a escoltar la música quan eren joves. Pell de gallina, un retorn que ha tocat la fibra. Sí, sí. No per una banda, per l'altra. Els BTS. Després d'aquesta parada del servei militar que han fet la mili, doncs han tornat a retrobar-se. Com sempre, eh? Energia, un fenomen global d'aquells de K-pop. I per això m'ha recuperat aquest Dynamite. Molt suport, eh? Evidentment. I per últim... oh! Molts vots amb una llau de sentiments amb aquesta de l'oreja de Van Gogh, amb la primera etapa amb la Maya Montero, que ha tornat una mica fill pròdig, no? Una mica. Això però clar, és que només una pot guanyar. I ha arribat el moment. Després d'un recompte molt ajustat, perquè la veritat és que hi ha hagut una batalla aferrissada entre dos cançons que hi ha. Us podeu imaginar quines són? Però només una es corona com el retorn més esperat i la cançó més desitjada a l'audiència d'aquest programa. Doncs atenció, perquè la guanyadora aquest dilluns és... mira! Una cançó que no només torna, sinó que ens fa tornar a nosaltres. L'oreja de Van Gogh, amb aquesta, La Playa. Una victòria de l'emoció, de la memòria i de les cançons que mai marxen. Per això sona un cop més aquí al Ja Tardes. Que bonic, escolta!
3: Ai, madre!

0: Sí, sóc jo, eh? No t'espantis, perquè... Motivats, com sempre, amb temes com aquest de Rihanna. Mític, mític. Don't Stop the Music. Aquí no para la música mai. No, no, no. Va, res, 20 minuts i arribarem a les 9. Tenim missatges, comentaris i ganes d'aconseguir aquests gols. Gols del ja tardes. Simplement, si m'envies un àudio, entres en el sorteig. M'has d'explicar, doncs, aquests personatges de ficció amb el que et sents identificat. Que som iguals, digue'm.
1: Envia el teu àudio a l'Enric Font. Vinga. 608-71-71-41. Ja tardes.
2: Mira. Hola, Enric.
0: Hola.
2: Felicitats pel programa. Ai, bueno, gràcies. Jo, amb un personatge que em sento molt identificada, és de la Mulan. Per la supervida que m'ha tocat viure, complicada i sempre lluitant. I bueno, em sento molt identificada per això, perquè és una lluitadora, és una tia que tira cap endavant, encara que es faci passar per tio, però bueno, al final se sap. Així que, bueno, podria ser un personatge que amb el que m'identifico molt.
0: Molt bé.
2: Bona tarda.
0: M'agrada. Sempre a tope, eh? A tope amb la vida, eh? Com diuen els oques grasses, a tope. Doncs sí, senyor. Me gusta, eh? Com diríem per aquí.
3: Me gusta.
0: Ara. Mira, més personatges. Hola.
4: Hola.
0: Ui, hola.
4: Bueno, pues nosaltres ens sentim identificades com la Blue i la Bingo.
0: Com?
4: Aquestes gossetes.
0: Com?
4: Que abans estaven a Disney. Pues, bueno, ma germana petita és la Bingo i jo la Blue.
2: Adéu.
0: Adéu. Són gossetes, sí. Són gossetes. Ara no sé quines són. No sé. Sí. No, aquest, no crec que siguin aquests. Un dibuix, sí, a Blue... Sí. Ja crec que ja sé quins són. Va, Llavors, si ens dona temps a repassar més, tu també pots dir la teva, ja ho saps. Sempre.
1: Ja tardes a enviar-nos el teu missatge.
0: I de pas, aquelles cançons que ens motivin un dilluns com el d'avui. Plujós, una mica... No puedo. Exacte. Va, doncs, al tanto, perquè aquesta jo crec que aconsegueix revertir aquest dia una mica grisot. Ens dona coloret, bon rotllet. Sota Mont DJ amb la Su i el Sopa de Cabra, evidentment, Camins, Somnis i Promeses.

0: Sol.
1: Rec 105 Barcelona. Això només passa al Ja Tardes.
2: Atenció amb aquest missatge que m'han enviat, que em fa una mica de respecte, si més no.
3: Hola, hola.
2: Ui.
3: Soc Manel. Manolo, Manolillo.
2: Sí, Manolo.
3: Carnaval.
2: Sí.
3: Com va dir, em diuen de tantes maneres.
2: Sí.
3: Jo voldria, bueno, primer diré el que jo faig sempre.
2: Què, què?
3: Pues tenim el costum.
2: Què teniu?
3: De quan és l'aniversari d'algú de família,
2: anar
3: a vinar a un restaurant. Vull que em poséssiu la cançó Titi me pregunto.
2: Ostres!
3: Si tenen moltes nòvies.
2: Sí, sí, sí, vale.
3: Vale, merci. Adéu.
2: De res, adéu, adéu.
4: Titi me pregunto.
2: Ostres! Quin canvi de rotllo, no? No, no, no em quadra aquesta cançó amb el to de veu d'aquest oient, eh?
5: Bueno, posa'm Titi me pregunto.
2: Bé, amb tot el carinyo, eh? Però, escolta'm, m'has espantat quan l'he
1: escoltat. Ja tardes.
6: De dilluns a divendres,
7: de 5 a 9,
1: a RAC 105.
8: Amb l'Enric Font.
1: RAC 105.
9: Cómo hemos cambiado.
10: Els canvis proven bé. Renova el teu cotxe per un nou Citroën amb fins a 8 anys de garantia i estalvia fins a 8.500 euros si el finances amb Stellantis Finance. Canviem?
11: Citroën.
10: Consulta citroen.es.
12: Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
13: Perquè m'ofereixen fins a 3 anys de garantia. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
14: Perquè puc finançar-lo al 100% i al millor preu. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
15: Perquè puc deixar el meu cotxe antic com a part del pagament. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
16: Jo me compro el cotxe en Flexicar. I tu?
17: Hi havia una vegada un indret lluny, lluny enllà. Camp Level és a prop, molt, molt a prop. Perquè et portem a Amèrica sense escales i al millor preu. Level. Lluny, molt lluny, no havia estat mai tan a prop. Reserva el teu vol a flylevel.com.
18: Torna de Padel Cup by Cupra, el teu circuit nacional de pàdel amateur. 8 ciutats, una meta, arribar al màster final. Competició i emoció dins i fora de la pista. Inscriu-t'hi a depadelcup.com amb el patrocini principal de Cupra i el patrocini de Mau, Philips, Adeslas i Oliva Nova Beach and Golf Resort.
19: Ja som 11 milions dels socis del...
20: El tros de festa que han muntat a Carrefour.
21: Sí, regalen 10 megapremis de 100.000 euros.
20: Sí, sí, 100.000 eurassos, a la ruleta on sempre guanyes.
22: I continua la festa amb els nostres preus imbatibles, com el del pit sencer de pollastre en format estalvi a un preu imbatible de 5 euros amb 25 al quilo. Fins al 7 de maig.
23: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
24: Agafa el telèfon.
6: Ja tardes a participar amb l'Enric Font.
1: Cada tarda a RAC 105.
25: Si l'Enric fos una galeta, de quina marca seria?
26: Ai, no ho sé.
25: Font Taneda. Bona tarda. Adéu.

0: Això només passa al Ja Tardes.
1: Per cert, mira, parlant de cançons, el tanto aquesta que m'han enviat... Sí, oi, oi, oi. Sí, ja, és que té perill, té perill. Sí, ja ho sé, ho sé.
2: Oi,
1: oi, oi. Que m'ha fet gràcia, mira.
3: Eres el mejor del mundo mundial, ese DJ sin igual, que por la tarde te pincha...

Un altre dels protagonistes que estarà a l'escenari del Teatre Victòria a Barcelona el dimarts 12. Oi, quines ganes! Qui serà? Inigualable! No, no! És Max Navarro. A més, compartirà escenari amb Nil Moliner, Joan Dausà, Mamadou, Xamaria Jaume, Siderlana, Banda Neon, Naina... Brutal, tu, brutal. La sisena edició dels Premis RAC 105. Ja en nervis. Vaja, toquem el 2, que és tardíssim, eh? En un minut arribarem a les 9. Mira, hem de dir que la Sara s'emporta els gots del programa, eh? Sí. Enhorabona! I demà hi tornem. I atenció perquè demà tenim un mega regalàs. Sí, estigues atent. A partir de les 5, ja saps, ja tarda. Si tens ganes de festa aquest cap de setmana i a més amb un servidor, doncs estigues atent. Demà tenim regal xulo, xulo. Va, ara sí, toco el 2 i ho faig amb el so de Beyoncé, eh? Recuperant aquesta ja mítica, eh? Crazy in Love, sí. Una de les que sonarà també de festa.

0: Escoltes
1: tots els èxits de la música.
2: La ràdio dels teus artistes preferits.
3: Please welcome Olivia Dean.
2: Aquest és el So Rec 105.

0: La teva música.
1: RAC 105.
0: Bona nit. En el sorteig del cupon diari celebrat avui, el número premiat ha estat
2: 84.054, 84054.
0: Sèrie
2: 34034.
0: Recorda que demà, com cada dimarts, tens un pot milionari en el sorteig de l'Eurojackpot de l'11. 11. Ara i sempre, ben jugat.

0: La teva música.
1: RAC 105. Bona nit. En el sorteig del midia de l'11 d'avui, la data guanyadora ha estat...
2: 7 de setembre del 1946.
1: I el número de la sort, el...
2: 10.
1: Recorda que demà, com cada dimarts, tens un pot milionari en el sorteig de l'Eurojackpot de l'11. 11. Ara i sempre, ben jugat. RAC 105. La teva música.

0: RAC 105.
1: La ràdio dels teus artistes preferits.
2: Fa molta il·lusió perquè el primer cop que em vaig escoltar la ràdio va ser amb RAC 105, així que guardo especial carinyo.
3: On sona el millor dels millors.
0: Aquest és el so
1: RAC

0: teus artistes preferits.
1: La teva música.
0: Aquest és el so
1: RAC 105.

s'apaguen els llums, comença el concert, cauen cançons, el públic atent, en una pregunta ens aixequem, i em mires i et miro enmig de la gent, s'acosta el cantant.